0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
0: A les portes ja de que torni la Lliga de Primera Divisió.
1: Dos dies.
0: Hi ha ganes de ser aquí?
1: Moltes ganes. El Getafe tampoc seria el millor dels rivals, el més engrescador de tots, però torna el Barça de Flick.
0: Però ve un calendari brutal, fins al clàssic. Fins al clàssic, fixeu-vos, Barça-Getafe,
1: sí,
0: Madrid-Vilareal,
1: sí.
0: Galatasaray-Barça, Roma-Madrid, Betis-Barça,
1: sí.
0: Madrid-Sevilla, París-Saint-Germain-Barça, Madrid-Leipzig, i el 25 d'octubre, el clàssic. Barça-Madrid, on estigueu atents perquè hi haurà acció especial del Que t'hi jugues. Amb els nostres oients us ho explicarem tot la setmana vinent. Mes d'octubre apassionant,
1: sí,
0: ja
1: senyor.
0: Tocava, acaba l'aturada per seleccions, torna el futbol de clubs i president en té ganes, eh?
2: Home, si tinc ganes! Ara, el que tinc ganes és que deixi de ploure, perquè si no les obres del Camp Nou no poden avançar.
1: Bueno, sembla que ja ens prenem una treva.
2: Home, sisplau! Prou ja! Estem perdent diners! Força!
0: Ara parlarem del partit del Barça contra el Getafe, que serà especial per un jugador, del Barça, d'aquests pels qui ningú hauria donat un euro i s'ha convertit en titular, i també del cas Mbappé, que continua acumulant capítols. Però permet-me una llicència per començar el programa, Flaqui, perquè és per una bona causa. Aquest cap de setmana, Tarragona és la capital europea de l'esport inclusiu. Es disputen, es celebren a Tarragona els Special Olympics amb 15 modalitats diferents, i en la de futbol avui he descobert que hi participa un equip que porta el meu nom.
1: Què em dius ara?
0: I és casualitat, i no em dic Ramon, ni Antonio, ni Josep, ni
1: no.
0: Pepito.
1: No.
0: Sique, escrit sense P. Sique. És la Fundació Sique, que treballa amb gent que té discapacitat intel·lectual i que han muntat un equip que competirà als Special Olympics i que juga tots els caps de setmana. I avui he estat amb la Laia, amb el Samuel, que és la gent d'aquesta fundació, a través de Almond Connection, que és una agència que ens ha posat en contacte, perquè, clar, van descobrir, no?, que existia un periodista que portava també el seu nom, i jo els he dit avui, és que ja us havia vist també i m'havia quedat atenció que vosaltres portéssiu el meu.
1: Que bo.
0: I aniré cap allà a padrinar aquest equip.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Mira, una gran iniciativa.
0: M'han regalat la samarreta. Mira la samarreta. Impacte,
1: Sí que.
0: I a més, és poètic perquè, sense saber-ho, casualitats de la vida, amb el dorsal 19, que és el dia que van néixer els meus fills.
1: Ah, mira.
0: I no ho sabien.
1: Tot acaba quadrant.
0: Sí, sí. La Fundació
1: doncs
0: Sí que.
1: Bé.
0: Que, clar, juga contra el Madrid, juga contra el Mataró, Vilanova, Sant Martí, os ganaremos.
3: Vamos a por ellos, hombre, vamos a por vosotros. Y vamos a venir, os vamos a ganar y os vamos a recalificar los terrenos. Toma ya, te jodes.
0: Doncs aniria bé perquè falten terrenys perquè la gent pugui entrenar a futbol i a altres esports, eh?
3: Bueno, pero es que también se ve que el vestuario de los Special Real Madrid también es un polvorín.
0: Para una revista, Flaqui, son periodistas. Els equips són tres equips de 30 persones, eh? Però a part, a la Fundació tenen altres activitats, no? I fan una revista que m'ha cridat l'atenció perquè l'escriuen ells i explica històries molt, molt curioses. En fi, que és important visibilitzar el treball
1: sempre
0: que fan les fundacions.
1: Sempre.
0: I avui m'explicaven, no?, que no és qüestió d'integrar les persones amb diferent capacitat intel·lectual a la societat perquè ja estan integrades, sinó que l'important és que puguem organitzar activitats per a elles, i l'esport és molt important per a tothom. És molt important per a tothom. I aquest cap de setmana aniríem cap a Tarragona.
1: Doncs molt bé, una bona iniciativa per part teva, anar cap allà a donar recolzament.
0: No, però l'important és la feina que fan a la Fundació.
1: Exacte, donar recolzament i visibilitat a la feinada que s'està fent, en aquest cas des de la Fundació Sique.
0: I un dia vindran a l'estudi a veure el programa de ràdio en directe.
1: Quan vulguin.
0: I escoltar com narres algun gol del Barça, quan segurament vulguin. També.
1: Doncs escolta'm, benvinguts seran.
4: Pues, que il·lusió.
0: Andrés.
4: Escuchar a Flaqui. Es que a todo el mundo le hace ilusión escuchar a Flaqui.
1: A mí me hace ilusión escucharte a ti.
4: Pues yo voy a seguir diciendo que me hace ilusión y me emociono con tus goles.
1: Ay, señor.
0: Entonces, quin moment, va. Quin moment. Que

0: Com us deia, aquest cap de setmana torna a la Lliga. El Barça-Getafe serà un partit especial per a un futbolista que en una entrevista recent a la cadena SER ens va explicar aquesta anècdota d'on va sortir que el seu entrenador el rebategés de Gerard Martín a Gerard Maldini.
1: Tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco la historia.
2: Mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en... Sí, pero luego por internet, no sé quién lo sacó, que...
3: Luego caló.
2: Que empezó... Sí, que ya se quedó un poco ahí, y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
3: Qué bueno.
2: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
0: Gerard Maldini complirà 100 partits amb el Barça aquest dissabte.
1: Collons, tu.
0: 100 partits amb el Barça, Gerard Martín, aquest dissabte al Camp Nou. No sé si això del Gerard Maldini a Flick li ve perquè a ell, com a futbolista del Bayern, li va impactar molt una eliminatòria de Copa d'Europa que va jugar contra el Milan d'Arrigo Sacchi.
4: És que aquell Milan...
0: De fet, la pressió dels equips de Flick neix, segons explica el propi Flick, de l'admiració que tenia per aquell Milan d'Arrigo Sacchi on jugava Paolo Maldini. La qüestió és que hem parlat durant totes aquestes setmanes de Lamine Yamal, de Rafinha, de Pedri...
5: Bueno.
0: I avui a la reunió de redacció hem dit, Flaqui, escolta'm, Gerard Martín?
4: Sí, sí, perquè...
0: Ningú en parla, però allà està, titular, central esquerra, soldat de Flick...
4: A mi em sembla l'exemple màxim o extrem del Flick Rei Mides, no? Que és capaç de convertir en or tot allò que toca, que una cosa és treure rendiment a jugadors amb certa trajectòria, com pot ser Rafinha, que li ha tret un rendiment brutal, no sé, l'altre és agafar un jugador de perfil Gerard Martín i convertir-lo en titular en aquest Barça i permetre-li el que deies tu ara, que el dissabte celebri 100 partits absolutament afiançat com una peça clau del Barça de Flick.
0: Té contracte fins al 2028, però ja ens va avançar el Nil Solà i s'ha pogut confirmar en les últimes setmanes que abans de que acabi l'any possiblement ja el renovaran perquè el contracte ha quedat desfasat.
1: Correcte, perquè té un contracte que acaba el 2028, com has dit, que forma part d'un escaló salarial dels més baixos de la plantilla o el més baix segurament de la plantilla. Se li ha d'adequar, no?, la seva nova situació, la d'un jugador important d'aquest Barça, i un cop ja encarades ha acabat el mercat de fitxatges, algunes carpetes com les de Rafinha que hi havia pendents o també Marc Bernal, ara és el torn de la de Gerard Martín, a qui el Barça vol valorar com es mereix, i evidentment Gerard Martín amb la clara intenció de continuar l'equip de la seva vida, que és el Barça.
0: I us aniré explicant com ha anat tot el procés per construir tot aquest tema. He pensat, dic, aviam els números que té Gerard Martín. Calla. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
6: Hola, sí, que bon dia a tots.
0: Mira què és el que aporta Gerard Martín al Barça en defensa, si realment juga tants partits des de que va arribar. Clar, és el 2023 quan arriba al Barça, 2023, per jugar a Primera Federació.
4: Sí, sí.
0: El Barça Atlètic a Primera Federació, el 2023. I hi ha el primer partit amb Hansi Flick d'entrenador a València, aquell partit de Lliga, disputa els seus primers minuts. I clar, Fermín, quan m'has dit les dades que havies trobat i la teva interpretació, sincerament, he al·lucinat.
6: A veure, Gerard Martín té, és a dir, per explicar aquesta xifra rodona que assolirà el dissabte, realment té molt sentit i les dades ho avalen. És a dir, és un jugador que sempre està disponible, només s'ha perdut 26 partits des que va arribar al primer equip, 26, i cap d'ells per lesió. La majoria són per simplement una qüestió de ser suplent. La primera temporada ell la passa sencera sent lateral esquerre, però crec que és clau la reconversió que té a central a la jornada 13 de la 25-26, és a dir, de la temporada anterior. Crec que això li permet afirmar-se ja directament com un titular i segurament encaixar millor les seves virtuts, perquè és un jugador que, revisant dades, guanya molts duels, 60% de duels guanyats. Perquè ens fem una idea, Pau Cubarsí està en 57%, és a dir, que guanya més duels que Pau, i després en percentatge d'encert en la passada és molt bo. No és el de Pau, perquè Pau està a vora el 94%, però Gerard està en el gairebé 90%. Per tant, estem parlant d'un percentatge de fiabilitat, d'entrega en la passada, realment que és molt bo. I amb el tema de central, fixa't, des del moment en què Flick l'utilitza com a central, en aquella jornada 13 contra l'Atlètic Club, han transcorregut 48 partits i en 34 ell està titular. Per tant, ha trobat aquella peça que li faltava d'un central esquerrà després de la marxa d'Íñigo, que pogués omplir aquell buit que havia deixat el central basc, sobretot en tema de sortida de pilota.
3: Clar, és l'exemple clar d'aprofitar les teves oportunitats. Quan debuta amb el primer equip com a lateral esquerre, aprofita una lesió d'Alejandro Valde.
6: Sí.
3: I l'any següent, ja amb una temporada d'experiència al primer equip, aprofita que marxa contra pronòstic Íñigo Martínez i des de que juga de central un 13 de novembre del 2025 contra l'Athletic Club, és, la temporada passada, Fermín, el sisè futbolista amb més minuts de la plantilla?
6: Correcte. De fet, és el sisè en minuts i el que més partits va jugar juntament amb Eric. Els dos van jugar i van estar disponibles en 51 dels 57 de la temporada passada. El sisè en volum de minuts, per exemple, clar, lògicament Joan Garcia, encara que hagi jugat menys partits, té més minuts que per exemple Gerard, però és que el salt és molt bèstia, perquè la primera temporada ell sent suplent de Valde i després titular, com deies, arran de la lesió de Valde, ell a la primera temporada era 17è en minuts, i en només una temporada en tot un Barça en creixement acaba sent el sisè en minuts. Em sembla realment una xifra molt, molt bèstia de Gerard, que ell ja el volum de minuts ja el té superior com a central que com a lateral esquerre. En central està ja vora els 3.000 i a lateral esquerre està en 2.100, per tant ell ja el podem entendre com un central, i després és un jugador que va arribar a tenir 14 titularitats seguides en el tram final de la Lliga del curs passat, que és una barbaritat.
3: Cumplirá 100 partidos.

0: Cornellà, per exemple. No hi deu haver gaires casos a la història del Barça de futbolistes que han arribat per jugar al filial i acaben complint 100 o més partits amb el primer equip, no?
1: Jo al segle XXI només he trobat 3 precedents i Gerard serà el quart d'un jugador que, sense haver trepitjat categories inferiors, és a dir, cadet, juvenil, només passant pel filial, arriba al primer equip i juga almenys 100 partits. Només he trobat 3 precedents. El més immediat és Araujo, 213 partits, només filial. Un altre és Oleguer Presas, 175 partits, ell ve de la grama, juga al filial i després el fa debutar Luis Van Gaal, i després Thiago Mota, és un altre que arriba al filial, arriba al primer equip i juga amb més de 100 partits, total 147. Doncs Gerard serà el quart en el segle XXI que només passant pel filial és capaç de sumar almenys 100 partits amb el primer equip.
2: Històries de superació espectaculares, cada una más que la anterior, ¿no? Lo de Gerard es increíble, si me ha quitado el puesto incluso a mí, que soy...
0: ¿Te has tenido que marchar al Liverpool?
2: Me he tenido que marchar al Liverpool, a otro grande, porque es que Gerard es una máquina.
0: Fermín, gracias y te escoltem dissabte al que t'hi jugues Barça, la retransmissió de Ser Catalunya.
1: Ja hi ha ganes, mira que m'encanta el futbol de seleccions, però se m'ha fet ja una mica bola.
3: Deixa't estar de les seleccions.
1: Una abraçada a tots.
0: Que vagi bé. Pensat, qui pot ajudar-nos a entendre millor el fenomen Gerard Martín? Com és possible que contra tot pronòstic s'hagi afiançat com a titular al primer equip? Quin jugador el pot conèixer, Nil?
3: Doncs un que va debutar amb ell en partit oficial amb el Barça contra el València, un jugador que també va picar pedra, va arribar al primer equip del Barça, ha jugat algun partit menys, però ara el tenim a Portugal, Pau Víctor.
0: I està fent bastants gols.
3: Està marcant gols, la temporada passada va acabar-ne amb 10 a Lliga, ara ja porta 5 gols aquesta temporada en 12 partits, a més amb el 10 a l'esquena, i encara li queda bastant reptes per davant.
0: Pau Víctor, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, què tal?
0: Acabes de començar tot just la temporada i portes la meitat de gols ja que l'ha passada en tot l'any?
4: No, l'any passat vaig marcar 10 a Lliga, però vaig fer 17 en total.
0: Ah, val. Doncs no li redueixis les estadístiques.
3: 10 en Lliga,
0: doncs fiques el 17.
4: Sí, perquè aquest any en Lliga no porto 2, crec.
3: No, sí, 3, està bé que te'ls agraïs, almenys l'aplicació diu 6 partits de Lliga, 3 gols i una assistència, no està malament.
4: Sí,
0: està molt bé, el número està molt bé, comença molt bé la temporada, no?
4: Sí, bastant bé. Content.
0: Pau, et sorprèn que Gerard Martín sigui... És titular al Barça. Ja no és que tingui minuts, és que és titular al Barça.
4: Sí, aviam. Òbviament, quan els dos vam pujar del filial al primer equip, no crec que ni ell s'ho esperés, però sí que és veritat que un cop comença a jugar, un cop el veus competint, el veus entrenant, el veus millorant, després no et sorprèn veure el rendiment que està donant, veure que és un indiscutible pel que és el millor club del món, que és increïble, i el que dèieu d'un Barça en creixement on poden pràcticament anar a buscar el millor del món, ell està allà i està sent el sisè més minuts, és una cosa increïble i que estic molt content per ell.
5: La clau del Gerard quina és? El com s'ho ha cregut, el com ha interioritzat el que li demana Flick, clar, no és el més dotat tècnicament, si em permet l'expressió, però de sobte s'ha afiançat d'una manera brutal amb 100 partits ja al primer equip.
4: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
0: Perquè l'actitud fins a quin punt és important? Tu has estat al Barça, coneixes a Flick, de fet ets un cas similar al de Gerard Martín, no? Que contra tot pronòstic acabes sent futbolista professional, debutes al primer equip del Barça, marques gols, tens més minuts dels que la gent podria pensar inicialment, i ara diguem-ne que continues marcant, en aquest cas a la Lliga Portuguesa. Flick valora molt el jugador, diguem-ne, que treballa i té un perfil discret, o no?
4: Sí, Flick al final és un entrenador que està molt a prop de tothom i que li agrada molt als jugadors treballadors, als jugadors que en silenci van fent les seves passes, als jugadors que acaba l'entreno i et quedes al gimnàs, o que vols millorar, demanes per fer vídeo. Crec que és un entrenador que valora molt, molt aquests petits detalls, i que el Gerard els té tots, no? I al final és un jugador molt, molt humil, que sap sempre escoltar, que accepta les crítiques que li pots fer, i és un plaer poder jugar amb jugadors com ell, la veritat.
3: De fet, em consta que Gerard Martín, és veritat que ho fan també molts altres futbolistes professionals, però que treballa molt aquests petits detalls.

0: detalls, com ara deia Pau, és a dir, a nivell d'un analista personal, una figura clau des de...
1: Un analista tàctic.
0: Un analista tàctic personal, sobretot després de del canvi de posició que va fer Hansi Flick, no? Perquè al final estava més acostumat. El Cornellà havia jugat amb tres centrals per l'esquerra, però clar, et trobes a haver de defensar els millors jugadors del món,
2: sí, sí,
0: com a central al Barça, i això implica doncs una millora o una millora necessària tant dins el camp com fora el camp, amb analistes, evidentment també el tema de preparació física, em consta també que el tema de coach, de psicòleg per gestionar aquesta pressió. Pau, tu que el coneixes, vau debutar el mateix dia, estàveu també al filial junts, quines creus que són les claus d'això amb Gerard Martín?
3: Bueno, al final jo crec que el que ell li dona el valor és de no creure's millors que fa un any. Crec que ell vol seguir millorant cada dia, vol com dius, seguir pulint tots aquests petits detalls, treballant pues, tot el que està en les seves mans per millorar cada dia. Crec que, bueno, òbviament quan estava el Cornellà, pues sí que jugava en línia de 3 i ell jugava de central. I de fet, bueno, jo em vaig enfrontar a ell en aquella, en aquella època.
0: El va superar, no? Però... Perquè feies molts gols en aquella època.
3: Al camp del Cornellà vam perdre, a casa vam guanyar. Però bueno, clar, ha passat de defensar Pau Víctor al Sabadell i Mbappé al Madrid, saps? O sigui que està clar que s'ho ha hagut de currar, ha hagut de mirar-se molts vídeos, segur que també s'ha ficat a mirar vídeos de molts centrals de com es posicionen tàcticament, estic convençut, perquè el rendiment que està donant de central és increïble.
4: Vas parlar amb ell, el vaciles amb el seu rendiment o què?
3: Bueno, no el vacilo gaire perquè bueno, parlem relativament poc i sí que és veritat que quan estava en el Barça era dels meus millors amics allà dintre i seguim mantenint el contacte, però bueno, està clar que bueno, és una amistat que guardaré per sempre.
1: Que fixeu-vos les dades del Fermín, a part de que és el futbolista, el sisè amb més minuts, l'any passat el que més partits juga amb el Barça juntament amb Eric García, guanya el 60% dels duels, més que Pau Cubarsí, amb una fiabilitat de passada una mica inferior, però del 90%. Vull dir que les dades són brutals i no s'ha lesionat mai, toquem fusta, perquè continuï sent així, que no li portem maratón.
0: Això sí que em sabria greu.
1: O sigui que ara, el que dissabte, parlem de Gerard Martín, pam, es lesiona, no fotem, toquem fusta. I la humilitat aquesta, amb l'anècdota que ens explicava la cadena ser el propi Gerard Martín, no? Que el seu entrenador, Hansi Flick, el compara així mig en broma amb Paolo Maldini, Gerard Maldini, no? I la seva nòvia contacta amb Maldini perquè li faci arribar una samarreta firmada perquè a Gerard Martín li feia il·lusió.
0: A través del seu fill li fa arribar aquesta samarreta firmada a Maldini. Jo crec que també, i a més, ell ho explicava amb una cara, no?, de realment que quan devia veure la camiseta firmada de Maldini, de vegades potser no saber encara ser conscient del que està aconseguint, no?
1: Clar,
0: perquè al final,
1: exacte,
0: que te'n parlin com un dels que ha sigut el teu ídol és realment sorprenent.
2: Perquè és que tu t'escoltes al Pau Víctor, t'escoltes a Gerard Martín, t'escoltes a Pau Cubarsí i la conclusió a la que acabes arribant és...
1: Són com
2: que,
1: nosaltres.
2: Que bones persones.
1: Sí.
2: Que macos tots.
1: Sí, però això fa que empatitzis més amb els jugadors i amb l'equip.
4: I a part són... Sí,
0: de Pau Víctor, el dia que guanyi algun títol europeu, explicaré alguna anècdota més que ara no... No vindria
1: però això és molt lleig pels oients, eh?
2: No, sí, això és molt lleig pels oients.
0: Un noi molt tímid, molt tímid i molt simpàtic el primer dia que el van presentar.
1: No, o és tímid o és simpàtic?
0: No, és tímid.
5: Mira'm a mi, escolta, jo sóc tímid.
0: Sí, però...
5: Jo sóc tímid, però també sóc simpàtic, crec.
0: En el llibre, quan es retiri Pau Víctor, explicarem com va conèixer i la primera salutació que vam tenir formal.
3: Com ja arribarà aquest dia. Ja arribarà.
4: A veure si l'haurà d'escriure el Pau Víctor sobre el Nil, el llibre.
0: Sí, també podria...
3: Jo podria explicar bastant.
1: Ara, Pau, lo del Barça de Hansi Flick, com ha començat la temporada, és espectacular. O sigui, és que no sé... És que costa de creure, eh? És que tu veus com pressionen, com corren, Rafinha, com sembla Romario definint.
4: Tu que ets davant això de Rafinha és per flipar, no?
3: No, és increïble. O sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com ell fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha perquè totes les enxufa cap a dins. És espectacular i la veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
1: Apreta molt Flick als entrenaments o què?
3: Bastant. Jo va haver-hi més d'un entreno que vaig sortir marejat.
1: Sí, en serió?
3: Sí, sí, sí. I de fet hi havia algun vídeo, ara no sé si estarà per allà, però que ens veiem a mi i a Gavi tombats al terra amb les cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenos, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs. Sí, sí.
1: O sigui que ja treballa, darrere de la imatge del Barça als partits hi ha feina i Flick apreta.
3: Sí, sí, sí, això t'ho puc assegurar.
2: I a Portugal, maco, estàs bé allà a Portugal? Tot et tracten bé? T'han inscrit? Tot bé?
3: Sí, sí, sí, sí, m'han pogut inscriure. No, estic molt content aquí, la veritat que és una lliga que m'ha sorprès molt cap a bé. El club en el que estic és increïble, les instal·lacions que tenim són una passada i pues, els companys i tot és molt top. La veritat que estic molt, molt i molt content.
2: Està a Braga i porta el 10, no? El 10 de Braga, això, així em coneixien de jove.
1: Ai, Pau Víctor, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per ajudar-nos a conèixer una mica més a Gerard Martín i que continuïs marcant gols a Portugal.
3: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: 12-29, eh? Hem entrevistat aquestes últimes setmanes a jugadors que crec que arriben a la gent.
4: Sí, perquè es mostren tal com ragen.
1: Van fer Eric García, Arnau Tenas, Ramon Terrats, sí, sí. Ara Pau Víctor,
2: és que és tota
1: i els escoltes i els veus i dius, hòstia, és que vull que els hi vagin bé les coses.
2: Són normals, que guai!
1: Vull que els hi vagin bé les coses.
4: Sí, sí. Sí, sí.
1: Gerard Martín a la pretemporada.
6: Sí, sí. ¿Estás diciendo alguna cosa? ¿Quieres decir otra cosa que no sabe? ¿Eh? Que estoy diciendo, ¿qué? Estos son buenas personas, ¿qué? Que era porque los otros no son buenas personas.
4: ¿Pero por qué dones para aludir? ¿Por qué dones
6: porque
4: para
6: tú eres gilipollas?
4: No, yo no soy. ¿Por qué dones para aludir?
6: No yo no me estoy dando por aludido.
4: Home,
6: tú preguntando.
4: Estoy
6: haciendo una pregunta,
4: dones
6: gilipollas.
4: Com si pensessis que creiem que tu no ets bona persona.
6: ¡Me ha pegado!
1: ¡Ah! No t'ha tocado.
6: ¡Ha pegado a mí! S'ha visto las imágenes, lo verás después. Lo verás después, tú, gilipollas.
1: Va, són 2:15 del migdia. Havíem de tancar el bloc Covarsí, el bloc Gerard Martín amb un bloc de Covarsí,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, li he fet una carta.
1: És que no sabia
2: carta.
1: Si havíem invertit en l'ordre del
2: per felicitar-lo pel 100 partits.
1: Ah, vale, vale.
2: Doncs vinga,
1: carta
2: va.
1: Carta de Covarsí a Gerard Martín.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè el gag de Vinícius ve després o avui
2: també,
1: tampoc?
2: També, també.
1: Ah, vale.
2: Sí, sí.
1: I després sí que tenim el gag de Vinícius.
2: Sí, avui hi ha 2 cartes.
1: Val.
2: Sí, sí, sí.
1: Una és de Covarsí a Gerard Martín i l'altra?
2: De Vinícius amb Vinícius.
1: Com de Vinícius a Vinícius?
6: Porque me han aducido los aliens y le escribo una carta a Vinicius Alien.
4: Que esta es buena.
6: A que me estás suplantando la identidad.
1: A la segunda hora del que te juegas.
6: A Don Titi Junior.
4: A Vinicius.
1: No me la perdo.
4: A Vinicius.
1: Ahora anem amb la de Covarsí, sí. Gerard Martín.
2: Sí, sí. Torri. Por posar la d'allò per dotzena vegada. Benvolgut Gerard Martín. Primer de tot, enhorabona per arribar als 100 partits amb el Barça. Ets clarament el triomf de la classe obrera, cada dia dient que cal un central, però tu en silenci anar callant boques cap aquí, cap allà. Que fa 2 anys tothom tenia por de jugar amb tu de lateral en unes semifinals de Champions i amb la tonteria, pim, 2 assistències. A callar tothom, eh? De fet, a vegades em miro aquests TikToks que la gent compara jugadors del Barça i del Madrid o un contra un i diuen Covarsí o Rüdiger? I diuen tots, no, Rüdiger, mucho más fuerte. I diuen Gerard Martín o Huijsen? I diuen Huijsen, claramente. Doncs que segueixin dient aquells noms perquè tu i jo som les formiguetes del Barça. I sense fer cap mena de soroll ens anirem fent grans i serem els Piqué i el Puyol de la nova generació. Sí, sí. Em demano ser Puyol!
4: Per què?
2: Perquè sí, fa més gràcia.
4: Negociaràs amb el Gerard.
2: Sí. Tu segueix així i no escoltis a les crítiques, que ja sé que amb les orelletes que et gastes ha de ser difícil no escoltar les crítiques, però intenta-ho, que és molt important que segueixis sent el crac que defensa la porteria al meu costat. Dissabte guanyarem el Getafe com a parella de centrals i després anirem cagant llets al concert d'Oques Grasses per celebrar-ho i ens abraçarem quan soni la gent que estimo mentre ens riem de la gent que treu el mòbil per fer unes instastòries mentre allò s'està matent per TV3. Apa, una abraçada i endavant, Gerard, t'estimem.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Aviam, per parts, Albert Llimós, apropa't a la taula, que hi ha una notícia d'última hora. És un comunicat relacionat amb la notícia que explicàvem ahir del futur del bàsquet europeu.
8: Sí, el rebuig dels clubs europeus que formen part de l'Eurolliga, doncs, per fer aquesta NBA a Europa. Hi ha un comunicat tant de la FIBA com de la NBA, perquè s'uneixen i tindrien un 52% de la nova competició. Els clubs es quedarien un 48%. Hi ha resposta de totes dues, amb un comunicat molt breu. Diu: una col·laboració entre Euroliga, la FIBA i la NBA per unificar l'ecosistema del bàsquet europeu alliberaria l'enorme potencial d'aquest esport a tota Europa en benefici dels clubs, els jugadors i sobretot els aficionats. I diu aquest comunicat també que mantenen el compromís d'impulsar aquesta lliga masculina i de contribuir a l'ecosistema del bàsquet més sòlid i sostenible de cara a fer aquesta lliga a partir de la tardor de l'any que ve, del 2027.
1: Doncs comunicat conjunt, que el que demostra és que continuem negociant per unir esforços.
8: Sí, i veurem si arriba la segona oferta d'aquí un mes per intentar convèncer.
1: La primera, la vam explicar ahir, era de 520 milions d'euros.
8: 520 milions, rebutjada. L'Eurolliga diu que el valor actual de la competició és de 1.400 milions i que no els hi sortia a compte als clubs, als 13 clubs accionistes.
1: Teniu tots els detalls d'aquesta proposta a la pàgina web de la cadena SER, i els vam explicar en antena el que t'hi jugues. Si els voleu recuperar, els teniu tots els detalls d'aquesta proposta de la NBA per absorbir l'Eurolliga a la pàgina web de la cadena SER. Més de bàsquet, no, Flaqui? Perquè setmana d'Eurolliga.
9: Sí, avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya. Els blancs busquen a 3:45 la seva primera victòria europea i demà serà el torn del Barça, que rep els Alguiris al Palau Blaugrana. A la prèvia ha parlat Kevin Panther. Arnau Montserrat, què tal?
10: El capità del Barça ha dit que s'informa a diari sobre aquesta possible compra de la NBA a l'Eurolliga, que té moltes converses, que té la seva pròpia opinió, però que encara no sap si aquesta decisió seria cap a bé o cap a malament.
11: Well, I've had that conversation a lot with a lot of people. But I don't know, though, because I don't know too much information.
10: Sobre si està en el seu millor moment, a Barcelona ha dit que no mira més enllà del partit a partit i que cada cop juga més intel·ligentment i sense ser egoista. Tot això en la prèvia del partit de demà, que s'ha de disputar al Palau Blaugrana a 8:45 contra els Alguiris Kaunas.
1: És Kevin Panther, eh? No és Woody Allen. És Kevin Panther.
4: Què vols dir?
1: Que m'ha sorprès el to de veu de Kevin Panther. Me l'imaginava diferent. No sé, el veus allà a la pista i l'escoltes i...
4: T'ha sonat a Woody Allen.
2: A Joan Pera.
1: Sí, per cert, en bàsquet encara triomf del Manresa en l'Eurocup.
9: Gran victòria dels de Diego Campos, 101-89 contra l'Ulm alemany.
1: Jorge Vilda, destituït a la selecció femenina del Marroc.
9: La Federació Marroquina ho va anunciar en un comunicat en què no menciona en cap cas el tècnic espanyol, no té cap paraula ni de dir que l'ha acomiadat ni d'agraïment de res, no l'esmenta i simplement informa sobre una concentració de la selecció sota les ordres, diu, d'Eric Blaich, que passa a ser el nou seleccionador femení del Marroc.
1: Motor, nou sistema de classificació a MotoGP?
9: Sí, s'estrenarà el 2027 i la gran novetat és que s'incorporarà els divendres una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes.
1: En golf, John Ram abandona la Lliga Saudí.
9: Després de les noves retallades en el pressupost de l'ambiciosa competició nascuda el 2022, el basc ha anunciat que no continuarà competint en aquest circuit, deixant així el projecte tocat de mort.
2: És que m'agrada molt aquesta cançó.
9: Quina?
2: John Ram... Era un petit indi. John, és totes gràcies, anirem a veure el dissabte.
9: Ah, mira.
2: I ara és una balena.
9: I yeah. Dissabte, eh?
2: Sí. John.
1: A 8:45 del vespre, al Palau Blaugrana, Champions d'handbol.
9: Sí, Barça-Dinamo de Bucarest, partit de la fase de grups. Els de Carlos Ortega buscaran la tercera victòria en 3 partits per consolidar la seva primera posició del grup E.
1: Barça-Dinamo de Bucarest... Champions d'handbol, si voleu anar gratis a aquest partit, 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim una entrada doble, dues entrades per anar a veure avui al Palau Blaugrana el Barça Dinamo de Bucarest de la Champions d'handbol. És espectacular veure l'handbol al Palau.
4: Home, jo, vamos, vaig créixer veient handbol al Palau Blaugrana, jo.
1: Ah, sí?
4: Home, totes les remuntades europees allà estava, en primera fila, sempre.
1: A més, els jugadors impacten, perquè són bèsties, els jugadors d'handbol. I a més estan ben proporcionats.
4: És un esport molt maco de veure. I amb l'ambient del Palau, quan hi ha nits grans europees, és espectacular.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
1: Aviam, sempre us explico que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu, el que passa és que només podeu veure una part
2: una banda
1: programa.
2: De la peixera.
1: Exacte, la que seria on estaria si el tinguéssim a la cadena SER, el Jordi Basté.
2: Exacte, l'altra banda de la peixera, on hi ha el Nieto.
1: L'altra banda no la podeu veure i és on entra la Núria Vilamala, que està organitzant les xarxes socials, on està el Willy, que és el nostre tècnic, i on hi ha l'Helena de Diego, que és la productora. Aviam, has caigut de la cadira, no? Què t'ha passat?
13: No, no. Vols que expliqui la veritat? Sí. Perquè aquí sempre som transparents, no?
1: Val, explica'm, sisplau.
13: Des de fa diverses setmanes tenim dues línies telefòniques aquí. Doncs hi ha una, que és la principal, no funciona.
14: Ostres.
13: I aquí sota la taula hi ha com un transformador o alguna cosa que surt del seu lloc i deixa d'anar a la línia. I és per on estava entrant la trucada del Juan Antonio, que el tens a l'espera.
1: Ah.
13: I aleshores he hagut de baixar, apretar el cable per poder agafar la trucada del Juan Antonio.
1: Juan Antonio, què tal, com estàs?
13: I si ja estan escoltant els tècnics, sisplau, que arregli la línia.
1: Denúncia pública, sí, sí, clar, sí, senyor. Si no, gent com el Juan Antonio truca a la ràdio, però no el podem connectar en directe i no pot aconseguir les entrades.
15: Si vols, t'ho arreglo jo en un moment, tinc una destral ara aquí, que t'ho arreglo jo en un segon, eh?
14: Mira, mira la denúncia pública. De
1: hola! Helena, som transparents i ho hem d'explicar tot.
14: Oh, fa mesos que no funciona, ho hem dit en antena i als 10 segons ha aparegut
15: Ivan Caral.
14: Per no la teva imatge, el cap tècnic...
1: Ivan, espera.
15: M'heu robat de RAC1.
1: Sí, l'hem robat de RAC1.
15: L'Ivan Caral, no pot ser.
1: No vol parlar.
14: No vol
1: diu que ja està per arreglar les coses i que nosaltres puguem parlar.
13: Ja està, ja ha trigat l'Ivan.
15: Figo, ets el Figo dels tècnics.
14: El Figo dels tècnics.
1: Va dient que sí. Juan Antonio, no m'has dit?
16: Hola, sí, dic.
1: Com estàs?
15: Hombre, Juan Antonio, què tal? Quant de temps?
1: Has vist tot lo que, la que has liat, Juan Antonio?
14: Serà el transformador Juan Antonio, aquest.
16: De vegades que és impossible agafar el número, agafar línia, i avui...
14: Ara, per això, però... No,
1: sí, no, però sí. Des d'on ens escoltes, Juan Antonio?
16: D'aquí, de Molins de Rei.
1: Des de Molins de Rei, molt bé. T'agrada l'embol, no entenc? O li agrada algú de la teva família?
16: M'agrada, a més, fa molt de temps que no vaig al Palau.
1: Molt bé.
16: I aquesta setmana estic de vacances i... Escolta...
1: És un bon pla.
16: A veure si hi ve la possibilitat.
1: Doncs per tu són les dues entrades per anar a veure el Barça Dinamo de Bucarest. Avui, a 9:15. Si fa temps que no vas al Palau, ho gaudiràs moltíssim.
14: I
1: un partit d'handbol, i a més de Champions, és especial. És especial. Gràcies per escoltar-nos.
16: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu.
16: Vinga, adéu, bon dia.
1: Núria Vilamala.
14: I pan, eh? A partir d'ara denunciarem públicament tot el que no funciona a la redacció.
1: No, ha arribat en 10 segons. Sí, 10
13: segons. Però 10 segons ha trigat.
14: I en 10 segons l'ha arreglat.
13: I esprintant ha vingut, eh?
14: Sí.
13: Perquè, a veure, no trigues 10 segons des d'allà on està ell habitualment. Bueno, molt bé, molt positiu. Reclamarem més coses en antena.
15: Però des d'aquí hi ha apreciació al fitxatge d'Ivan Caral, que és bueno, tros de persona i tros de tècnic.
1: Ja m'ho vas dir el primer dia que el vas veure, que ens el vam creuar.
17: Me'n vaig alegrar.
0: Un sisè sentit per aquestes coses de la bona gent.
1: No, no ho havíem parlat, ens el vam creuar, no sé si ens el vam creuar o el vam trobar a la redacció tal, i em va dir el Bermúdez, el primer que em va dir.
15: Hem fitxat aquest tio, en sèrio?
1: Sí, sí, tal qual.
15: Començaran a funcionar coses.
1: No, i li vaig dir jo, però què et penses, tio, que això és la cadena cera, eh?
15: No, en sèrio. Ole.
14: Què, Núria?
13: A veure, a xarxes sí que molts comentaris sobre Gerard Martín i, per exemple, hi ha un oient que et dona la raó, Bermú, quanta raó té el Bermú, aquests nois són molt macos i això és una cosa que no té preu, que grans en relació al Pau Víctor que ha estat fa uns minuts al que t'hi jugues. I hi ha molta gent que aprofita per recordar els jugadors del Madrid que s'han lesionat durant aquesta aturada de seleccions, que tots estaran a punt per jugar a la Lliga i, per exemple, l'Andreu diu, per cert, el turmell de Valverde ni Son Goku es recupera tan ràpid d'aquest grau de lesió, en referència a Valverde, que s'ha perdut aquesta aturada de seleccions però estarà disponible per jugar.
14: Recordeu que el Madrid va dir que era un grau 3. Un grau 3 acostumen a ser 6-8 setmanes.
0: Ja estarà bé ara.
14: 15 dies i jugant.
1: 12:41, sabeu que ens podeu deixar missatges al 606-32-72-11, 606-32-72-11, com ha fet el Tomàs.
18: Agraïdos aquestes tres setmanes sense futbol, lo bé que ens heu fent passar informant i ho feu collonut. Moltes gràcies i, com sempre, seguiu així i jo escoltam-vos i venim a veure-us de quan en quan. Petó i nova sala gran i merci per tot.
1: Doncs mira
15: és un dels oients, el Tomàs és un dels oients que va venir a l'homenatge a Puyol, és fan, també grandíssima persona, ha vingut moltes vegades a veure'ns aquí.
1: Doncs li agraïm que ens enviï aquest missatge. Ja han passat aquestes 3 setmanes i tornem al futbol i les hem superat.
14: Vamos.
1: Gràcies per la confiança, Tomàs. 606-32-72-11, per cert, a la 1 ve el gran capità, sí, José Mari Vaquero, a parlar de lideratges.
14: Home,
1: té ganes de parlar de lideratges amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes. Si teniu alguna consulta, algun comentari per a ell, 606-32-72-11, 606-32-72-11, si voleu deixar algun missatge a José Mari Vaquero.
19: Hay cosas que no se deben de perder entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de Buenos días, por favor, gracias.
20: La nostra forma de vida. Què t'hi jugues?
19: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
21: Bon dia, sisplau, i gràcies.
20: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
22: Què t'hi jugues?

0: de Francino. Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Invitacions exaurides. Escolta-la el 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el Ketis Jugas Barça.
2: Això és caure.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
4: És tremendo.
5: ¿Por qué?
6: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
5: Mi cuestión es ¿por qué?
6: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
7: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
8: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
0: A SER Catalunya.
5: ¿Por qué?
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Una i sis, Flaquer.
12: El Què t'hi jugues ens diverteix.

0: per divertir-me, per divertir-me.
1: En un moment ens divertim fent la passada enrere amb el gran capità, amb José Mari Vaquero, abans el tío Fajá.
0: Sí que...
2: Sí

0: esta cançó és Lejitos, de Lejitos, i és de Jay Wheeler. I si la gent vol anar gratis a veure'l, 19 de desembre, al Palau Sant Jordi, 933-44-1411, al final del programa, concurs amb el Xavi Cazorla. Dues entrades en joc per al concurs, eh?
1: Ja funciona la línia.
0: Lejitos, 933-44-1411, 933-44-1411, per participar al concurs amb el Xavi Cazorla i aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure

0: que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer.
1: I enmig dels partits de seleccions, amb Lamine Yamal brillant amb la selecció espanyola, amb Kylian Mbappé marxant de la concentració de la selecció francesa per unes molèsties al genoll, total, que amb José Mari Vaquero dèiem...
2: Coses que passen en la vida.
1: Parlar dels lideratges, i lo important és que són en el futbol els lideratges.
2: La veritat és que jo crec que són moments d'aquests que has de fer... Agafar una mica de temps, les seleccions té el que té, per mi són quatre partits són massa, però bueno, és el que hi ha i és el que té aquest món professional, però jo crec que també són moments per fer petites reflexions serioses, no només podem parlar i, fer, i passar-ho bé, però també intentar doncs, prendre decisions de cara al futur veient què passa amb el dia a dia, no? I què passa amb els jugadors, i què passa amb jugadors com Messi, o què passa jugadors com Cristiano, com estem parlant, o com Modric, no? És a dir, hi ha un, o Mbappé, és a dir, diferents moments, diferents etapes, i aleshores jo crec que és un
1: sí,
2: bon
1: que
2: moment...
1: Modric va fotre una castanya als seus companys l'altre dia.
2: Però mira, és un bon moment per tornar a l'estiu. Saps? A l'estiu...
1: Aquest estiu.
2: Sí. Tota aquesta gent que deia el Rodri no és necessari al Barça, ells sabran per què ho diuen. Val? Jo no tinc cap interès en saber per què diuen això. Però lo important és que el Barça sabia que al marge de la seva qualitat futbolística té una personalitat i una transcendència amb els seus companys. I això ha vingut aquí i l'ha fet valer en 2-3 setmanes, no en 6 mesos.
1: Sí? Home, ja en 2-3 setmanes, eh?
2: Clar, està dins de lo que és l'institució. Tu ara mateix veus qualsevol partit, la reacció de los companys i del mateix dins del camp, tot és normal. És a dir, sembla que porti aquí 10 anys. I aleshores, aquestes coses que no es veuen, no? És a dir, no, és que Mbappé fa gols. És correcte, però fa falta moltes més coses en l'equilibri de l'equip. Jugadors, qualitat de jugadors, personalitat de jugadors, i aleshores fa falta un envoltori que tingui un sentiment, un cos i una relació no només futbolística, sinó també personal. I aleshores això és el que el Barça de Flick, mica a mica, crec que cada vegada és més fort. I això és el més important i això és el que hem de posar com valor d'aquest equip. Estem a octubre, respecte al Madrid, a tothom.
1: Però tu hi veus evolució en aquest aspecte i sempre has destacat que és
2: lo
1: molt
2: important
1: en un equip. El
2: que no veig
1: equip,
2: és evolució. Al revés, entens o no? Sí. És a dir, podia haver arribat Rodri i dir, escolta, no ha connectat en l'equip.
1: I generar desequilibri.
2: Això mateix. I aleshores el seu lideratge és negatiu. O no és el que el
1: això
2: cos
1: pot passar
2: tècnic...
1: amb Mbappé o no?
2: No, no, jo crec que Mbappé fa... El que ha fet sempre, gols, i a partir d'aquí ja no és una qüestió de la seva personalitat, perquè al final el que estàvem dient és que a l'estiu el cos tècnic i el club ha de prendre decisions que siguin positives per a l'estructura del club, per a l'estructura de l'equip. I aquí és on realment jo crec que trobo que el Barça lo està fent molt bé. I aleshores nosaltres, com culers, hem d'estar dins d'aquesta alegria que tenim. A partir d'aquí, el que facin fora, escolta, que facin fora, a mi...
1: És bona aquesta frase, eh? Hem d'estar dins de l'alegria que té el Barça.
3: Sí, és que ara el Barça el mateix et transmet això, et transmet alegria, et transmet felicitat, et transmet bon rotllo, et transmet bonomia, que dèiem abans, no? Són bones persones. Sí, és un equip que genera molta empatia per els culers.
2: Clar, empatia, i això, el futbol és emoció. I és emoció,
3: és
2: i com diem moltes vegades, és a dir, moltes vegades hi ha jugadors que diuen, escolta, és que no tinc, crec, el reconeixement. Això te lo dona la gent o no. No és cosa teva. Tu has de fer la teva tasca. I dins d'una estructura i un model de futbol, en aquest cas del Barça, i aquí hi ha jugadors que han sortit molt joves, que estan evolucionant fantàsticament. Per exemple, Lamine Yamal. L'altre dia vaig escoltar... tu saps que jo escolto
1: molt,
2: pràcticament totes les declaracions de tots els professionals de qualsevol professió, no només de futbol. I aleshores va dir, estic molt content de la evolució personal, va dir, no futbolística, personal de Lamine. I aleshores, això és el que nosaltres des d'aquí veiem mica a mica cada dia, més enllà de que estigui bé o pitjor, perquè això és moments de l'any potser, però la veritat és que ell, a nivell personal, es nota en els partits que no té aquesta voluntat de ser millor cada dia, sinó que la seva qualitat surt dins d'una estructura de l'equip. I això és part del mèrit del grup. Té jugadors com Cubarsí, com Eric García, com Rodri, com Pedri, com Olmo, és a dir, saps? És a dir, tu saps el poso, la tranquil·litat.
3: De fet, tu deies que la Mina afrontava ara un nou repte, perquè fins ara havia viscut del talent, uh-huh. però ara havia de començar a conviure amb la ment, amb el gestionar moltes coses de pressió, d'expectatives. Per ara, veient el seu rendiment, sembla que està aprovant amb nota aquest examen.
2: Estem amb aquest pas de Picasso. No? Evolucionant positivament, autorretratos pràcticament cada any. Aleshores, això, per un nano tan jove com ell, recordem que fa un any, no arriba, tot que se va parlar de la seva celebració de l'aniversari i tal igual. I ara només ha passat un any. Què ha passat? No? I ell ha passat la pubalgia. Ha estat al Mundial, no ha sigut el millor, no ha sigut decisiu. I aleshores, això pot arribar un moment que dius, escolta, com afectarà això al nano? Bé o malament? Dóna la sensació que l'ha afectat en positiu. Dirà, me revelo conmigo mismo y tengo que recuperar coses. I això és la sensació que tinc amb ell. Aleshores, torno a dir que aquest equilibri de jugadors com paret maestra del Barça i l'acer d'haver portat al Rodri. Ara, això, moltes de les coses que dic és...
3: Però l'encert de Rodri és futbolístic o és de lideratge?
2: Les dues coses. Això és un conjunt, no és... Aquest és millor, aquest és pitjor. Per exemple, amb aquest debat que tenim moltes vegades amb el...
3: Però què era més important, Rodri, per la gespa o pel vestidor?
2: Per mi, per les dues coses. Per què és diferent, Rodri? Jo sóc un defensor de tots els jugadors sí, sí, sí. que suben de la pedrera, sí. no tinc cap problema, però si tu vols guanyar la Lliga i vols intentar dar un pas cap endavant per lluitar per la Champions, ara tot fins ara ha sortit bé, però arribarà potser no, la gent ha de disfrutar, no ha de patir pensant, escolta, això canviarà, no, la gent ha de disfrutar i prou, i aleshores després ja veurem, però la veritat és que ara mateix l'equilibri, el pas que ha donat la direcció esportiva amb el Flick és positiu, i això es nota a la xespa i fora de la xespa.
4: Tu tenies un ramat d'ovelles,
3: sí.
4: un montón d'ovejas muy bonitas, muy lo que tú quieras, puedes sacar un montón de lana, pero sin un gos de tura de verdad que los guíe por donde tiene que irlo, pues allà està el gos de tura.
3: Sí, sí. Sí, Rodri és el nostre gos de tura.
1: Per què has mencionat antes a Modric?
2: Que? Perdó?
1: Per què has mencionat, has esmentat abans a Modric?
2: No, he dit perquè, per exemple, a Modric ja hem vist, per exemple, al Real Madrid, la personalitat que tenia. Entens? Tenia en cada partit una transcendència que, sobretot, si recordeu els últims anys, fins i tot amb Vinícius, era, jo crec, que l'únic que Vinícius respectava.
1: És veritat. És a dir, alguna vegada li havia fotut un clatellot públic, eh?
3: Aquell Puyol del Barça de fans, no?
2: Bueno, va sortir, aleshores, un personatge amb una personalitat i una claritat més enllà de futbol, una mica com estem parlant del Rodri, eh? I aleshores, aquestes declaracions arriben després de perdre 7-1, no?
3: 7-0.
2: I aleshores jo crec que és el moment en què ell ha vist algo que no li ha agradat i ha dit, escolta una cosa, sí, he de dir això.
1: Va ser dur amb els companys.
2: És el seu moment.
3: Sí, perquè era el partit més vergonyós que havia jugat.
2: I pensa una cosa, això segur que no a tothom li va agradar, però ell ha pres aquesta decisió...
1: Però això que dius és interessant.
2: Per el seu compromís en seu mateix.
1: Parlem molt de lo molt que el Madrid troba a faltar al Modric futbolista, al Modric, diguem-ne, que organitzava el joc de l'equip, i poc de lo que a lo millor portava el vestidor, perquè és veritat que era dels que més apretava a Vinícius, mira, però també després el defensava.
2: Si tu tens un equip individual de moltíssima qualitat, quan va bé, és perfecte. Ara, per exemple, s'està parlant d'Mbappé perquè l'equip va, no? I la gent sembla que està buscant o trobant situacions per si això va més malament, dir, escolta, aquest és el culpable. Això és molt periodístic, és molt de club, és de molt entorn, sobretot de los clubs, no només en el Madrid, sinó en tots los clubs, però és veritat que la responsabilitat de la planificació de la plantilla sempre l'he dit, és l'estiu. I les grans decisions es prenen a l'estiu, abans de que passin amb una experiència amb la direcció esportiva, l'entrenador amb el seu coneixement, i després conèixer perfectament l'estructura dels jugadors. No hi ha, per exemple, el Real Madrid ha guanyat moltes Champions, és veritat. Ha tingut jugadors excepcionals, és veritat. Però jo recordo com un dels millors Madrid que ha deixat aquí la seva, el seu sello, la quinta del buitre. Tots de casa, tots internacionals, i ara tu agafes qualsevol jugador del Real Madrid i lo compares amb Anchendo, lateral dret, bueno, tu compares amb Butragueño, bueno, tu compares amb, entens, Martín Vázquez, i dius, bueno, què vull dir? Que al final aquell equip no va guanyar mai la Champions i ningú parla d'ell, i en canvi jo...
3: Bueno, segons el discurs madridista, és un equip fracassat.
2: Bueno, no, això jo no dic...
3: No, no, segons el discurs madridista, que tot...
2: Jo no poso nom.
3: Si guanyes o no la Champions...
1: Que tu valores molt aquell equip.
2: Clar, valoro moltíssim, perquè tenia una estructura que va sortir tothom de la meva generació, una mica més joves, però bueno, de la meva generació, i van guanyar 5 ligues. I tu dius, no, és que les ligues no són importants. Per això t'estic dient aquí que és molt important guanyar la tercera liga, perquè la tercera, ara mateix, en la segona, estem que el Barça està en una tendència de guanyar o fer una època. Si tu guanyes la tercera, ja està, ja has fet una època. Aleshores, si a marge d'això guanyes la Champions, perfecte. M'entens? Però vull dir que la diferència és tendència o estem fent una època. I si guanyes la tercera lliga aquesta temporada, faran una època.
3: Li veus solució al vestidor del Madrid?
2: Bueno, no sé, la veritat és que...
3: Perquè des de fora, clar, ara parlem, no?
2: No, però jo no vull parlar...
3: Però casos molt, molt evidents. Es van barallar Valverde i Chouameni, la deia Malmeana, i resulta que Valverde és capità, quan molta gent es va posicionar del costat de Chouameni.
2: Per això està l'estiu.
3: Vinícius va fer fora un entrenador, a l'estiu renovació milmilionària.
2: Però per això està l'estiu. Ara dir que la responsabilitat dels jugadors és fàcil. Cada jugador és així. Té la seva història, té el seu recorregut, i aleshores... Què has fet tu perquè això pugui millorar en aquest aspecte? Depèn absolutament dels resultats, que sempre sembla que si guanyes està bé i si no guanyes no.
1: Ara, és interessant el que diu i repeteix Vaquero ja des de fa setmanes, que és gat vell i sap de què va la història, que el Barça ha de tenir com a objectiu guanyar la Lliga, la tercera Lliga, que això et va marcant la tendència i una època, i després la Champions, competir-la.
2: Clar, i guanyar, per què no? No, jo no dic que sí, no. Que, si a mi m'agrada veure...
1: Però que la Lliga, que se li ha de donar el valor que té la Lliga.
2: La Lliga té, per mi, el valor número 1. Lo va dir Cruyff, lo va dir Pep Guardiola, lo va dir Zidane. Per què? Per què diuen aquestes
3: dia
2: coses?
3: Dia.
2: Perquè el dia a dia és el més difícil. Perquè tu, en un moment donat, amb un bon equip, pots perdre. Què va passar l'any passat amb l'Atlético Madrid i el Barça? A quants punts va quedar de la Lliga?
3: Sí, però el dia de l'eliminatòria pues, van fer fora.
1: Sense Rafinha.
2: Val? I? Però,
3: ara, jo era això
2: i la dia... tendència del Barça és negativa aquest any?
3: No, ni
2: és a dir, al final, és veritat que tothom volem que el nostre equip guanyi. Però nosaltres tenim una cosa, és que tenim moltíssima gent de casa, tenim un estil consolidat, absolutament concret, amb unes característiques que crec no només agrada a la gent socis del Barça, sinó que a tothom... Tothom diu, escolta, m'agrada veure el Barça. Tots els entrenadors del món diuen, escolta, m'agrada veure el Barça.
1: El Jordi Martí, que està a dalt amb reunions i tal, però porta el pinganillo a l'orella.
2: Portarà una bronca o què?
1: Em demana que et pregunti, si poguessis triar Lliga o Champions, què preferiries guanyar?
2: Jo, aquest any, jo, com club, com seguidor de club, jo la Lliga. Com seguidor de futbol, la Champions. Ah. Jo també estaria content de...
1: Com a seguidor de club la Lliga i com a seguidor de futbol la Champions?
2: Sí, perquè com club, torno a dir-te que jo crec...
1: Per al club és més important guanyar la Lliga, encara que per al seguidor, per a l'aficionat, faci més il·lusió la Champions.
2: Perquè té una progressió, adequada. I la Champions pot arribar quan aquests jugadors tinguin 21-22. Sí, jo cada dia miro una mica el Transfermarkt, els jugadors que són de la Pedrera, la evolució econòmica... És a dir, si tu mires tot això...
1: Tu tienes una bona pedrada, eh? Perquè, clar, escoltes totes les declaracions, mires Transfer Market, la evolució dels preus dels jugadors, el que ha dit aquest, bueno, l'altre.
3: Així està la Flor,
2: no, no, jo vinc aquí,
3: així està la Flor que es no, l'envia cada setmana.
1: Amb notes apuntades.
2: No, no, jo vinc aquí i tinc respecte al vostre programa i tinc respecte a la gent que està escoltant. Aleshores, intento arribar en arguments per dir una cosa, dir altra. Puc dir també qualsevol pedrada, dir-li a Jordi.
3: Ara, jo no sé si...
2: Escolta, si vols que faci una pedrada...
1: A veure,
2: vols que faci una pedrada? Després vull que em deixis 3 minuts per acabar, eh? Vale. No em tanquis.
1: Vale. Ara que has dit pedrades i que has citat una altra vegada Picasso, de tant en tant el José María Vaquero va
2: i Van Gogh, igual,
1: posant artistes sobre la taula per parlar del Barça, avui ha vingut un pintor, i ho dic en antena perquè així el Jordi tanqui la trobada, el Lluís Rizzo, que ens convida a una cata al celler de Gelida, perquè hi té allà una exposició, i ens ha demanat si tu podies venir també.
2: Sense parlar.
1: Que tu vinguis.
2: Sí, home, sí. Si podem, si trobem el dia,
3: trobarem
2: una dada i anem.
1: M'encanta perquè Lluís Rizzo, que és un oient ja de fa molt temps, ens explica, no? M'ha fet molta gràcia abans quan m'ha dit que quan, ara no, però que a la tarda, quan fèiem el que t'hi jugues a les 8:30, ell ens escoltava mentre pintava i tal, i després posava Wagner i Beethoven.
2: I tu?
1: No, nosaltres, Wagner i Beethoven. És a dir, el que t'hi jugues teloner de Wagner i Beethoven.
4: Depèn de què posis de Wagner, podria sonar a la vegada, perquè poses una tertúlia així i de fons...
1: Puja, Willy, que ràpid que ets.
3: Salta, Lluís.
2: Per això no dic jo què cançons he demanat per la tarda, veus? Escolta, i sorprès.
4: Ja
2: quedarà sorprès.
4: A les 3 de la tarda.
3: Escolta, ja dius això molt de la Lliga. Jo, sincerament, crec que es guanyarà la Lliga perquè l'equip està en una dinàmica molt bona. Però jo veure que després de guanyar dues lligues i amb lo perillós que és marcar-te la Champions com a objectiu prioritari, veure la fam, les ganes, allò de el ganar després de ganar, que és el més difícil, tots dieu que és el més complicat de tot, veure la mentalitat, l'actitud, la fam amb la que el Barça inicia la temporada, a mi em fa estar tranquil.
2: Val, jo també estic tranquil i tinc la convicció que potser es pot lluitar, però també...
3: No, perquè si al final no guanya la Lliga, no, perquè t'apareix al Madrid o a l'Atlètic o et supera,
2: Fraqui,
3: si tu mantens així, escolti, jo és que crec que el club...
2: Fraqui, l'any passat, l'Atlètic de Madrid va acabar 25 punts i va a fotre fora el Borja.
3: El que vull anar és que jo entenc que tu marquis la Lliga com a prioritària, però em fa la sensació que al club li aniria molt bé treure's l'urgència de la Champions.
2: L'urgència va ser la primera, tu.
3: També és veritat, sí, portàvem 100 anys buscant-la.
2: Ara...
3: Però en aquest Barça tan triomfant, que domina tant el futbol espanyol i tal, sí, jo crec que al club li aniria bé treure's aquesta obsessió.
2: Joder. És que això no té discussió. És que sembla que estem parlant... Jo crec que parlem el mateix,
3: no,
2: però d'una perspectiva...
3: M'agafa això que dius jo... Potser li dono més importància a la Lliga que a la Champions per marcar una època...
2: Pues sí,
3: entenc,
2: sí,
3: però igual per la salut urgent, de l'urgència del club...
2: Però què urgent? No hi ha res urgent.
3: Que la gent...
2: L'urgent, saps què era l'urgent?
3: Que has tingut equipar-lo...
2: El tema econòmic. Això era el més urgent. Tenir un equip de futur amb gent, sobretot de casa, i lo tenim. Aleshores, si es guanya, perfecte, però que si no... És que dóna la sensació que jo... No sé si ho explico bé.
3: Sí que t'explico bé.
2: Potser explicaré en basc.
3: És per intentar posar veu a aquells que puguin pensar que potser la Champions ens aniria millor que no pas una tercera lliga.
5: Pues claro que aniria bé, porque no ganai una desde hace 95
3: tot
5: años.
3: Tot era per introduir el gas.
5: Y yo ya tengo dos. Y el abuelo este una.
3: Todo. Respecte, no?
1: En un moment, Vinícius fent una carta a l'altre Vinícius, el que l'ha abduït. Anna Palet, què tal, com estàs?
6: Què tal, com estem?
3: Que no et sortia el seu nom o com ha anat això?
1: No, perquè estic pendent d'emetre un àudio per José Mari Vaquero, però encara no l'ha tret l'Helena,
3: vale.
1: No sabia si ja el teníem o no. A la graderia del balcó vam entrevistar ahir a Ferran Sarsanedas.
6: Sí.
1: Molt interessant l'entrevista. El coneixes, no?, del futbol base del Barça.
2: Sí, va estar amb mi, va sortir en l'època on jo era responsable.
1: Espera, aguanta un moment, perquè l'entrevista és superinteressant. Ara escoltarem un extracte. La teniu sencera a la pàgina web de l'emissora i vull comentar una cosa...
2: La vaig escoltar,
1: La vas escoltar?
3: També. No, per
1: però com et dona la vida? Ha fet tantes coses?
2: No, perquè estava en el cotxe i vaig escoltar.
1: Ah, mira que bé. Però bo, fem pausa, que l'Helena, com sempre, és la que m'anem, està dient que hem d'anar a la desco de publicitat i rematem la passada enrere amb José Mari Vaquero. entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys, és, ho ha explicat el Nil Solà, Frenkie de Jong.
6: Ya estoy aquí. Incluso tengo cánticos. Visca, Frenkie. Ara que no es trenqui.
3: S'acollona, eh?
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
8: Què t'hi jugues?
1: Una 37 amb José Mari Vaquero, el Què t'hi jugues, a Ser Catalunya, a les 20:30, dos quarts de nou, podeu escoltar la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I ahir vas entrevistar Ferran Sarsaneras, el jugador del Barça, al Prat. També ha estat Sarsaneras. Entrevista interessant, que podeu escoltar sencera a la pàgina web de l'emissora, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i que fa reflexionar.
9: Sí, perquè Ferran Sarsaneras va anunciar fa uns dies que es retirava del futbol. Ho fa amb 29 anys, per qui ara mateix no el situï. Va estar 14 al Barça, va arribar amb 10. Per tant, va passar per un munt de categories, un migcampista amb molt ADN Barça, que va arribar a ser capità del filial, també a viure un ascens a segona divisió, però la cara B del futbol, 5 lesions al genoll, un munt d'intervencions, van frenar dràsticament la seva carrera.
10: Van agafar totes les lesions quan estava al Barça B, i una mica ha sigut el detonant el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística, i fruit d'aquestes lesions, o sigui, se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B, que Pimi em proposa tornar a ser capità, i jo li comento que no em veig en cor, perquè encara estava lesionat, era l'època Covid també, dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho, i crec que us farà millor una altra persona.
9: Va estar 2 anys i mig sense jugar, va tornar als terrenys de joc baixant de categoria, jugant a clubs com el Vilafranca o com el Prat, però ara es retira per falta d'il·lusió, i precisament una de les reflexions que ens deixa anar és com afrontaran carreres llargues els futbolistes que veiem avui a dia al primer equip del Barça com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, com afrontaran i si arribaran a tenir 20 anys de carrera al màxim nivell.
10: Ho veiem evidentment amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil.
9: Una reflexió sobre el futur, sobre com està canviant el futbol. Un Sarsaneras que ja parlant amb ell detectes que és un jugador diferent, amb moltes inquietuds, i prova d'això és cap a on vol encarar ara el seu futur.
10: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social. Suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència. Per tant, vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar. No ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
9: Per tant, una història d'aquestes al futbol on de petit el Ferran doncs tot semblava indicar que faria una gran carrera, les lesions no li van permetre, però això no l'atura, i ara, com explicava ell, doncs vol trobar la manera d'ajuntar integració social i futbol ara que acaba aquesta trajectòria de forma prematura als 29 anys.
1: Estava al futbol base, no? Quan tu...
2: Sí, la proposta aquesta se la vaig fer jo.
1: Ah, sí?
2: Va renovar, sí, era responsable en aquest moment del futbol base, i aleshores hem parlat amb ell, bueno, parlar també ell personalment, però sobretot també la gent que era el que portava, i aleshores, com ha dit ell, va decidir...
1: 5 lesions al genoll, eh?
2: Sí. Jo crec que en aquest moment era la segona. És a dir, que després ha tingut més o moltes més lesions. Però bueno, sí, era un jugador molt noble, que podia jugar en 3-4 posicions en mig camp, saps? D'aquest típic del Barça que pot jugar de pivot, d'interior, dret o esquerrà, aleshores... i molt tranquil. No m'ha molt serem com demostrar ara mateix, la veritat.
1: Missatge per a José Mari Vaquero.
11: Volia preguntar-li al senyor Vaquero si creu que tenim allà a l'equip un líder com era ell al camp i com és fora del camp, perquè ho segueix fent molt bé i parlant molt i molt bé, molt interessant. I preguntar-li si ja han fet un llibre, audiollibre, el seu llibre. M'agradaria molt poder llegir-lo, escoltar-lo.
1: Sobre lideratges has parlat de Rodri com un líder al camp, del llibre que vas publicar, si faràs la versió àudio, audiollibre, o si existeix.
2: Sí, ja m'ho han demanat algun i potser sí, la intenció, tinc la voluntat de fer-ho, sí. Aquesta és la intenció, però saps...
1: Mi pròxima parada, eh?
2: Sí, mi pròxima parada. Sí, bueno, parlem una mica de tot això, de la
5: vida.
2: I el
5: llegiries tu? Perquè estaria xulo, explicat pel propi José María Vaquero.
1: Molt.
2: El què, perdó?
1: Que l'audiollibre el fessis tu, el locutessis tu.
5: Clar, o tu
1: o... De fet, ja tens experiència, que has fet coses a la ràdio locutant històries.
2: Ah, sí, està bé. Mira,
5: no... El Monràs de Vent del Pla, per
2: exemple. Escolta una cosa, doncs... Pensaré i miraré
1: a
2: veure
1: si hi ha... Tenim moltes,
2: alguna persona
1: tenim moltes pot... idees per aterrar i per, va, va. I per impulsar. Eh?
2: Anem mica. Però bueno, és una bona idea. És una bona idea, la veritat. Podria ser diferent.
1: Tanquem. Què m'has dit? Tanquem. Necessito 3-2 minuts.
2: Bueno, quan m'has metido tanta prisa voy a hablar en castellano porque en catalán me cuesta un poco.
1: Porque el Flaqui te ha dicho en la pausa publicitaria que el tiempo en la radio es oro, o sea que espabila.
2: Mira, mira, el deporte es como la vida. Compartir, competir y convivir.
1: Las tres Cs.
2: ¿De acuerdo? Las tres Cs que llevan a la R. Compartir. Compartir, porque yo, por ejemplo, tenía 11 hermanos y la ropa que tenía venía de los de arriba. Lo único que tenía mío eran los calzoncillos abanderados que me regalaba mi madrina en mi cumpleaños y el día de Navidad. Solo es propiedad mía era esta. Por lo tanto,
3: compartir
2: no ha sido muy difícil para mí. Y también en los equipos tampoco ha sido difícil. Competir. Cuando mi madre decía hay que comer... Depende del sitio de la mesa donde tú comías. Si te servía al principio o después, había mucha diferencia, y es así. Y entonces yo, en esto era rapidísimo, subiendo las 20 escaleras para colocarme en el sitio, a veces igual, no era el mejor sitio.
5: Es pero, que menjar no s'ha de fer broma.
2: Això, no hi ha broma amb això. I convivir, porque teníamos tareas cada día. Una semana hacía las camas, el otro limpiaba la mesa, el otro compraba. Sí, ya mi madre era muy ordenada por necesidad, absolutamente. Y por lo tanto, a partir de aquí, yo he sido siempre el más generoso de todos los hermanos. Yo he hecho más que los demás. Es decir, mis hermanos dicen que no, pero yo estoy convencido.
1: De
2: hecho,
1: te voy a preguntar.
2: Sí, no, porque,
1: ¿qué dicen tus hermanos? Porque si no, lo preguntaré yo.
2: No, pero es que el recuerdo que yo tengo es que yo era mucho más generoso. Entonces, también cuando. Y entonces al final, es como un equipo, es. Compartir, competir y convivir, y esto te lleva siempre, ¿sabes qué?, a tener respeto al que tienes al lado.
1: La R.
3: La R. Respetar.
2: Las tres Cs que te llevan a la R.
1: CCR, sembla...
5: Cristiano Ronaldo.
1: Les inicials de la URSS.
2: Ja està bé.
1: Gràcies.
2: Ha sigut ràpid o... Ha sigut ràpid o no? Val, gràcies, gràcies,
1: Molt bé. 40,
5: a més, parlant de lideratge, del José Mari, ara jo conec els líders... Enrossos! Líders enrossos, jo també competeixo per aconseguir una taula al Manà 75. S'ha de competir per aconseguir una taula al Manà 75. Perquè és que és la millor terrassa que encara es pot gaudir amb amics o familiars per aquell arròs cuinat a la vista amb 19 varietats per tots els gustos, des del de popa a la gallega, passant pel de magret d'ànec, el de verdures... Mare de Déu! És més que una arrosseria, és una experiència. Caldós, menys caldós, més sec... Manà 75, punès!
1: Sergi Hernández, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Acaba de parlar Manolo González. L'Espanyol juga demà, eh? La Lliga torna ja divendres. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. Què ha dit Manolo González?
8: Doncs sí, Manolo González en aquesta roda de premsa d'avui ha tingut moltes preguntes entorn a la seva figura, de si l'equip està amb ell. El vestuari va tots van en conjunt cap a una. I en aquest cas ha assegurat que està força convençut. El vestuari ha tancat files. Aquestes setmanes han sigut per treballar aspectes més potser de joc, de mecanismes més de futbolístics, va dir, perquè ha dit que el partit de l'Elx va ser un problema futbolístic més enllà d'altres possibles inconvenients que s'hagin pogut tenir, i en aquest cas no ha volgut avançar que hi haurien canvis a l'11 inicial. Sí que ha confirmat que Javi Puado viatjarà,
1: bona notícia,
8: si acabarà tenint minuts o no, i davant dels dubtes sobre el seu futur, diu que el vestuari, doncs això, està unit i que ell és el primer convençut en el projecte, perquè si no faria un pas al costat. Escoltem-lo.
12: Jo soc molt conscient de l'esport o del treball que tinc. Vaig veure l'altre dia una entrevista d'Ancelotti a Movistar amb Valdano i que deia que m'han echado de casi todos los equipos. Tu saps que és una feina que tens aquest risc, que tens les crítiques sempre a sobre quan no guanyes. Guanyes dos partits és tot millor, per dos partits ja saps que, com decía Johan Cruyff, en torno se empieza a mover i ja sabes que te va a venir la bola de nieve por este lado. No has de ser massa intel·ligent. He de saber conviure amb això, llavors. Si no sé conviure amb les crítiques, no podria estar. El que sí que dic és aviat que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
1: Gràcies, Sergi. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. La notícia és que viatjarà Javi Puado. Esperem que aviat pugui tornar a jugar. Serà bo per a l'Espanyol. Xavi Cazorla, què tal? Com estàs?
13: Bastant bé.
1: Ja tenim preparats els oients, però abans, que suposo que molta gent l'està esperant, carta de Vinícius a Vinícius.
14: Querido Vini, o el alienígena que me ha robado la identidad y ahora va dando vergüenza y no sabe hacer un control... Esta es una carta de mí para ti porque me he estado informando y he visto que hay teorías de la conspiración que dicen que los aliens me han abducido y ahora no soy yo, sino que eres tú, y un alien que me ha suplantado la identidad y ahora entiendo por qué estoy jugando tan mal, porque no soy yo. Es decir, soy yo, pero de segunda, ¡tá! Porque el yo de primera está abducido y ahora me estoy dando cuenta de que igual yo entreno quirófano para ponerme la cara de Jason Derulo, pero me han dormido, me han cambiado por los del otro planeta para conquistar el mundo, han puesto al Untiti de Marte para que él se hace pasar por mí. Además, se nota mucho que no eres Vini, porque no manda a la gente para segunda. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Tienes que hacer esto, ta, ta, ta. Si tan extraterrestre eres, ¿por qué no te vas ni de tu abuela? ¿Eh? ¿Por qué se te escapa la pelota cuando tienes que hacer un control? Y queridos alienígenas, ¿cómo vas a conquistar al mundo poniendo a un tío con la cara rara en mi sitio? ¿Dónde está el plan de vosotros? Parece un tonto gilipollas y me acaba mandando para segunda a la liga y para Boston. Ya no sé si soy yo o soy tú. Si luego estoy jugando en segunda, tendré que mandar a la afición para primera RFF. Y las aficiones de primera me van a mandar a mí para segunda. Esto no puede pasar. Vamos a ver, tonto gilipollas. Cuéntame tu plan y yo te ayudo a conquistar el planeta, pero tú me ayudas a ganar el Balón de Oro de 2027. Vamos a hacer juntos por 10 si fue preciso. Te enseño a regatear, te enseño a mandar para segunda y así vamos a hacer ¡ta, ta, ta! Todo el rato. Recibe un fuerte abrazo alienígena, Vini.
1: Ay, anem al concurs, va. Joc, entrades per anar al concert de Jay Wheeler el 19 de desembre al Palau Sant Jordi. Competiran al concurs del Xavi Cazorla, el concurs Vintage, el Miquel. Bon dia, Miquel.
15: Hola, bon dia.
1: Des d'on ens escoltes, Miquel?
15: Martorell, estic ara.
1: Des de Martorell. I el Jordi. Bon dia, Jordi.
16: Què tal?
1: Bon dia. Des d'on ens escoltes, Jordi?
16: M'escolteu?
1: Sí, perfectament. Bueno, perfectament no. T'està pujant ara l'entrada de l'àudio el Willy. Bueno, des d'on, Jordi?
16: Des de Badalona.
1: Des de Badalona.
16: Espera. Faré així millor, que potser m'escolteu millor.
1: Molt bé. Molt bé. Miquel i Jordi. El concurs avui va de...
13: Avui va d'una persona que no està desapareguda mediàticament ni físicament perquè ens heu estat fotent bastant la matraca aquesta temporada amb ell. Estic parlant de Joaquim Maria Puyal. Perquè aquesta setmana, és una data rodona, eh? Just es compleixen 50 anys i un mes de la primera transmissió en català.
5: Home,
13: jo faria un, ja.
1: Igual n'hi ha un quan es compleixin 50 anys, un mes i una setmana.
13: Ah, sí? Ostres, quins nervis. A veure, d'entrada, què diu la IA, la intel·ligència artificial del Puyal? He buscat i diu, és un periodista i narrador esportiu català especialment conegut per les seves retransmissions de futbol a Catalunya Ràdio, una de les veus més emblemàtiques del Barça durant dècades, amb un estil molt personal i apassionant, és considerat una figura clau a la renovació de les retransmissions esportives en català. I diu, a vegades la gent confon Puyal amb Carles Puyol o Jordi Pujol.
1: Això ho diu la IA.
13: Això m'ho va dir la IA, sí. Mm. Començarem amb un primer tall de presentació de la persona d'avui, de Joaquim Maria Puyal.
17: Hi ha caigut figo damunt d'un fotògraf.
18: D'un gos, diria jo.
17: Perdona?
18: Em sembla que era el gos, no?
17: Home, jo hi vaig malament per confondre un gos amb un fotògraf, cada dia estic pitjor.
19: Ai, que pena, pobrecico, pobrecico.
13: Mm. Bueno, coses que passen, suposo que us hi trobeu els narradors, de dia a dia. A veure, com bé deia la intel·ligència artificial, el nom Joaquim Maria Puyal pot pot portar a confusió. Un dia una persona que destacava per parlar sempre molt clar, com Josep Maria Bartomeu, va rebatejar-lo. Com li va dir? I és una pregunta adreçada al Miquel.
1: Bartomeu a Puyal.
13: Sí. Opció A, li va dir Josep Maria Puyal. Opció B, Maria Joaquim Puyal. O opció C, Jo Maria Yal.
1: Miquel.
15: La C.
13: La C.
14: Jo Maria Yal.
13: Jo Maria Yal. A veure, comprovem-ho.
14: Avui ha sigut una jornada llarga. Joaquim Maria Puyal comentava que el dinar de directives ha estat força tens, que fins i tot en algun moment el president del Barça ha hagut de parar els peus al president del Nido. Ens pots explicar una mica com ha anat?
20: No sé què ha dit el Josep Maria Puyal, però...
21: Com dius?
20: El Josep Maria Puyal, Josep Maria Puyal.
21: Ara ja em puc morir!
13: Oh, no, era bastant... possible que hagués sí. Bartomeu hagués dit d'una altra manera.
20: Gemaripal.
13: El Gemaripal.
20: El Gemaripal.
13: Però no, va dir...
1: Josep Maria.
13: Josep Maria Puyal, sí.
1: Josep Maria.
13: Va, anem al Jordi. A veure, Jordi.
14: Josep Maria.
13: Un altre que també va canviar-li el nom va ser, per sorpresa també de ningú, el Jaume Creixell. En aquest cas, però, en una mateixa frase, li va dir de dues formes diferents i totes dues malament. Com li va dir en aquest tall que sentirem Jaume Creixell? Li va dir el mestre Pujal i després mestre Punyal... Opció B, el Puyals i el Pujols. O opció C, el Cigala del Puyal.
16: És que sent en Creixell em m'ho crec tot, eh? Però jo crec que la A.
13: La A? Comprovem-ho.
22: Si nosaltres el mestre Pujal...
3: Qui?
22: El mestre Pujal.
3: Puyal.
22: Què li hem de dir amb el mestre Pujal? El mestre Punyal agafa... El mestre Punyal...
14: Mestre Punyal.
13: Sí, senyor.
1: L'ha clavat.
13: L'ha clavat el Jordi.
1: Un més Jordi.
13: Un a zero. A veure, anem a... Pregunta pel Miquel. Als 90 i al 2000, en Puyal era un autèntic mite a Catalunya fins al punt que en algun camp de futbol l'havien arribat a perseguir senyores per fer-se una foto amb ell. Què li va passar al Puyal a un estadi amb una dona? Opció A, li va fer un piquito... Opció B, li va fer un xupetón. Opció C, li va tocar la carn d'olla.
15: Mira, la C un altre cop, va.
13: La C, li va tocar la... Tu creus que una senyora li va tocar la carn d'olla al Puyal, eh? Vale, endavant.
23: Crec que va ser en aquest camp, l'última vegada que vam venir, que sí. Al Quim li vam fer una foto molt sexy amb una prenda de color rosa.
24: La bufanda rosa? Ostres, va ser molt mítica. Perquè no era el dia que tenia una cua de dones intentant-li fer un...
25: Bueno, clar, això és el que vol que expliqui el Quim, que s'està posant nerviós, eh?
24: Com es deia, Quim? Xumet. En sí. Català com es diu xupetón?
25: El xupetón. Ah. Perquè va venir una dona un i es va fer un...
24: Un xuclet, això.
13: Doncs, per sorpresa de ningú, no li va tocar la carn d'olla, sinó que li van fer un xuclet o un xupetón. Anem amb el Jordi.
1: De moment 0-1. Sí. El Jordi pot fer el 0-2.
13: Suposo que aquesta senyora era la Francisca del Puyal.
3: Ah, Francisca, tot tenim una.
13: Sí, sí, sí.
3: La cardolla, eh?
25: La cardolla.
14: Bueno, la meta... Que me la meta todo.
13: Pregunta pel...
14: I los huevos también.
13: Pregunta pel Jordi. A un Mallorca-Barça, una dona va anar fins a... Una altra diferent. Va anar fins a la cabina de Catalunya Ràdio. Què li va dir al Puyal? Opció A, li va dir que deixés de dir Ursay i Hens i parlés català de veritat. Hòstia. Opció B, li va preguntar si ell també tenia tantes vacances com el Sique. Opció C, li va dir al Puyal si sabia on era el Puyal que l'estava buscant.
16: Bueno, en aquest cas crec que sí que és la C.
13: La C? Comprovem-ho.
25: No, tu ets un altre que s'hi sembla molt amb en Puyal.
3: Molt bé, com vostè vulgui, senyora.
25: L'escolto sempre, amb en Puyal.
3: Sí. Però jo em posa Catalunya Ràdio, no ho veu?
25: No, però jo soc bé, o sigui, pot ser del Barça, però no ets en Puyal.
3: Està bé, molt.
25: Jo soc una senyora que soc de Catalunya, però visco aquí a Mallorca, però avui he vingut a veure el Barça.
3: I com meva. És que ha vingut aquesta cadira?
25: Perquè buscava en Puyal.
3: Ah, està bé.
25: Com que l'escolto tant, mira si l'escolto, que cada diumenge el veig per la tele quan tanco el micròfon i escolto en Puyal. I veig el futbol i escolto amb ell. Així que digue-li.
3: Doncs quan el veig ja li diré que el busca.
13: Doncs sí, li va preguntar al Puyal on era el Puyal.
1: 0-2, és tremenda aquesta escena.
13: Sí, imagina la senyora. Anem amb el Miquel. A veure, els que van treballar amb en Puyal sempre han destacat que era molt treballador i molt exigent. Què li va dir el Puyal a l'Antoni Bassas el primer dia de feina del Bassas amb l'equip del Puyal? Opció A, gràcies per la teva nula aportació. Opció B, potser no cal que tornis demà, Antoni. O opció C, coneixes el Víctor Font? Crec que està fent un PowerPoint.
14: Home, o sí, podria ser, escolta.
3: Miquel.
15: Però,
13: La, gràcies per la teva nula aportació.
0: Era el desembre del 81, vaig debutar. El Puyal diu, acabar la primera part, el Barça està guanyant 1-0, gol ha marcat Carrasco, anem a la zona de vestidors, Antoni Bassas. Dic, ara venen els futbolistes i parlarem amb Carrasco, que és l'autor del gol. Carrasco, sisplau, i Carrasco passa olímpicament de mi i es fica al vestidor, no? Es va fer un silenci, jo vaig veure passar tota la meva vida, no? I una veu des de la cabina va dir, gràcies, Antoni Bassas, per la teva nula aportació.
13: Molt bé. Bé, Miquel, bé.
1: 1-2.
13: 1-2. S'està igualant. A veure, anem amb el Jordi. Jordi, en Puyal era exigent i el pobre es va haver d'empassar també l'època aquella del Barça de Bogarde i companyia, on el Barça no guanyava ni el Gamper. Què va fer en un dia d'aquells en què el Barça feia un partit horrorós? Opció A. Va negar-se a narrar fins que no xutessin a porteria. Opció B. Va esbroncar els jugadors, narrar amb un to molt agressiu. O opció C, va saltar al camp per intentar agredir en Bengal.
1: Hauria estat bé.
4: La B, jo diria.
13: La B, va esbroncar els jugadors narrant amb to agressiu.
6: A tocar i no perdre, això, a tocar i no perdre. A l'esquerra!
7: Ara m'he cagat!
6: I tu enrere! I tu aquí, i tu al mig, i a tocar i no perdre. Això mateix, així, cap enrere, així. I tu a la dreta o a l'esquerra. I sempre així, així. I ara una hora per secar de banda. Aviam si us haurem d'ensenyar a jugar a futbol, home. Això no. Oblida't de la glòria. Ara ves la cosa positiva, Rivaldo. Cap endarrere, Bojarde. Tu, Bojarde, fes el que puguis. Una hora assegut. Digue-li a l'àrbitre que em miri l'entrecuix o que em miri els bessons, home.
13: Estava enfadat aquell dia. I de fons es van sentint olés de la gent del públic. Vull dir que, no sé, tan estrany no hauria de ser. Molt bé, doncs ha encertat el Jordi.
1: 1-3, ja està.
13: 1-3, ah, clar, ja està.
1: Sí, clar, l'altre dia no pot empatar.
13: Oh, quin patiment, tu.
1: 1-3, guanya el Jordi.
13: Doncs sí.
1: Jordi, te'n vas gratis de concert.
4: Espera'm Puyal. Ja veus.
1: Espera'm Puyal, 3-3.
4: Sí, que ja em va bé.
1: Molt bé. Doncs gràcies per escoltar-nos.
4: Gràcies a tu.
1: A clavar el destrés, eh?
4: A vosaltres.
1: Miquel.
3: Gràcies, també.
1: Tindràs més sort un altre dia, espero. Una abraçada.
4: Vale, gràcies.
1: Que vagi bé. M'he quedat al·lucinat amb aquesta última retransmissió del Puyal, eh?
13: Aplica't un dia, Flaqui. Ens
3: hi posarem.
1: Va. O tu, Vermo.
9: Bueno, és que ara no dona per això.
13: Ja, clar, és veritat.
9: Ara és com...
13: Bueno, tio, que duri.
9: Ho fan millor del que tu esperes que facin. És que de moment no es pot. És com l'altre dia que em deien ¿por qué no te metes con el Barça? És que no puedo ara.
13: Ara?
9: No puedo.
1: I tu deia?
9: Comentaris a xarxes. Ostres, solo con el Madrid, no sé què. Bueno, con el Barça no dices nada. Bueno, clar, què vull dir?
3: Ahir va ser un Frenkie...
1: I va rebre crítiques.
9: Sí, també.
1: Que et fotessis amb Frenkie de Jong.
9: Era molt de palmera.
1: Gràcies per escoltar-nos. Ara, l'actualitat informativa. A hora 14, més esports a la gradia del balcó amb l'Anna Palet. A 9:15, m'ha sortit un gall com Guardiola.
3: Sí, és not a problem. És de tot és acostumat-se. Ja està, cap problema. Has fallat, a més.
1: Adéu, però quasi sempre encerto.

0: Inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
1: Ya a esta hora, el punzón de Xavi Vidal-Folk.
2: Una mayoría súper absoluta del bloque de derecha y ultraderecha en España y el rotundo encogimiento de la izquierda a la izquierda del socialismo. Estas previsiones de la encuesta de 40DB para la SER suponen un vuelco total respecto de las últimas elecciones y exigen al mundo progresista un esfuerzo titánico, siquiera sea para suavizar el desastre que se le avecina. Más difícil todavía, pues el trabajo de campo se desarrolló al compás del desahucio de Mari Carmen, las concentraciones por el derecho a la vivienda, la caída parlamentaria de los dos decretos, la convocatoria electoral y la resurrección de las dos normas. Estos sucesos en torno al derecho al techo han agitado conciencias, pero de momento no han movido votos. ¿Continuará así esa dinámica? Pronto veremos si prosigue la indiferencia y el abstencionismo de muchos votantes de izquierdas, si se activan o no sus resortes íntimos ante hechos crueles como el veto derechista y ultra al minuto de silencio por el adiós de la capitana ante desahucios. Hay dos maneras de cancelar a una persona viva. Una es postrarla hasta la muerte. Otra, ignorarla, insultarla, escupir sobre su tumba. Ambas han ocurrido. Suceden.
1: Y a partir de las 8, las 7 en Canarias, les saluda Aymar Bretos en una edición especial de Hoy por Hoy desde Valladolid. Ahora son las 7:20. ¿Sí?
3: SER Tarragona, Radio Reus.
4: Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
5: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
6: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè a Teclisa By Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Reus, dissenyem amb tu cada detall, la fabriquem, la muntem i fins i tot te la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Teclisa By Elements, al carrer de Requesens i Mercader de Reus. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a exposición-elements.com.
3: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
7: Bon dia. Esquerra té un plan B. La direcció del partit ja té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per si finalment les negociacions sobre les llistes de les eleccions generals no arriben a bon port. Andrea Villòria, bon dia.
8: Bon dia. Es tracta del diputat al Parlament Jordi Albert, home de confiança del president del partit Oriol Junqueras. Les negociacions continuen i s'han de resoldre abans d'aquest diumenge.
7: En té més detalls la Laura Pons.
9: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluida i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
7: Mentre Esquerra negocia, Junts per Catalunya aposta per la continuïtat. Míriam Nogueras tornarà a ser cap de llista per Barcelona i també repetiran els candidats de les altres tres demarcacions.
8: Marta Madrena serà la candidata per Girona, Isidre Gavín per Lleida i Josep Maria Cruzet per Tarragona. Junts, per tant, no haurà de fer primàries per afrontar aquestes eleccions.
7: On la negociació és més complexa és el front ampli que ha de conjugar els interessos de tots els partits que eren a sumar i intentar tornar a unir-se amb Podemos.
8: L'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, s'ha obert de manera diàfana a encapçalar aquesta llista, però vol fer-ho si hi ha un acord amb Podemos i l'Esquerra va unida a les eleccions.
10: Yo ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, pero estoy dispuesta a ayudar para que estemos todas, porque todas somos necesarias.
8: Declaracions a l'Hoy por Hoy, les negociacions entre Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida i Podemos de moment s'han encallat i l'acord també pot trigar uns dies en arribar.
7: 7:23.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería Panadería y Rebozado sin Huevo, en la sección de harinas de tu súper, y búscala también en redes sociales.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
7: És divendres 9 d'octubre i avui us estem explicant que el cap de setmana passat, malgrat les prohibicions de mobilitat per les pluges i inundacions, el trànsit rodat va baixar menys d'un 10%, un 10% a l'àrea metropolitana.
8: Són dades del Servei Català de Trànsit a les que ha accedit CERT Catalunya. El dia on es va notar més la reducció va ser diumenge i sobretot a Girona, on el trànsit rodat va baixar un terç, un 36%. Tot i que cal tenir en compte que allà, sobretot a l'Alt Empordà i Baix Empordà, estava prohibit circular fins les 9 de la nit. En qualsevol cas, altres zones com el Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme, que van ser punts negres del temporal, el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia, malgrat les restriccions.
7: Això mentre gairebé una setmana després... Els bombers continuen treballant per recuperar la normalitat als municipis que van quedar inundats per les tempestes.
8: Segueixen obrint camins, netejant carrers que segueixen sent fangàs i revisant edificis com el mur que ahir va obligar a evacuar una residència de gent gran a Granollers per risc d'esfondrament. També segueixen buscant el Rami, el nen de 12 anys amb autisme que es va escapar de casa seva dissabte a la nit espantat pel temporal. Ara han ampliat la recerca, com explica Montse Díaz, que és la cap del dispositiu dels bombers.
16: Continuem treballant amb el suport de drons, a subaquàtica, de la canina... I també estem ampliant aquesta recerca per la zona també de la Roca del Vallès i Parets.
7: I més enllà del cost personal i el cost econòmic, els aiguats dels darrers dies han costat 117 milions i mig d'euros. És el càlcul que ha fet la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, consultant a les empreses afectades del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos. Pol Valero.
17: Tres de cada quatre companyies consultades ha patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
18: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant.
17: Per això PIMEC reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
7: Tot plegat són les conseqüències del cicló tropical que es va generar dilluns al mar Mediterrani.
19: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
7: És un fenomen inèdit, és el primer cop que els meteoròlegs veuen una formació així fora dels tròpics. La principal explicació, Oriol Soler, és que l'aigua del Mediterrani està en rècord absolut de temperatures des de fa mesos.
20: Segons Juan Jesús Gómez, investigador de l'AEMET i meteoròleg superior de l'Estat, la creació d'aquests ciclons tropicals és imprevisible perquè al ser un fet inèdit no hi ha res amb què comparar.
21: Y empezamos a tener fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados. Y tampoco los modelos, que surgen de un conocimiento acumulado, ¿no?, por el clima de la región, los modelos también van a tener dificultades y cada vez van a tener más.
20: Gómez també avisa que el Mediterrani cada cop tindrà més comportaments propis del clima tropical.
21: Las condiciones favorables que se dan en las regiones tropicales en el Mediterráneo cada vez están más presentes, entonces... Esto es un síntoma, ¿no?, de que esas condiciones cada vez nos hacen parecer más a las regiones tropicales. Vamos.
20: Declaracions de Gómez de l'Hoy por Hoy de la cadena SER.
7: Les tempestes han passat, però avui Protecció Civil avisa de fort vent a l'Alt Empordà.
8: Amb ratxes que poden superar els 108 km per hora al nord de la comarca durant tot el dia i fins la matinada. També es preveuen onades de més de 2,5 metres, que poden ser encara més altes al Cap de Creus i al de Begur. A l'interior recomana assegurar portes i finestres i retirar els objectes dels balcons.
22: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
7: 2 minuts i seran 7:45 del matí, el mateix dia que entrava en vigor el nou decret d'habitatge que ha de servir per protegir els desnonaments dels més vulnerables. Ahir una mare i dos menors van ser desnonats de casa seva a Barcelona, al número 17 de la Rambla.
8: L'advocat de la família havia demanat suspendre aquest desnonament esgrimint el nou reial decret, però el jutge no ho va acceptar. L'afectada és una dona víctima de violència de gènere i els seus dos fills. Aquí l'Ajuntament de Barcelona ha allotjat d'urgència en un hostal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya explica que la propietària d'aquell pis que la dona feia 2 anys que no pagava el lloguer i que la propietària, com dèiem, és una dona gran que també té risc de vulnerabilitat i que té la hipoteca del domicili encara per pagar.
7: Justament l'Ajuntament de Barcelona ha comprat uns 3.000 pisos en els darrers anys per evitar que s'expulsi els veïns que hi viuen. Ho ha assegurat així l'alcalde Jaume Collboni aquí a la SER, Hora 25.
0: Pues en los últimos años casi 3.000 viviendas en diferentes operaciones, a veces son pisos concretos, a veces son fincas, y es una medida más que se adopta en Barcelona, una más.
7: Collboni ha defensat la compra de la finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu per evitar el desnonament de desenes de famílies vulnerables després del cas de la Mari Carmen a Madrid.
8: L'alcalde barceloní considera que si el seu cas hagués passat aquí, l'Ajuntament hauria fet tot el que estigués a les seves mans per evitar el desnonament, a diferència de Madrid.
7: Avui a la tarda hi ha convocada una manifestació a Barcelona en record de la Mari Carmen i l'Olga amb el lema "El negoci de l'habitatge mata".
8: La mobilització serà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. En paral·lel, els sindicats d'habitatge també han demanat a tothom que avui faci un minut de silenci a les 12 a tots els llocs de treball en memòria de les persones que han perdut la vida mentre lluitaven per mantenir casa seva.
7: I arribarem a 8:15 amb música d'Oques Grasses.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
2: que n'aprenguin!
1: Escolta el Ketty Jugàs Barça.
3: Això és clau.
1: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
4: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
5: És tremendo.
6: ¿Por qué?
7: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
6: Mi cuestión es ¿por qué?
7: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
8: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
1: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
9: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
1: A SER Catalunya.
6: ¿Por qué?
10: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper, y búscala también en redes sociales.
14: Quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
15: Cadena SER i SER Catalunya.

0: t'hi jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres, en el que per fi podem dir que avui, després de tres llargues setmanes d'aturada, finalment torna a la Lliga. La jornada arrenca aquest vespre amb un Màlaga espanyol, demà serà el torn del Barça-Getafe. A la segona hora del Què t'hi jugues, de fet, seguirem en directe la roda de premsa de Hansi Flick. Sabrem com ha viscut ell aquesta llarga aturada sense futbol, sense partits de clubs. I demà, a les 9 del vespre, plataforma amb el Madrid-Villarreal, pendents de com rebrà el Bernabéu a Kylian Mbappé. En uns minuts anem a Madrid. Ja us avanço que José Mourinho, per sorpresa de ningú, ha defensat fermament el francès, però a aquesta hora del matí el que hem de fer és anar cap al Camp Nou, cap a l'Auditori 1899, perquè ara mateix hi ha un acte en marxa, s'està acomiadant Pedro Rodríguez, penja les botes, ho anunciava aquesta setmana i està fent aquest acte emotiu al Camp Nou, que està seguint l'Albert Llimós. Llimós, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Així és. Estem a l'Auditori 1899. Està parlant Joan Laporta ara en aquest comiat de Pedro Rodríguez. 39 anys, després de 25 títols. Escoltem el president del Barça. Després recapitulem tot el que s'ha dit en aquest acte.
4: Les figures que ha tingut el Barça i és important també pel club. I avui estem fent un acte aquí que també m'agrada que hagis volgut que el teu comiat sigui aquí el club de la teva vida i el club que és casa teva.
5: Em sembla, president, que té un...
2: Hi ha el Raül Llimós, el company Pedro, col·laborador del Què t'hi jugues, que està liderant aquest acte, oi, Albert?
3: Sí, així és. L'acte que l'organitza està sobre l'escenari ara mateix. Raül Llimós, també el president Joan Laporta, que li donarà un obsequi ara a Pedro, que està amb la seva filla, amb l'Adriana, que està plorant tota l'estona i llavors l'han fet pujar aquí a l'escenari i ha estat molt emotiu també. I ara, de fet, Pedro té la filla sempre a la falda, doncs escoltant el president del Barça parlant de la seva trajectòria. I són també molts exfutbolistes i amics de Pedro, després escoltarem alguna reflexió. I era Sergio Busquets, també Carles Puyol i Xavi Hernández, entre d'altres. També hi ha jugadors com Martín Montoya, Okunowo, Asensi, altres futbolistes de la història del Barça que estan presents en aquest acte aquí a l'Auditori 1899, d'un Pedro que té una imatge al darrere dels seus equips, del Sant Isidro on va començar, del Barça, de la selecció espanyola, Chelsea, Roma i Lazio, un panell amb les seves fotografies d'aquest futbolista que va jugar més de 800 partits, 204 gols, 25 títols, campió del món, campió també d'Europa i 3 Champions i 5 lligues, entre d'altres trofeus, acompanyat de la seva família també, dels seus amics. Ara mateix s'acomiada Joan Laporta del futbolista de Tenerife, també de la seva filla, i segueix aquest acte amb preguntes per a Pedro. Ara Raül Llimós doncs, està avançant en aquest acte de comiat del futbolista. I si vols, Helena, comencem escoltant mentre estan continuant l'acte amb el que ha dit Pedro, per què marxa, per què ho deixa als 39 anys després d'aquesta carrera tan dilatada d'arribar al juvenil del Barça. Doncs podem escoltar el que deia Pedro dels motius pels quals marxa.
6: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas y al final siempre lo he dicho, ¿no? Desde que empecé a jugar yo soy una persona bastante competitiva, trabajador y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, dedicarme a otra vida, a una nueva etapa y de pensar un poco más en la familia, en los amigos, que al final es una parte de tu vida muy importante y que sacrificas también mucho cuando estás en este trabajo, ¿no?
2: Llimós, ens deies totes les cares conegudes que hi ha avui acompanyant a Pedro, mencionaves a Xavi, també hem escoltat a Laporta, de fet a les xarxes del Què t'hi jugues tenim imatges del retrobament entre ells que ha estat bastant fred.
3: Sí, molt fred, podríem dir una encaixa de mans, una salutació molt freda, molt diferent a la que ha tingut el president del Barça, per exemple, amb altres institucions de l'entitat, com són Sergio Busquets o el mateix Carles Puyol, que ha arribat una mica més tard. Ara està fent un agraïment a Pedro Rodríguez, a tots els clubs als quals ha participat. Si vols, escoltem aquesta carta més emotiva que la porta preparada a Pedro.
6: También del fútbol que me han seguido durante todos estos años con mucha pasión, alegría y con constancia. A mi familia, por supuesto, en especial a mis padres y a mis hermanos, por transmitirme siempre los valores de la humildad, el trabajo y el esfuerzo, y por demostrarme que siempre han estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. Tengo mucha suerte y estoy muy orgulloso de teneros hoy aquí a mi lado. A Patricia, mi mujer, la persona muy importante en mi vida, que siempre me ha sostenido durante tantísimo tiempo, en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. A nivel personal y profesional me has ayudado mucho con tu sabiduría, tu dulzura y tu bondad, y con ese corazón de oro que solo tú tienes y que fue sin duda lo que me enamoró de ti. Gracias también por darme a este último sol que tengo aquí a mi lado, que es la alegría y la luz que ilumina nuestras vidas, que es Adriana. Te quiero mucho, mi amor, y ojalá sigamos avanzando juntos en esta nueva etapa que tenemos por delante. A mi exmujer Carol, que está hoy aquí también presente, por acompañarme en la primera etapa inicial de mi vida y por darme el mejor triunfo, que son los tres tesoros de hijos que tengo, Brian, Kyle y Mark. A todos mis hijos, porque son lo mejor que tengo y por el cariño incondicional que me dan cada día. Soy sin duda lo más grande que he podido hacer en mi vida. A todos mis amigos que están hoy aquí hoy presentes y algunos que no pudieron acompañarme en este día tan especial, por guiarme siempre de una manera fiel y por apoyarme en los momentos difíciles y por siempre guiarme con mucho criterio. A mi equipo de representación, Bahía Internacional, a Margarita y todos los que están hoy aquí presentes, que me han guiado y ayudado a tomar decisiones difíciles en mi carrera. A todos los integrantes de la marca deportiva Nike, en especial a Dani Marín, con los que he hecho toda mi carrera desde el principio al final. Gracias por hacerme rendir siempre al máximo nivel y por tratarme siempre de la mejor manera.
3: Continua, Pedro, aquests agraïments, però si et sembla, Elena, mentre dona agraïments al final a marques comercials i a la gent que ha estat més propera amb ell, escoltem, jo crec, una part molt interessant, que és la reflexió que ha fet Xavi Hernández, que ha dit que sempre Pedro era un jugador molt infravalorat, brutal, i ha dit que va estar a punt de recuperar-lo al Barça quan ell va ser entrenador. Podem escoltar Xavi Hernández.
7: I per mi, molt infravalorat. Molt. El valorem molt els companys, els jugadors professionals, però crec que tant la gent com a nivell mediàtic, jugador molt infravalorat. Per mi ho tenia tot. Tenia tot. Per un passador com jo, els desmarcs que em feia, les dos cames, no es cansava mai, sempre pressionant per l'equip, un jugador brutal, o sigui, superlatiu. Per mi ha fet una carrera brutal, extraordinària, però no té el mèrit com podem tenir altres, i crec que s'ho mereix.
5: Ara que ets entrenador, Xavi, titular indiscutible al teu equip, no?
7: No, i de fet em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant... Va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hagués agradat molt perquè, a part, doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
3: Doncs, de fet, podem fer-li una pregunta a Pedro, serem els primers. Si et sembla,
2: preguntem
3: a Pedro en aquest acte. Estem aquí darrere.
5: Per tant, si voleu fer alguna pregunta al Pedro...
8: Hola, Pedro. Albert Llimós, de la cadena SER, en directe al Que t'hi jugues. Has parlat, el Xavi ha parlat, el Busquets també, tu mateix, sobre la dificultat d'arribar al futbol professional, no? Tu al final ets una demostració de que a vegades una petita decisió, en aquest cas del Pep, no?, del Guardiola, de recuperar-te, no?, pot canviar la vida d'un futbolista. Potser no estaríem aquí, no?, d'aquests detalls, no?, aquests petits detalls. Pot ser negatiu una lesió o pot ser que un entrenador et recuperi, no?, i això canvia la teva vida, i suposo que és un missatge per a tots aquells nens petits que volen ser futbolistes, sigui aquí la Masia o qualsevol altre club, que veia petites coses que et canvien la vida.
6: Sí, obviamente, como siempre, yo creo que en el mundo del fútbol y en una carrera en general, al final tienes que tener momentos también de suerte, ¿no? Y donde te acompañen quizás personas que apuesten por ti y te den esa oportunidad, ¿no? Yo creo que al final lo más importante, si tuviera que dar un consejo para los jóvenes o para la gente que viene desde abajo, es que nunca te derrumbas, ¿no? Que intentes seguir siempre de la misma forma, con una mentalidad fuerte, sólida, porque al final eso yo creo que es lo que te prepara y lo que va a hacer la diferencia en un futuro. En una carrera pueden pasar millones de cosas. A mí también me pasó, por ejemplo, siendo campeón del mundo, que me dejaran apartado de un equipo donde no podía ver a mis compañeros y entrenando solo prácticamente, estando sin equipo. Entonces, como te digo, al final el fútbol te enseña todas las caras y hay momentos en los que son complicados, difíciles, y tienes que aceptarlos, trabajar duro para poder seguir avanzando en esta carrera, en tu vida, ¿no? Y obviamente pueden haber momentos de altibajo, de mucha presión, de frustración también mucha, porque a veces piensas que estás entrenando bien o estás trabajando muy bien y no te salen las cosas, no estás jugando, y bueno, forma parte de quizá nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la mente sí que juega un factor muy importante. Cuanto mejor trabajes, cuanto más sólido estés contigo mismo, yo creo que eso, como te digo, es lo que te prepara y te hace dar ese salto de calidad para poder estar en la élite, llegar arriba y sobre todo mantenerte tanto tiempo, ¿no?
2: Són les paraules de Pedro Rodríguez en el dia del seu comiat des del Camp Nou. Com cada divendres estem al Que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio, company del diari Esport. Què tal, Ivan?
9: Bon dia. Hola, bon dia.
2: I amb el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Què tal, Joan?
10: Bon dia a tothom.
2: Escoltàvem ara Pedro, també a Xavi. Us hagués agradat aquest, no sé si les dents o aquest remember de Pedro al Barça?
9: Sí, per què no? Si ha seguit jugant a un molt bon nivell a altres equips i...
2: Està igual el tio, eh?
9: Sí, sí,
2: no, es manté...
9: Sí, és d'aquests que es manté.
10: Igual, igual.
2: Ah, físicament, no?
9: Està finet, però s'acaba de retirar.
10: No, ja, però té una careta...

0: Amb 39 anys no té ni una cana. Ni una cana.
1: Julio Salinas tampoc, entre 63 o 64. Alguna cosa fan, no sé.
2: Alguna cosa, no?
1: Sí, sí. Jo no l'hauria fitxat, o sigui, jo no. No, no. El Barça necessitava una regeneració. Ja va ser una cantada brutal Dani Alves, que va acabar com va acabar, amb el tio condemnat per un... Per
0: però això
1: assumpte.
0: És un altre tema. A nivell esportiu no va anar malament.
1: A nivell esportiu va anar... O sigui, va anar més malament que bé. No, no va portar absolutament res a aquest equip.
0: Sí,
1: i Pedrito, i ja, bueno, jo sí. I ara és perquè ja, ho dic jo, clar, que estic d'acord.
0: Si no estiguessis d'acord, no ho diries.
1: No sé quina és l'aportació... No sé quina és l'aportació del condemnat per violació en el Barcelona, no ho sé. Però, i el cas de Pedrito, amb tot el greu que em sap, doncs no, el Barça necessita una regeneració, una renovació de plantilla, un mirar al futur i no mirar cap al passat. Per tant, no crec que hagués sigut una bona idea. Ara, quan aquest s'ha retirat, ara els Legends pot entrar amb el... amb el Mendieta i amb el, tots aquests que amb el Sorín i tots aquests que van.
0: Però que li tens mania al...
1: Que no li tinc mania, dic simplement...
0: No, dic pel to,
1: que no,
0: eh?
1: Que no l'hauria portat, quan el Xavi diu que l'hauria portat, no l'hauria portat.
2: Segurament Pedro no va marxar del Barça com a ell li hagués agradat, no? Però s'està acomiadant avui des del mateix Camp Nou.
0: A mi el que m'està agradant és el fet d'obrir les portes del Barça a gent que ha sigut tan important pel club. I això em sembla meravellós, perquè al final Pedro ha jugat al Chelsea, ha jugat a la Roma, ha jugat al Lazio, ha jugat a molts equips després de deixar el Barça. Però, en canvi, el vincle aquest emocional, personal, que es manté amb jugadors d'aquest tipus... Sí, també es va fer amb el Bojan, per exemple, que es va retirar quan encara no estava a dins del club treballant i també li van oferir, evidentment, tot el que calia perquè es pogués acomiadar, com Déu mana, amb els seus familiars, amb els seus amics, amb els companys, com està passant avui. I això jo crec que fa gran al barcelonisme.
1: De Pedro vull destacar una que va ser peça clau al millor Barcelona de la història, que és el de Pep Guardiola, entre els anys 2008 i 2011, 2012 també i tal, però ja una mica menys, va participar en el segon triplet amb el de Luis Enrique, tot i que amb un paper no tan rellevant, perquè el Barcelona havia fitxat a Neymar, i vull destacar dues persones. Una, Lobo Carrasco, que va ser la persona que va recomanar... Lobo Carrasco estava al Tenerife i va descobrir a Pedrito en un torneig de futbol formatiu i el va recomanar ell personalment a Barcelona. El Barcelona el va fitxar. I la segona persona, sense la qual Pedrito no hauria arribat on ha arribat, és Pep Guardiola, que després de la dissolució del Barcelona C, que és on estava el Barça amateur, tercer equip, pel descens de categoria del B, van dissoldre el C, i anaven a donar-li la baixa. I Guardiola diu, vull veure a tots els jugadors. I obra personal de Guardiola és Pedrito i Sergio Busquets, que estava al filial del Barça, i Guardiola és el que li va donar el... Per tant, aquestes dues persones, vull citar el cas de Pedrito, Lobo Carrasco i Pep Guardiola.
2: Llimós, no sé si ha explicat Pedrito quins són els seus plans de cara al futur. Pedro, perdó, que ara ja no cal que li digui Pedrito. Ja és que ha sigut mi matís.
1: Jo crec que no li importa amb ell.
3: Vinculat a la pilota sempre, diu que continuarà vinculat al futbol, que sigui com a entrenador, fins i tot ho ha dit, o fins i tot com a agent, però que ell vol vincular-se al futbol, i això sí, també ha deixat la porta oberta al que deia, a jugar als Legends, de fet aquí a Kunowo, que m'ha sorprès, he anat a parlar amb ell i dic, quina relació tens tu amb Pedro?
0: Que no,
3: és que els Legends m'han dit que vingui aquí, no? I complia.
2: Doncs mira, potser venia a Kunowo, no?, per acabar de tancar aquest fitxatge pels Legends.
0: Pugui, per cert, sempre em busca.
2: Que l'Adriana, la filla de Pedro, que està asseguda a la seva falda, s'ha acabat adormint, la pobra nena està...
3: Sí, l'imatge és preciosa.
0: A mi això m'encanta.
3: Pedro parlant, a més, en les seves converses, i la nena als braços, a la falda, doncs completament cau, no?, ha caigut, però és que ha estat els primers 10 minuts, 15 minuts de la roda de premsa o de l'acte, vaja.
2: Ara no aplaudiu, Albert, perquè és que si aplaudiu la despertareu, pobra criatura.
3: Això, a veure, perquè s'han aixecat tothom abans una estona per fer un comiat a Pedro, tot l'auditori ple dempeus per aplaudir el futbolista doncs, de Tenerife, i la nena després d'aquest moment ja s'ha dormit i ara Pedro continua parlant i ella amb aquesta música celestial que ens fica el Willy doncs dormi plàcidament.
0: Escolta una cosa, dic que qui fos bebé i podia dormir I no, els braços del teu pare.
2: En plena roda de premsa.
0: I no haver d'estar aquí aguantant-te.
1: No, no, i no haver d'entrar a Barcelona, aguantar la merda de trànsit, la putrefacció absoluta.
2: Mira, això, mira, mira, que s'està despertant l'Adriana. Joan, no cridis. Albert, fem una cosa. Línia oberta al que t'hi jugues, qualsevol cosa ens demanes pas, però ara, si de cas, baixa el volum dels teus auriculars perquè el Poquí ha de cantar. No sigui que l'Adriana es desperti.
0: Fluixet, Poquí.

0: podia ser d'una altra manera, declaració d'intencions de Joan Poquí, i ho hem aconseguit. L'Adriana no s'ha despertat a la falda de Pedro, és més, cada vegada està més adormida, per tant, no l'hem despertat. Va, 12 i 23...
1: Deixa'm dir una cosa, Pedro, per si acabem el bloc. No, que dic que això que ha sigut infravalorat, jo no hi he estat d'acord. Jo crec que ha sigut absolutament no sobrevalorat, sinó que ha valorat en la seva justa mesura. Perquè qualsevol que li parlis de Pedro, no és només qüestió de mirar el palmarès, sinó tots els partidassos que va fer, l'important que va ser per aquest Barça, i l'important que ha sigut també, per exemple, pel Chelsea, que va guanyar, no sé si va ser l'última Premier que del Chelsea.
2: I la Champions.
1: Jo crec que és que el que fa veure que ha sigut infravalorat és el seu perfil baix. O sigui, no ha donat una entrevista no sé quants anys. O sigui, no, a nivell mediàtic, per ell, per decisió pròpia, no ha volgut ser un futbolista d'aquesta era moderna en què tot passa per les xarxes i pels mitjans de comunicació. I això no és ser infravalorat, això simplement no voler jugar al joc el que juguen altres.
2: Jo sempre no oblidaré mai, volia dir, el gol d'Abu Dhabi. El Barcelona guanya la sisena Copa del 2009, és a dir, la Copa, el Mundial de Clubs, jo li dic Copa Intercontinental, perquè sóc un vell. Si Pedrito no força la pròrroga al minut gairebé 90, minut 88 o 89, un cop de cap, a centrada, per exemple, precisament del brasiler convicte, el Barcelona no hauria permès a Messi marcar el gol que va donar el Barcelona al Mundial de Clubs. Per tant,
3: perdoneu,
2: una altra bona de Pedrito.
0: Digues, Albert.
3: No, que ha tornat l'Adriana torna a ser protagonista, Pedro l'ha intentat deixar la seva mare, ha tornat a plorar i al final ha tornat a mans i abraços del seu pare.
2: Però que no hem sigut nosaltres.
3: Sí, perquè
2: no?
3: Quan has cantat. Quan has
2: no
3: cantat,
2: fots. Em sap greu.
0: Pobre Adriana, hauràs de fer hores de cangur després per compensar-ho, això. Poqui. Va, 12:25, anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, perquè allà hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. Mira, a mi també m'ha despertat poquí.
0: Ah, sí, doncs.
2: Bueno, però tu no estaves a braç del papa allò...
1: Què vas fer la nit?
2: Aquí.
0: És igual, Nil, no ho expliquis. Que...
2: Sí, sí,
1: home, per favor. Volem saber què va fer el Nil ahir la nit.
2: Necessitem saber-ho.
4: Vaig fer una copa i...
2: Necessitem droga.
4: I a dormir.
2: Bueno, droga, en el bon sentit.
1: Sí, ja t'entens.
4: No, això no, poquí.
0: No, que volia els safrets, no?
2: Els safrets, això.
0: Exacte.
2: La reacció de safrets.
1: Droga mala.
0: Nil, el Barça s'ha entrenat per última vegada abans d'enfrontar-se al Getafe, on vol allargar aquesta ratxa d'impatibilitat i aconseguir la vuitena victòria, però ho ha fet sense Rafinha, no?
4: Sí, ho ha fet sense Rafinha, de fet és l'única novetat que hi ha significativa. La resta de la plantilla s'ha entrenat amb total normalitat, evidentment tampoc Christensen ni Rooney. Sí que ha saltat l'amic de Joan Poquí, Frenkie de Jong, que l'hem vist fer moviments tranquil i, sí? I sembla que la cosa avança bé. Joan, per la teva informació,
2: fent equilibris,
4: que
2: allò amb cops de maluc,
4: està fent equilibris, aquells moviments que ell sap fer per no tenir, per no tenir mal. Més enllà de Jong, ha entrenat Joan amb normalitat, també Eric, tots menys Rafinha. El club continua insistint que està bé, que és per precaució. Evidentment li preguntarem a Hansi Flick ara d'aquí una estona, però si no ha entrenat avui, el més normal seria que segurament no entrés ni a la convocatòria. Ens insisteixen que dimarts ha d'estar bé i que el petit edema aquest que té el farà descansar per precaució, i que si fos la final de la Champions jugaria.
0: Doncs veurem qui és el que el substituirà, si com apunta el Nil, demà Rafinha acaba descansant o en tot cas no juga de titular, es quedarà segurament, diu el Nil, fora de la convocatòria. I un Joan García, Nil, que ha fet el tercer entrenament ja amb el grup, no?
4: Sí, entrenant amb total normalitat, també és una de les altres qüestions que ha de resoldre Hansi Flick. Ja vam explicar fa unes setmanes aquí un divendres també el que t'hi jugues, que eren unes molèsties que no l'impedien jugar, que el que volia fer Joan era jugar sense dolor, que feia temps que estava jugant amb aquestes molèsties, i a partir d'aquí doncs amb normalitat. I Joan entra a la convocatòria i demà seria una sorpresa que no fos ell el titular. No entrarà evidentment encara tampoc Frenkie. Jo crec que encara li queden un parell, tres de setmanes per veure aviam la situació, com està del seu genoll, si pot fer tots els moviments sense dolor, i a partir d'aquí doncs també tornaria Frenkie. Recordem que Christensen també està fora, encara li queden uns quantes setmanes, que Rooney es baixa de llarga durada, i la resta tots disponibles per Hansi Flick.
0: També un Xavi Espar, Nil, que és veritat que ja ho havíem explicat i el propi Deco ho va confirmar públicament, perquè ja estava tancada la seva renovació pel Barça i el club ja li va posar el segell definitiu pràcticament, no? L'acord ja està totalment tancat i ja és oficial.
4: Sí, ja és oficial aquesta primera renovació que ha fet el Barça de Xavi Espart fins al 2030. Recordem que també s'ha de fer oficial la de Rafinha i la de Marc Bernal, i que la pròxima que ha d'afrontar Deco, encara aquesta no està tancada, és la de Gerard Martín. Aquí se li vol fer una millora i ampliació de contracte perquè se li revisi el salari, un dels salaris més baixos de la plantilla. En tot cas, Xavi Espart ja oficial fins al 2030, uns mesos especials per Xavi Espart, que ha passat de ser futbolista del filial a ser futbolista del primer equip, i a més aquesta millora de contracte i ampliació també fins al 2030.
0: Gràcies, Nil. Línia oberta al que t'hi jugues. A la una sentirem i seguirem en directe aquesta roda de premsa de Hansi Flick. També en els propers minuts ha de comparèixer José Bordalás. Ho seguirem també aquí al que t'hi jugues, però jo crec que ara ja, si voleu, podeu treure les crispetes i anem cap a Madrid, no?
2: Vamos allá.
5: ¿Qué te jugas?
0: Perquè José Mourinho no parlava des del dia, us en recordeu, que va treure els papers de la impressora després de perdre contra l'Atlético. Sembla que ha passat mitja vida, però això va ser l'última compareixença de José Mourinho, i amb tot el que havia passat aquests dies amb Kylian Mbappé, doncs avui teníem ganes de sentir quines eren les explicacions del portuguès. Era la compareixença segurament més important des que ha tornat a la banqueta del Madrid, i no ens sorprèn gaire, però ha defensat fermament a Kylian Mbappé y ha señalado a la prensa para volerlo desestabilizar.
6: ¿Le parece exagerado todo lo que se ha montado en este parón de selecciones alrededor de Kylian Mbappé?
7: ¿Exagerado? Ridículo.
8: Entendería que parte del madridismo estuviese molesto con Mbappé, y que mañana pues el foco de frustración del Bernabéu esté puesto en él y quizás en algún otro.
7: Este es uno de vuestros objetivos. Obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce exactamente a esto. Este es el objetivo. De quién prefiero no hablar, me puedo también equivocar, pero claramente es un de los objetivos.
0: Mourinho considera que els seus futbolistes lesionats han estat exemplars durant aquesta aturada. Diu que han tornat a Valdebebas a tractar-se i que han seguit amb els plans de recuperació, especialment Kylian Mbappé.
7: No ha sido suficiente para vosotros los verdaderos problemas que hemos tenido, no nosotros, pero el fútbol en general ha tenido este par de semanas, y ha sido la búsqueda de los problemas. Primero era la discoteca, que no era discoteca, era una discoteca transformada para la Semana de la Moda en París, que ha sido transformada en un local de un evento Bravo. Privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel Estática. De pequeñas casas, donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central de los restaurantes, de los spa, la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta.
0: Doncs no sé, per ser una cosa inventada i ridícula per la premsa, molts detalls té Mourinho de tot això de la bicicleta i de la discoteca que no era
1: potser
0: discoteca.
1: Potser preguntat.
0: Doncs això sembla, no?
2: Potser preguntat. Li han fet un informe, la impressió. Sí,
0: Preguntat per si creu que demà el Bernabéu xiularà Mbappé, Mourinho ha enviat un missatge a l'afició.
7: Mbappé va a jugar, ni en banquillo estarà, i si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones. Cuando un jugador del Real Madrid no cumple con sus obligaciones, sea como jugador, sea como ciudadano, es que no van a ver ese jugador en banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo porque está jugando o porque está en banquillo, porque va a estar en casa. Yo al Bernabéu respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo. Para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, ser capaz de entender las dinámicas, ser capaz de entender los objetivos.
0: Serà titular Mbappé, i ens ha dit als periodistes que en comptes de parlar del francès ens fixem en el realment important.
7: Es la primera vez en 10 años que no tenemos un único jugador lesionado en el Real Madrid. Es una buena historia, ¿no? Pero no vos gusta. Es una historia que no vos gusta.
0: Javi Raez, ¿qué tal, Madrid? ¿Cómo estás, Javi?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Serena?
0: ¿Te han convencido estas explicaciones de Mourinho?
9: Bueno, no me han sorprendido, vamos, es pues ir a contra la prensa, pues bueno, pues está bien. Disparar al pianista, ¿no? Bueno, pues igual, qué marda. Si esto es que esto es el compromiso del jugador, ya se hacía un poco pesado. Yo he preguntado ya, no sé, han sido 10 preguntas. Yo he preguntado ya el séptimo, el octavo, y ya, pues ya prefería Diomandé o Vinicius, porque es lo mismo, ¿no? En esto es evidente que el chico no ha hecho ni el Tour de Francia, ni ha bajado el tubo de aquí del Pardo, que es peligroso, ni ha cogido la bici y se la ha jugado. Pero bueno, está bien que no lo haga, ¿no? O sea, no debe de hacerlo. Eso primero, y luego publicarlo. Y luego el tema de la discoteca, pues en su rato libre cada uno hace lo que cree oportuno, pero no le queda bien, ¿no? No le queda bien esa exhibición pública, aunque sea perseguido por paparazzis o... Me da exactamente lo mismo. Eres jugador del Real Madrid las 24 horas. Él mismo se contradice, pues también lo dice. En fin, el mar de lo mismo. Yo, me lo esperaba así. La verdad es que no me ha sorprendido nada.
0: Anoche... Eso te iba a decir, Javi, que anoche en el larguero ya nos decíais que esto no es solo la postura de Mourinho, sino que es que el Madrid también cree eso.
1: Ah, evidentemente.
9: Bueno, no.
1: Claro, no sé, guapo.
9: No sé si el Madrid habrá gente que piense lo mismo y jugadores que piensen otra cosa. Eso ya no te puedo decir. Pero que Mourinho iba a decirnos esto, bueno, yo no tenía la menor duda, ¿no? Pero ya está, pues es que tampoco tiene mucha historia. Es el compromiso de un jugador o de un trabajador cualquiera con su empresa, si no hay que darle más vueltas. Él mete goles, de acuerdo. Es muy bueno, sí, uno de los mejores del mundo, de acuerdo. Pero hay lagunas, ahí desaparece. Y a mí el compromiso del jugador con el Real Madrid, con el club que le paga, a mí no me parece que sea un compromiso perfecto. Creo que tiene que ser un compromiso perfecto, porque es... No, el líder, yo voy a preguntarlo por el liderazgo, yo queda más da si es líder o no, tiene que meter goles, hacerlo muy bien y en todos los partidos. Y cuando esté lesionado, pues se cuida y se recupera, como todos. Pero tiene que, para mí, ser el, no sé si el buque insignia o el escaparate del resto de compañeros. Y yo creo que él va a la suya, yo creo que Mbappé va a la suya, es de Kylian y de Mbappé. Esa es mi opinión, pero me puedo equivocar, tampoco le conozco tanto como para emitir un juicio categórico, pero la impresión que da es que todo esto a él... Le da igual, o sea, que él es de Kylian Mbappé Fútbol Club, juegue con Francia, con el Madrid, con el PSG o con el Mónaco. Y si te gusta bien, y si no también, porque al final va a hacer lo que él crea oportuno. Yo digo que él no se cuide, porque él ha ido a un médico y que no haga las cosas que tiene que hacer. Yo eso no entro, porque si uno corre a esa velocidad y mete goles es porque evidentemente tiene una genética y él también se cuida, estoy convencido de ello. Ahora, ¿que debería hacer más cosas? A mi modo de ver, sí. Debería ser un ejemplo para el resto, y eso creo que no lo es. Un ejemplo total, total digo, de compromiso absoluto. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, compromiso absoluto. Y a mí me gusta eso. Rafinha en el Barcelona, compromiso absoluto. Bueno, a mí me gusta eso de los líderes.
1: Con Samba al Brasil. Sí. Escolta, Javi, bueno, és que per mi hi ha una cosa que és molt més de fons i que és la qüestió de tot, que és que el Madrid està a 6 punts del Barça a la Lliga.
9: Si
1: estigués empatat o a un punt i tal, tot això, és que no passaria d'una mica de soroll. I el que crec que sí que és greu és que Mbappé li ha plantejat un pols a Mourinho, al club, a tot quisqui, perquè tu pots fer el que et surti dels collons. Ara, una cosa és anar en bicicleta, encara que sigui amb un resort molt tranquil per anar a l'spa, i l'altra cosa és penjar-ho. Quan t'havien dit, precisament, dies enrere, Mourinho, que, home, no se puede ir en bicicleta, que no sé què. O sigui, quan l'entrenador diu una cosa i tu fas exactament el que ell deia que no es podia fer, estàs plantejant un pols. I el teu guanyat, perquè avui ho ha demostrat, el té guanyadíssim, perquè Mourinho diu que jugarà sí o sí. Per què? Pues perquè és el millor que tenen, perquè és el tio que els hi fot tots els gols. Per tant, com vols prescindir d'Mbappé? Ara, a la llarga això és un problema, perquè la resta de futbolistes veuen que hi ha un jugador que va a la seva i que se li permet tot, i a la resta pues segurament no se li acabarà permetent tot, perquè el mateix Mourinho els acabarà tallant les ales. I tinc una pregunta pel Javi.
9: Sí.
1: Com a periodista... ¿Tú qué historia prefieres? ¿La de Mbappé en bicicleta o la de durante 10 años no había un día sin lesionado?
9: Bueno, es evidente que vende las cosas que son diferentes. Si no hay nadie lesionado, eso vende menos. Pero también me parece que es algo importante, y el club estaba muy preocupado con este asunto y lo han conseguido subsanar este año, y de momento no hay lesiones, pues eso me parece bien. Sí. Pero no pasa nada por contarlo. Yo no soy muy exclusivo en mis convicciones, o sea, me parece que todo puede ser interesante. Hoy ha querido decir, por ejemplo, el mensaje que traía él hoy era, aparte de matar a la prensa, bueno, pues eso ya viene en el habitual, es que a Vinicius le va a dar 2 semanas. Le ha dicho, de momento, no, te quiero, aunque no estés a 100%, conmigo. pero a lo mejor el banquillo lo ha dejado caer. Eso para mí es el titular, y él lo quería decir. Era la última respuesta, eran 10 preguntas tan solo, porque claro, cada una dura, una ha durado creo que 4 minutos. Entonces, claro, ha habido 10 preguntas tan solo, y él quería mandar ese mensaje.
0: Mira,
9: a
0: Javi,
9: Vinicius.
0: Esto es lo que ha dicho de Vinicius.
7: Pero me hace mal al corazón cuando un chico como este, que no está, obviamente no está en este Vinicius, que es un jugador de otro mundo, me hace mal al corazón que la gente influenciada por muchos de vosotros que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
0: Ha dicho que meritocracia sí, pero que hay con ciertos jugadores, ¿no?, que hay que tener una vara de medir un poco diferente.
9: Que le da igual lo que le preguntes, Lena. Si es que él lo tiene ya claro y él va a dar su discurso y da igual lo que le preguntes. Si le preguntas una cosa, le parece bien, le preguntas... Él lo tiene todo clarísimo, o sea, él es muy bueno. Tú vas a la rueda de prensa y yo, por ejemplo, voy a preguntarle por Mbappé y su compromiso y tal. Pero ella, claro, si es la pregunta número 8, pues ya ha cambiado y me he ido a algo que el club le preocupa y es el tema de lo que va a hacer en ataque. ¿Cuándo va a poner a Diomandé, que se lo está ganando, no? Si va a ser capaz de meter a Diomandé de inicio y meter a Mbappé y a Vinicius, ¿no? Hacer un poco la BBC que hacía el Madrid, hacerla ahora con Mbappé, con Vinicius y con Diomandé, los tres arriba. Más Güler, más Bellingham y más Valverde, por ejemplo. Un equipo ofensivo. Esa es mi pregunta, porque en el Real Madrid piensan que si Diomandé está jugando bien, ¿por qué no juega de inicio? Y es normal, ¿no? Yo también lo entiendo. O sea, Diomandé está llamando a la puerta de la titularidad. Si le cabe un 4-3-3 agresivo, intenso, o le cabe un 4-4-2 y guardar la ropa. Y él no ha contestado, dice que bueno, el día de leche metió 6, no sé qué, pero que eso a él como que le descuadra bastante, ¿no? Ese equilibrio. Y para mí es un tema importante porque Madrid está a 6 puntos. Esa es la realidad. Esa es la única realidad.
2: I si aquest equip que dieu, amb el Diomandé i el Valverde i el Tchouaméni, serà capaç de competir amb el Barça, amb Rodri, Pedri, Fermín, etc. No, però jo el que et volia preguntar, què vol dir exactament Mourinho quan diu que el fet parlar de Mbappé i de la discoteca i de la bicicleta és un objectivo de la premsa. Què vol dir exactament? Objectiu d'aquí. Perquè no entenc que li digui això a uns periodistes de l'entorn madridista, com és el teu cas, o que avui han posat a les portades unes paraules de Mourinho fent referència a Negreira, quan no ve, això sí que no ve a cuento de res. No, i la contradicció que jo veig és com pot dir-los en aquests mitjans de comunicació que tenen l'objectiu de que el públic piti al Bernabéu. És que no ho puc entendre.
0: Són unes declaracions a Mourinho al Corriere de l'Esport.
2: I la posen de portada.
9: Yo en esto me gusta ser claro. Yo no soy... O sea, yo soy periodista de la cadena SER que voy y cubro el Real Madrid. Como he cubierto Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, el que sea.
2: Aleshores, la meva pregunta... Però aleshores la meva pregunta és, hi ha un objectiu de la cadena SER que el públic piti o no?
9: Me gusta puntualizar porque yo en esto no estoy de acuerdo con el periodismo del Bayern de Múnich o del Como, de Bufanda. Yo soy de periodista que representas a la cadena SER y preguntas lo que la gente quiere saber. Eso es todo. Luego ya, que tú le preguntes una cosa que le guste más a Mourinho, a Flick, al Cholo Simeone o a Luis de la Fuente, a mí me da igual. A mí eso me da exactamente lo mismo. Yo creo que el periodista tiene que preguntar lo que es noticia, lo que cree él que debe de preguntar. Ya está. Entonces, si a Mourinho, en este caso, le puede venir bien o mal, que si a mí me importa que la gente le pite... A mí no tiene que importarme nada. Yo tengo que contar lo que veo y lo que sé, informarme lo mejor posible. Entonces, no, es verdad que se está confundiendo mucho...
2: Però la pregunta que et faig, la pregunta que et faig és què vol dir Mourinho quan diu que és un objectiu de la premsa, que el públic pite
9: mal aquí. Yo no me considero periodista, reportero de la cadena SER en la rueda de prensa. Yo es que no me considero... voy con una riada o con una ola de la prensa a favor de Mbappé o en contra de Mbappé. Es que yo no creo en eso.
2: Mourinho,
9: ni a favor o en contra de Hansi Flick o Leduc de la Fuente. Es que yo no creo en eso. Yo creo que hay un objetivo de la prensa.
2: Ja ho sé, ja ho sé. Però Mourinho, a què es refereix? Quan Mourinho diu això, a què es refereix?
9: No tengo ni idea. Puedo decir porque yo no sé a qué se refiere.
1: Entenc el Joan quan diu, tu no notes que al voltant del club, a nivell de comunicació de premsa, hi ha la voluntat de que el Bernabéu xiuli a Mbappé. No ho notes, això?
10: No, pero es que yo te digo que es que a mí jamás me han dicho lo que tengo que preguntar o si me viene bien que a Mbappé le aplaudan o a mí me te viene mejor como periodista que las cosas a veces fluyan bien, porque te luce más el trabajo y te va mejor, pero a mí me da igual preguntar una cosa buena o mala o regular, pregunto bueno, lo que tengo que preguntar,
1: en tot
10: lo
1: cas,
10: que quiero decir.
1: Des d'aquí de Barcelona, si em permeteu, com a periodista també, sí, faig campanya perquè el Bernabéu piti a Mbappé.
2: Jo sí que la faig.
1: Jo sí.
2: Jo també,
1: Mourinho, Mourinho, des d'aquí sí que la fem.
2: Tens raó,
1: des de Madrid no, però Mourinho.
2: No, Mou, gràcies.
1: Mourinho, tens raó.
2: Gràcies,
10: Mou. A mi m'ha estat lo mismo, o sea, que yo no soy, intento ser lo más objetivo posible, y si le pitan y el público es soberano, y si haga lo que era oportuno, ahí no me tengo que meter yo ni es mi objetivo, pero sí lo que es mi decisión o mi forma de ver las cosas es que tú tienes que preguntar lo que crees que debe, que es noticia. A mí que Mbappé vaya en una bicicleta en un resort me parece una chorrada. O sea, claro, lo digo claramente, me parece una chorrada como un piano, me da igual. Yo no se va a caer, no se va a romper nada porque vaya en una bicicleta dando un paseo con su novia. Y tiene que ir con su novia. Así, todas esas cosas me parecen que no tienen importancia. Pero sí me parece algo relevante que si estás lesionado, que en vez de irte 2 días, no te vayas ninguno, que te quedes en la ciudad deportiva, que trabajes más duro y que seas ejemplo para el resto. Es lo que me parece a mí que tiene que hacer un líder. Pero es mi opinión. Por ejemplo, como lo hacía Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, o lo puede hacer, no sé si Rafinha lo hace en el Barcelona, o lo hace Harry Kane en el Bayern de Múnich, que me gusta que tengan esa sensibilidad. Que yo a Mbappé, pues no soy capaz de encontrársela, esa piel, ¿no? Con el aficionado y con sus compañeros. No le encuentro esa piel, ese interiorizar un poco lo que es el club. Pero a lo mejor me equivoco, oye, él tiene que prepararse, coge sus días libres, luego mete 3 goles y se acabó el problema. Perfecto, perfecto. Javi, pero yo ahí es donde le veo la carencia, a mi modo de ver.
0: Javi, tú que conoces bien el vestuario del Madrid, no le ha amonestado públicamente Mourinho, todo lo contrario, lo ha defendido. Parece que internamente tampoco le va a pasar ninguna factura al francés. ¿Cómo crees que va a sentar eso entre sus compañeros?
10: No, sus compañeros, es que yo creo que ya los compañeros en general, en todos los equipos, salvo la selección española, que sí que se ve un compañerismo y se ve sí, una familia. Yo creo que los clubes ya todo el día, el roce, pues se pueden llevar mejor o peor, pero yo no veo esa... tienen buen rollo con uno y otro regular, pero yo creo que eso ya se ha olvidado, ¿no? Yo creo que están cada uno en su habitación, a llevar su vida, se llevan bien...
1: Al Barça sí que es una familia. Sí, pues mira, Madero, los jugadores.
10: Sí. Madero mucho, no, Madero mucho, porque yo...
1: Para no generalizar, ¿eh?
10: Sí, pero con Madero. Es que me parece que es como todos los trabajos, ¿eh? Como en una redacción o en un taller de coches, que te puede llevar bien con tu compañero, no. Tú tienes que arreglar el coche. Hacer tu trabajo bien, es lo que tienes que hacer. Y luego, si vas con tu compañero a tomarte una cerveza bien, o un café, o no. Eso es tu problema, pero tú el coche lo tienes que arreglar bien. Tu crónica, hacerla bien. Y jugar al fútbol, en este caso, jugar bien. Y darlo todo y ser ejemplo. Es lo que yo creo que tienes que hacer. Ahora, ya todo esto de cómo se llevan, se dejan de llevar, pues yo creo que cada uno ya... Son empresas, es que al final, no sé, Lamine Yamal es una empresa, te guste o no, es una empresa. Y Vinicius es una empresa, que se dedica a jugar al fútbol, es un gran futbolista, una persona, perfecto, pero alrededor de él se monta una empresa. Entonces, a partir de ahí ya, pues hay mucha gente en torno a estos jugadores que les puede venir bien o mal. Yo creo que Mbappé, por ejemplo, va a la suya, pero me puedo equivocar. Y lo suyo lo hace bien, porque es muy bueno. Ahora, para mí sería mejor si, por ejemplo, le viera correr como hace Rafinha en defensa, o como le veo hacer a Dembélé en el PSG, le haría mejor jugador, para mí. Pero yo se lo pregunté y me dijo un día, yo me tomo goles que ellos, yo se lo pregunté en rueda de prensa,
0: sí, es verdad,
10: hace un mes. No tengo ningún problema en preguntárselo, pero no se lo pregunté por maldad, se lo pregunté porque yo veo que el fútbol ha cambiado como la vida, y si de 11 jugadores 2 no corren, pues lo vas a pagar.
0: Se nota en el equipo.
10: Es lo que yo creo, pero no soy futbolista, ni lo pretendo, ni lo quiero ser.
0: Eres
10: pero
0: periodista,
10: sí que veo que
0: Javi.
10: Sí, que a mí yo veo a Dembélé matarse o Rafinha robando un balón, y a mí eso me gusta. Como aficionado, si fuera del Barcelona o del Real Madrid, o como entrenador, si fuera a dirigir a uno de esos equipos.
0: Eres periodista, como te decía Javi, nos lo contarás mañana cuál va a ser ese juicio del Bernabéu a Mbappé en Carrusel Deportivo con ese Madrid-Villarreal.
2: Gracias a la prensa.
0: A las 9.
2: Gracias a la prensa, que es un objetivo.
10: La prensa, digo, gracias. Objetivo. Existirá, y el reporterismo por encima de todo. Así que me encanta que exista y que siga existiendo.
0: Gracias, Javi, un abrazo.
10: Hasta luego, chao, un abrazo. Adéu.
0: Per cert, Joan, que parlaves ara d'això de l'entrevista del Corriere dello Sport de Mourinho, ha fet una entrevista a Itàlia a la prèvia del partit de Champions que tenen contra la Roma, i és cert que ell s'hagués capficat amb Negreira, avui tampoc ho ha verbalitzat, però ha vingut també, ha tret el tema dient que focalitzem en Mbappé i no en els temes importants que han passat, ha mencionat el City, ha dit el otro caso que ja sabeis, però és que és ell qui acaba parlant més de Negreira del joc del Madrid. Com diu el Flac, i sembla que l'hagin fitxat per posar Negreira sobre la taula cada compareixença.
2: És que evidentment el fitxen per això, per desestabilitzar el Barcelona. I en això ell era molt bo, jo crec que ara ja no és tan bo, però manté l'essència.
1: Ni pessigolles.
2: Mourinho sap perfectament que Negreira no va influir per res. És més, sap perfectament que el que roba és el Madrid. Ho va demostrar sent entrenador del Benfica, que va sortir en una roda de premsa, diu, l'àrbitre llevava un paper per saber a qui no tenia que ensenyar tarjeta. Sap perfectament el pa que s'hi dona. I sap també, li agradi al Javi o no li agradi, que el paper que ha de fer a les sales de premsa madridistes és aquest, i que serà aplaudit per bona part d'aquest entorn mediàtic madridista. Mourinho és intel·ligent i és manipulador. Mourinho agafa un fet, determinat, i sempre l'utilitza en favor d'ell. Ell sap que hi ha la brama aquesta de Negreira des de fa anys, i per tant què fa? Pues, collons, ho aprofito per mi, a veure si em pot impulsar cap al meu objectiu. Perquè és la seva feina.
1: No, anava a dir alguna cosa, però no, és que n'estic fària de Madrid, i de Negreira,
2: i de
1: Mourinho. Fora.
0: Vinga, va, doncs fora. Willy, ho han dit l'Ivan i el Joan.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: S'obre la jornada amb el Màlaga espanyol. Sergi Hernández, una prova de foc pels de Manolo González.
12: Doncs sí, el retorn de Javi Puado marca la gran novetat de l'Espanyol en la represa de la competició domèstica. El capità blanc i blau torna a una convocatòria després d'haver deixat enrere la lesió al genoll dret, que l'ha deixat fora durant 9 mesos dels terrenys de joc. Una incorporació que suposa, o que ha de suposar, no?, una injecció de moral, de qualitat, de lideratge per a un equip que necessita refer-se després de 2 derrotes consecutives. Aquestes 3 setmanes sense competició també han servit perquè el conjunt de Manolo González treballés aspectes tàctics, tècnics, amb la voluntat de recuperar les bones sensacions que s'han mostrat en certs moments d'aquest inici de temporada. El tècnic Perico ha aprofitat la compareixença prèvia al partit per enviar un missatge de confiança, de fermesa, assegurant que no se sent qüestionat malgrat els últims resultats desfavorables.
13: A mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Jo dia avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc, quan anaven 5ers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Quan agafava el primer equip d'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
12: L'única absència a la convocatòria és la de Quique García. Javi Hernández, per la seva part, que va tornar abans d'hora, es podrà jugar aquest partit després de les lleus molèsties superades, i Andoni Gorosabel podria disputar els seus primers minuts.
0: Ana Palet, què tal? Bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça demana a la UEFA canviar la data del partit contra l'Arsenal per la vaga general.
14: Sí, perquè aquest partit, en teoria, s'ha de jugar el dimecres 11 de novembre, el dia que està convocada una vaga general a tot el país, i el Barça ja li ha traslladat a la UEFA la problemàtica que això comportaria per celebrar un partit de Champions, en aquest cas. El Barça el que ha demanat, la solució que hi ha trobat, és que s'avanci un dia, és a dir, que en comptes del dimecres 11 sigui el dimarts 10, la UEFA ha elevat ja aquesta petició i està en contacte amb el club anglès, amb l'Arsenal, per veure si es canvia o no la data del partit.
1: No a la vaga general.
0: Ud Grau, què tal? Bon dia.
15: Bon dia, Elena.
0: I Julián Álvarez, que ha canviat de gent.
15: Sí, l'aranya ha trencat amb Fernando Hidalgo per la seva mala gestió en l'intent de fitxatge pel Barça. A l'arguero de la cadena SER van explicar ahir que el màxim candidat per substituir-lo és Javier Pastore. També en clau atlético, el 2 vegades MVP de l'NBA, Shai Gilgeous Alexander, en serà nou accionista. I un altre punt també de l'Atlético, Simeone avui l'han fet escollir entre Messi i Maradona en roda de premsa i ha dit això.
16: A ver, no voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno, de una manera distinta de ofrecérmelo, pero al final termino eligiendo a uno. Yo creo que tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. Con Messi, la verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a 2 futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia, Messi por números insuperable, agradecerle como argentino todo lo que nos dio.
2: Que se lo ve,
0: diplomàtic, no, Simeone?
2: Quan parla d'aquestes coses m'agrada escoltar-lo.
0: Així sí, no? Així sí que t'agrada.
2: I quan li pregunta pel Madrid també.
0: També. No sé per què. En bàsquet, el Barça rep avui al Palau els Alguiris.
15: Quarta jornada d'Eurolliga, 8:45 de la nit. El Barça podria recuperar dues peces importants com Josh Nebo i Tosan Ebuomoan, que encara no ha debutat amb la samarreta blaugrana.
0: I a la primera victòria del Madrid a l'Eurolliga va ser ahir, 86-76 contra el Partizan, en canvi en vol, triomf europeu del Barça-UD.
15: 34-27 contra el Dinamo de Bucarest. El porter blaugrana Sergei Hernández va tenir un paper destacadíssim amb 19 aturades.
0: A MotoGP, primer dia del Gran Premi d'Indonèsia.
15: Raúl Fernández s'ha imposat en la primera pràctica, seguit per Marco Bezzecchi i Jorge Martín. Marc Márquez ha estat cinquè.
0: En Fórmula 1, Gran Premi a Singapur.
15: S'han disputat els primers lliures amb George Russell com a gran dominador. Fernando Alonso ha estat 14è.
0: La catalana Ait Sunoda, or mundial en judo.
15: La judoku nascuda a Lleida el 2002 es va imposar ahir en els campionats del món celebrats a Bakú. Feia 29 anys que Espanya no tenia una campiona mundial en aquesta disciplina.
4: A Bakú, eh?
0: I avui,
2: ja estarem.
4: Sí.
0: Primer dia de la Radical.
15: La competició d'aigües obertes que es celebra a la Costa Brava aquest cap de setmana preveu uns 2.400 participants i ja és referent en aquest tipus de proves al Mediterrani. Dani Serra, responsable de l'organització, parla així dels participants de luxe que tindran en aquesta 17a edició.
17: En la nostra prova sempre s'ha caracteritzat, que a part de ser molt popular, doncs sempre han vingut molts bons nedadors, la selecció espanyola, nedadors internacionals, etcètera, etcètera. Però aquest any tenim tota la selecció catalana i, a més, les de natació artística, que venen també com una preparació, com veies, de pretemporada, també la veia, a més, faran aquí una exhibició. Bueno, un luxe per nosaltres tenir aquesta participació, altres anys mantindre les de waterpolo, quan van quedar segones del món, i la veritat, quan ve alguna cosa així, doncs s'ha d'aprofitar perquè és una, bueno, és una passada tindre aquesta gent.
11: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, Elena. Muy buenos días. ¿Cómo Roma? Un partido, un desafío dorado. Así titula La Gacheta en su página 7, en un partido que tiene una connotación claramente económica. Se juega el domingo y es el duelo entre dos multimillonarios, uno de Indonesia, otro americano. Hartono, el propietario del Como, ha invertido, según recuerda Marco Iaria en la página 7 de este diario, 390 millones de euros en llevar al Como a las cotas más altas, incluso hasta la Champions. Y llegó en el 2019. El americano Friedkin llegó más tarde, en el 2020, y ha invertido el triple, o sea, 1.060 millones de euros. Evidentemente, wow, los dos clubs han arrojado pérdidas en el pasado ejercicio, pero sin duda es la prueba más evidente de que la Serie A está dominada por los inversores extranjeros. Hasta 12 equipos de la Serie A tienen accionistas de mayoría extranjera, y eso indica el camino que está llevando el calcio italiano.
0: Totalment, amb aquest Como Roma del cap de setmana. Gràcies, Marcos, anem a xarxes.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
19: Our Media Channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
0: A tot arreu, Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
20: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Com estan els nostres oients avui de divendres?
20: Doncs amb crispetes per seguir tota la situació del Real Madrid. Elena, la veritat és que hi ha bastants comentaris al voltant del que ha dit Mourinho, de la situació del club blat del club blanc, i també molts comentaris a Pedrito, que l'hem escoltat a l'inici del programa, s'acomiada avui, ens diu l'Albert, per exemple, ho recordo com si fos ahir, quan va saltar al camp no donava ni un duro per ell i em va tancar la boca en relació al rendiment de Pedrito al primer equip. O el David diu, l'únic jugador en marcar en totes les competicions en un any, per tant la gent que té molts records per Pedrito. I Helena, els oients ja saps que també ens envien missatges al WhatsApp del programa. L'Andrés envia un missatge a Mourinho.
21: Buenos días, matontes. Sí, escuchando a Mourinho se escucha mucho de hablar de la moda, de Negreira, de Titi, pero va a decir algo del Chelsea, de cuando lo pillaron a ellos con el carrito de pescado, o eso no va a decir nada.
0: No, del Chelsea, Andrés, no ha dit res.
1: Escoltant
0: els oients,
1: sí. M'ha caigut al cap que crec que el dia del debut de Pedrito...
2: Amb Rijkaard,
1: sí. El Camp Nou corejava Pedrito, sí, enfotent-se'n. Sí. Així de miserable pot ser a vegades la gent del segons qui, no diguem a tothom, però hi havia com una sensació...
0: Sí, pel nou,
1: aquest noi, què? Ara què ve a fer aquí? Vull dir, si t'ha pujadets... I evidentment,
0: doncs mira,
1: després...
0: 25 títols ha aconseguit.
1: Mira després què ha passat. Sí?
0: Llimós, ha acabat ja ara mateix, no?, aquest acte de comiat a Pedro.
3: Sí, ara mateix estan fent les fotografies sobre l'escenari, ell, els seus fills, la seva actual parella també, i tota la sala d'aquí a l'Auditori 1899, mirant, dempeus, emocionats, després d'un vídeo llarg de 15 minuts, amb protagonistes com Sergio Ramos, Vicente del Bosque, i la majoria d'exfutbolistes i amics de Pedro Rodríguez, que ha parlat de l'entrenador que l'ha marcat més, Pep Guardiola, i ha recordat que Guardiola, després de marcar dos gols, l'agafava el despatx i les broncava perquè li deia que ho podia fer més. Per tant, acte emotiu que s'acaba aquí a l'Auditori 1899. Pedro Rodríguez, 39 anys, s'acomiada del futbol.
0: Gràcies, Llimós. Joan, ja ho deies tu, que Guardiola era un dels noms, sens dubte,
2: home,
0: en el dia d'avui.
2: Guardiola va agafar el filial, el va rescatar de la baixa, i Pedrito i Busquets són els seus jugadors d'autor. Ell va fer les seves grans aportacions en matèria de jugadors, són Pedrito i Busquets.
0: Toca, Ivan, gràcies. No marxeu, seguim a la segona hora.
5: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
22: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
23: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures. Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè a Teclisa by Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Reus, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot te la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Teclisa by Elements, al carrer de Requesens i Mercader de Reus. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a exposicion-elements.com.
24: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
25: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
26: T'has immolat emocionalment, eh? Amb sort de tu.
25: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
26: Què et passa pel cap quan sona?
25: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida... tot. La sort que tinc
24: de tu. Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'API web de la SER.
27: Sort en tinc de tu.
28: És la una. Las 12 en Canarias.
29: Y este es el momento en el que Naví Pillay, la nueva Premio Nobel de la Paz, se entera de que le han dado el galardón.
30: No, I don't know about this, so my question is it true?
29: Pensé que era una broma, le dice a los periodistas fuera del tribunal de Nuremberg donde está trabajando casualmente esta mañana. Entre los aplausos, Pillay les dice que si le aplauden un poquito más, comparte el premio con Donald Trump. Esta vez no ha habido líos con el Nobel. Es más, esta jueza fue la presidenta de la Comisión de la ONU que hace unos meses determinó que Israel había cometido un genocidio en la Franja de Gaza.
28: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de España prevé que la inflación se enquiste hasta 2027. Las nuevas previsiones que acaba de publicar calcula que tanto este año como el que viene la subida de los precios estará en torno al 4%. Jordi Fábrega.
31: La senda de subida de la inflación en la que ha entrado la economía española se acelerará en los próximos meses y además, como dices, amenaza con enquistarse durante todo el año que viene. El Banco de España calcula que la media de inflación de este 2026 será del 3,9% y esta subida de precios se mantendrá en el 3,7% el año que viene. Esto supone una revisión de más de un punto respecto a lo que pronosticaba el Banco de España hace tan solo 3 meses. Dicen sus economistas que la guerra en Oriente Medio está dejando una huella clara en la inflación y en cambio está teniendo un impacto menor sobre la actividad económica porque no afecta mucho al crecimiento de la economía. De hecho, para este año se prevé que el Producto Interior Bruto crezca más, hasta un 2,6% es el cálculo que hacen los economistas de la institución.
29: Hay una subida de precios a la que va a tener que hacer frente el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Esta mañana ha estado aquí en la SER en Hoy por Hoy con Aymar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado que van a ganar las elecciones, pese a lo que apunta las encuestas, como por ejemplo la de 40DB para la SER y El País, que estamos contando desde primera hora. Según este barómetro, PP y Vox sumarían 198 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, y el PSOE se quedaría en 112, 9 menos que en los últimos comicios y a bastante distancia de la primera fuerza, que sería el Partido Popular. Para hacer frente a la derecha y extrema derecha, Puente lo que ha pedido es unidad a la izquierda del PSOE.
4: Cadena SER. Servicios informativos.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
0: 1 i 3, el què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: I en aquesta hora de segona hora del què t'hi jugues ens divertirem amb els bojos de la taverna, que ja estan escalfant, però abans és hora de sentir la roda de premsa de Hansi Flick, Nil, que ja està parlant.
9: Ara mateix parla, ara preguntarem a Hansi Flick, que ha descartat ja Rafinha pel partit de demà.
10: Ha millorat molt aquí i s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
9: Descartat pel partit de dimarts.
10: I està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
12: Hola, Hansi, aquí Nils Holland, directe al que t'hi jugues de SER Catalunya. Venim d'una aturada de pràcticament 3 setmanes. Ara són 5 partits en 15 dies i 8 partits en 28. Com a entrenador, això t'agrada? Com et condiciona a l'hora de preparar els partits i quina una mica és l'opinió que en tens?
10: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les dues properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
13: ¿Qué tal, míster? Germán García, Radio Nacional. En esta secuencia de partidos que vienen, al margen ya del partido de mañana, las secuencias de Estambul, de Sevilla y de París, ¿usted tiene alguna prioridad, ha marcado en ese calendario alguna prioridad en cuanto a establecer, no sé, unos baremos en los entrenamientos, de fijarse más en este partido o en el otro? ¿Algún partido de estos tiene más trascendencia que el otro? Gracias.
10: No, this is we are doing always like no. Next game is important. Nosaltres sempre pensem que el proper partit és el més important. Res més, i no ha canviat. Ara juguem contra el Getafe i el Getafe no és mai un partit fàcil, defensen molt bé. Van tenir molt d'èxit la temporada passada, classificant-se per a la Conference League, i al final sabem com juguen i, com dic, mai no és fàcil jugar contra ells. Així que per nosaltres sempre ens centrem en el proper partit, que és el Getafe.
14: Hola, míster, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Frenkie de Jong, que ya está entrenando con el grupo. ¿Cómo está? Si ha hablado con él y si podría entrar para mañana o para el partido de Galatasaray. Gracias.
10: No, the same. So the plan is no, el mateix. El parà és potser contra el Betis. Seria el primer partit que podria convocar-lo. So also the evolution is good. He has no pain. El mateix té una bona evolució, no té dolor, pot fer pràcticament de tot, però necessita una mica més de temps i li donarem.
0: Diu Hansi Flick que potser De Jong arribaria al partit contra el Betis i tampoc arribarà fins a aquell partit Rafinha, el que ha descartat pel partit de demà contra el Getafe, i que tampoc anirà a Turquia pel partit de Champions contra el Galatasaray. Seguim escoltant la roda de premsa del tècnic alemany.
10: Sí, sempre l'IVA pot ser sempre una opció, i també Tech, però avui l'hem vist molt bé i crec que el Joan pot començar, pot jugar de titular.
15: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Carrero de Mundo Deportivo. Jo et volia preguntar també
1: per De Jong, arran de les baixes en defensa, a la zona central, tu el veus com una alternativa a jugar com a central? Gràcies.
10: Mina center back or yeah, of course he can play. We have different options and
2: sí, és clar que pot jugar. Tenim moltes opcions i el Frenkie també pot jugar aquí.
3: ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Hansi? Muy buenas. David Bernabéu, diario Sport Sport TV. Quisiera preguntarle también por Rafinha. Es un futbolista, a vista están sus números, muy importante para el equipo. El año pasado tuvo dos recaídas, incluso antes de un clásico en la primera vuelta. Se volvió a lesionar en el tramo final después de ir a jugar un amistoso a Estados Unidos. Ahora vuelve también lesionado después de una ventana con partidos de Brasil también amistosos. No sé si usted entiende que igual 29 años, futbolista que tiene un desgaste enorme en los partidos porque lo da todo, debería haber otro enfoque de sus viajes con la selección y en las ventanas en los que hay partidos amistosos, pues valorar si el futbolista se podría quedar aquí o que tuviera que hablar con el seleccionador. ¿Cómo ve este asunto? Gracias.
2: És la selecció nacional i jo crec que per tothom volen jugar per la seva selecció. I aquesta és la mentalitat i l'actitud del Rafa, que sempre dona el 100%. I hem de pensar si és necessari jugar a Austràlia i viatjar no sé quantes hores, 30.000 quilòmetres o el que sigui. És increïble, però al final també ells han d'escollir amistosos i a Europa no és possible, perquè quan jo vaig estar també a la selecció Alemanya hi havia aquestes oportunitats de jugar contra l'Argentina o contra el Brasil o contra l'Uruguai, però tens dos o tres partits amistosos i ara amb la Nations League ja no es pot, perquè tots els equips europeus han de jugar aquesta competició i tots la volen guanyar, i és normal, hi ha molta pressió també per als jugadors relacionada amb això. És a dir, que no hi ha partits en què puguin dir bé, ara vull veure altres jugadors i donar descans als que tenen molts minuts, però la situació ara mateix és així i l'hem d'acceptar perquè això sempre seguirà així. I com dic, no és el millor, no és la millor situació, no és el millor que fan, però jo no puc canviar i ho he d'acceptar i pensar en el meu equip i en el que nosaltres podem fer millor per gestionar aquests minuts. Però el que puc dir és que jo valoro molt, també m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment, i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte, perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així i de veure que estan jugant al màxim nivell i que és el millor equip del món amb la millor selecció.
5: Aquí, señor Hansi Flick, soy Roberto Rodríguez de La Vanguardia. Quería preguntarle, después de la lesión de Christensen, que hace que solo tenga a disposición a Gerard Martín como central zurdo sano, quería saber si se ha planteado en algún momento a Mar Bernal, que también es zurdo, para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
2: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per a un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició que millori, millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
5: Bona tarda, míster, què tal? Guillem Borràs, estamos en directo en Gigantes. La vaga de Rafinha es significativa. Usted ha hablado durante estas primeras semanas de competición de su importancia y sobre todo también de la importancia de la presión. Ha dicho que siempre es el primero que va, que arrastra al resto.
11: No sé si teme o piensa que esto pueda cambiar y si ha sido incluso más incisivo en sus jugadores, ahora que no estará Rafinha, en que esto hay que mantenerlo y que esta presión no puede cambiar a pesar de que no esté seguramente la máxima expresión del equipo en este sentido.
2: El que he vist avui a l'entrenament, he vist moltes coses positives i molta qualitat, i també això, contra la pilota hem pressionat molt bé i és el que veig, perquè és el nostre nivell, la nostra mentalitat, i crec que els altres jugadors també ho poden fer.
15: Questions.
16: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. En el día de ayer se hizo oficial la renovación de Xavi Espar. Quería que hicieses una pequeña valoración de lo que significa para ti esta renovación y también qué piensas de cara a este mes en relación a la competencia que tiene junto a Joao Cancelo. Xavi Espar empezó la temporada teniendo participación como titular indiscutible. Los dos últimos partidos los jugó Joao. ¿Cómo valoras esa competencia de cara a los partidos que se vienen este mes? Gracias.
17: It's for every position we have, how is
2: it? Per a totes les posicions, com he dit altres vegades en altres rodes de premsa, tenim dos jugadors, tres jugadors fins i tot, que poden jugar en la mateixa posició. I això fa que tothom estigui despert, que tothom hagi de jugar al seu màxim nivell, perquè si no el podem substituir. Això ho saben tots. I això és el que veig també als entrenaments, que tothom sap que ho han de donar tot, al 100%, fins i tot a l'entrenament, i estar totalment concentrats i ensenyar la seva qualitat i la intensitat. I el que veig m'agrada molt en aquest sentit. I crec que per al club, per a tothom, és fantàstic tenir aquest jugador de la Masia pels quatre propers anys. És increïble.
18: Hola, Hansi, buenos días. David Ibáñez del Desmarque de Mediaset. Decías ahora que te gusta cómo está jugando la selección española, la gestión de minutos que ha hecho De La Fuente con todos los jugadores. Lamine es el que más minutos ha jugado, 280. Pero te quería preguntar si le ha ido bien este parón de estar con España a Lamine, porque ha marcado 4 goles, ha dado una asistencia, le hemos visto feliz, contento. Si tú también le has visto así, que este parón le ha ido bien, también ahora que se está hablando del Balón de Oro, que él también está diciendo que se siente como uno de los mejores jugadores del mundo y que se merece el Balón de Oro, ¿tú le ves que está en su mejor estado de felicidad y que le ha ido bien estar con España estas semanas?
2: Pel que jo he vist als partits, però també amb nosaltres, abans els 8 primers partits va estar fantàstic, i amb la selecció també ha estat increïble. Vaig veure, per exemple, des de la grada contra Anglaterra el partit, i va estar increïble. I potser sí que hem de mirar els jugadors també des d'una perspectiva diferent. És diferent si parles del Rodri o del Lamine o del Cubarsí, que són més joves, tenen 19 anys i que es recuperen molt ràpid també. I per ell, per el Lamine sobretot, és així, que gaudeix jugant al futbol, i si surt al cap de 60-70 minuts potser no està content, però per ell és perfecte.
17: When you don't train so much, it's better for him to keep.
2: Si no entrenes tant, també és el millor per ell mantenir-se a aquest nivell, perquè, com dic, a ell li agrada molt jugar a futbol, li agrada la competició, es veu, i ara mateix, a més, té la confiança i la seva actitud, que és increïble. Això és el que veig també als entrenaments, és així, i és el que necessitem d'ell, perquè
17: the best player in the
2: serà, és i serà, si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà al 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia. És la mentalitat adient, i ara mateix està així, i per això estic molt content.
0: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick, en la que començàvem aquest titular, com ens explicava el Nil, que Rafinha està descartat no només pel partit de demà contra el Getafe, sinó pel de dimarts contra el Galatasaray. Nil.
29: Sí, Rafinha descartat per demà, també descartat pel partit contra el Galatasaray. Ha insistit en que és per precaució, que, bueno, que Rafinha se l'ha de cuidar, se l'ha de tenir entre cotons. L'any passat la baixa que va haver-hi a final de temporada va castigar bastant fort el Barça, per això demà no hi serà, tampoc hi serà dimarts. I ha deixat molt clar Hansi Flick que la idea que té el cap ara mateix és que demà el davanter titular sigui Gabriel Jesús.
15: Okay, this is the idea. So it's
2: like, bé, això, aquesta és la idea. Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar, i està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
29: Per tant, això és el que ha dit Flick, jugarà Gabriel Jesús de davanter centre, ha confirmat que Joan està preparat per poder jugar, que està convençut també Flick que el Barça sense Rafinha pot exercir, pot fer aquesta pressió, i també ha explicat que la idea que hi ha amb Frenkie de Jong és que pugui tornar, pugui estar pel partit contra el Betis, per tant que podria reaparèixer el mateix dia que Rafinha, que insisteixo, ha tornat a dir que no hi ha lesió, perquè hi ha precaució, i que s'esperarà aquests dies per poder recuperar el futbolista brasiler.
0: I Joan García, Nil, ens quedem amb la sensació de que demà jugarà, no?

0: titular, també em quedo amb el que m'ha respost, que no està content amb el que hi ha ara mateix al calendari, però que és el que hi ha, i sobretot també amb la gestió que ha elevat molt després del que va passar la temporada passada a Luis de la Fuente, de la gestió que ha fet amb els minuts dels jugadors del Barça. I amb l'última pregunta, Helena, que ha vingut a remarcar, no?, que si Lamin no és ara el millor del món, ho serà, perquè té la mentalitat adequada i està fent el que toca, i venint d'un entrenador com és Hansi Flick, que no moltes vegades es desfà amb elogis, doncs també contundent a pocs dies per aquesta gala de la Pilota d'Or.
1: Si li costa regalar-li elogis a Lamine Yamal, suposo que és aquest joc d'equilibris el que ha de fer Hansi Flick, però és cert que, com diu el Nil, avui ha dit que està en un molt, molt moment de confiança, que ha estat increïble aquests dies amb la selecció, el va veure a Wembley, ha explicat, i avui Cristo li ha tocat regalet per Lamine Yamal.
2: Feia bona cara Hansi Flick.
1: Home,
2: nota que ha tingut dies,
1: aturada,
2: tres setmanes que portem sense futbol, tres setmanes, fins i tot el vaig veure que va estar al Tibidabo. Ah, mira, va anar al Tibidabo, al parc d'atraccions. Està morenet, fa bona cara.
3: Està de vacances.
2: Està de vacances. Tres setmanes de vacances, per l'amor de Déu. Ja, per cert, demà estic molt calent. Com tots vosaltres. Demà que t'hi jugues, sí. Barça. Vale, demà
1: que t'hi jugues, Barça.
2: Demà tornem, eh?
1: Anna Palet, a partir de quina hora us hi poseu?
4: Doncs mira, demà, 6:45, una hora abans, Cristo, ens hi posem, ens poden seguir al web de Ser Catalunya, l'aplicació, al YouTube del que t'hi jugues, és a dir, trobar-nos.
2: 6:45,
4: comencem.
0: Tu quan vulguis, Cristo, tu quan
2: vale,
0: vulguis.
2: Jo quan vulgui.
4: I a partir d'aquí, escolta, trobar-nos és facilíssim, estem al YouTube, estem a l'app i al web de la cadena Ser, seguint des d'una hora abans el Barça-Getafe, també fent una hora de postpartit i, per tant, seguint tota la prèvia del partit del Madrid, perquè demà coincidirà que just després del Barça jugarà al Madrid, i recordar-vos que tot això és possible gràcies al patrocini de CaixaBank, de Quadis Llança, i que també col·laboren Mont Vertical i Murprotect, així que amb tots ells, amb el Sique, amb el Vermo, amb el Cristóbal i amb tota la colla, demà ens hi posem el que t'hi jugues, Barça.
2: Aviam si ens aprenem l'hora. Sí. O sigui, comencem a 6:45. Sí?
0: Puedo hacer convocatoria
1: de
0: público
1: en el partit. És a 6:45. Que quedi clar.
4: Vale, 6:30 ens hi posem, vale. 6:30 comença el partit.
2: 6:45.
1: A veure, que no veus la veu que té l'Anna. Vale. Ahir va estar de concert i...
0: Palet, què ha passat, que ha passat amb aquesta veu, Palet?
2: On, on? Oques gràcies, també.
4: Oques gràcies.
2: El bo és demà, no?
4: El bo era el d'ahir que va ser la jornat.
1: Aquell és el que va la Núria Vilamala.
2: Fins a quina hora? Ah, sí, la Núria va també?
1: Sí.
0: I Gonzalo ha vingut avui.
3: Qui són aquests?
2: Gonzalo ara, Gonzalo ara vindrà. Ara vindrà. Hem de parlar...
1: Espera. Ara obrirem la taverna. Abans. Nil, alguna cosa més des d'aquí? O no, vols quedar-te per parlar amb el Gonzalo?
0: No, bueno, m'he de quedar per gravar algunes cròniques. Si Gonzalo no arribés o fa alguna al·lusió directa a mi, estaré molt pendent per explicar.
2: Jo no entenc, Nil, per què preguntes tu per Gonzalo Álvarez si ets la persona que té més informació, perquè normalment...
1: Home, no era...
0: Estic a la ciutat esportiva, eh?
1: Aquesta pregunta del Nil de si hi ha el Gonzalo no era casual, per això ho preguntava, Cristóbal.
2: Clar, perquè...
0: Per si s'havia complicat el matí i el vespre alguna cosa... No sé qui venia avui.
1: Vinga, va. Aquí no s'explica les interioritats, cadascú, com diu Mourinho, la seva vida, que faci el que vulgui.
5: Nil.
0: Dime.
5: Que tengas claro que si te tocará vivir la escena del Titanic con Gonzalo Álvarez, sí, que sepas que no te dejaría subir a la fusta. O sea, que tengas claro que te ahogas.
0: Me ahogaría.
5: Vale, no, te lo dice, vale, gracias. Lo tienes claro.
0: Ayer lo comprobé, me ahogaría.
1: Mira, després li preguntarem aleshores.
5: No lo deja subir.
2: Que de fet hi havia un estudi que demostrava que es podien haver salvat. Els dos de Titanic a la porta, que hi cabien.
3: Hi havia un
2: light. Cabien a la porta.
3: Hi havia un light
2: que se'l va carregar.
1: Però un estudi
2: que va ser un assassinat encobert. La porta era enorme, la porta aquella.
5: Cristóbal, és que lo que tiene huevazos de esa película, que además la ha visto todo Dios.
2: No.
5: Lo que tiene huevazos de esa serie, que todo el mundo la ha romantizado y ha llorado, salía del cine todo Dios llorando, yo no daba crédito.
2: Que la abuelita es una asesina.
5: O sea, que todo
2: asesina.
5: Que todo yace de unos pedazos de cuernos. Que todos hemos normalizado, no. Que incluso hemos llorado. Esa es la catadura moral, que luego nos lo hacen a nosotros y nos volvemos locos.
2: No. O sea, los cuernos y el homicidio.
5: El cuernazo y el homicidio.
2: Y el homicidio de la abuelita.

0: de no dejar subir a la puta.
1: Y a sobra, sí, y a sobra toda la película, buscando al Cora aquí, que es un diamante, no sé qué. Y la yaya la porta a la muchacha y huyense para la borda.
0: Yo te digo una cosa, Cristóbal, yo también, yo por ese pedrusco también me dejo que me ahoguen, ¿eh?
2: La coi, la que aquesta és la... va reconèixer amb un show nocturn a la televisió anglès, a americana, i que havien perfectament els dos en el...
3: En la foto. Que havien, sí, per haver-hi una docena, home.
4: Això és el...
3: Era mala, home.
4: Cine. Aquesta és la teva cançó preferida, eh, Cristóbal? Jo crec que aquesta cançó és la que has posat més vegades a la ràdio... A la ràdio de... A l'antena de la cadena.
1: És una cançó que fa madridisme. La del Titanic.
2: Oi que sí? S'enfonsa.
1: No, s'enfonsa. Ara continuarem parlant del Madrid. Amb tota la tropa.
4: Sí, però abans hem d'anar a Getafe perquè ha parlat José Bordalás a la prèvia d'aquest Barça... El primer... Prèvia d'aquest Barça-Getafe.
1: És un cor com la Torre de París, tu!
4: Cristo, de fet, el primer comentari avui del YouTube del que t'hi jugues ha estat aquest, recordant-se del Getafe. Va, un José Bordalás que no ha volgut parlar d'aquesta possible incorporació de Dani Carvajal, que està aturada ara mateix perquè sigui nou jugador del Getafe. Ja sabeu que té problemes amb la Lliga, perquè no es creu que passi de cobrar 10 milions a que ara el Getafe passi a cobrar mig milió. Ningú. Això ha dit José Bordalás del tema.
5: No voy a hablar nada de ese tema porque mi mente está exclusivamente en el partido de mañana contra el Fútbol Club Barcelona, que es un partido muy importante y un partido de máxima dificultad.
4: Un José Bordalás que diu que encara que el Barça tingui la baixa de Rafinha, no és per això menys perillós, perquè si alguna cosa té el Barça és plantilla.
5: Le decía al compañero, el Barça tiene una plantilla increíble y bueno, que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo. Y la repercusión que está teniendo en su equipo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y bueno, el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
4: Un José Bordalás que demà juga al seu partit número 868.
3: Caram.
4: Serà l'entrenador amb més, l'entrenador espanyol amb més partits dirigits.
1: Parlava molt bé del futbol espanyol. Que sigui Bordalás.
3: Sí.
1: Bordalás.
3: Si este tiene que ser el que más partidos ha dirigido...
4: Bordalás, que s'ha declarat cruifista moltes vegades, sí, eh? A les prèvies dels partits contra el Barça, sí, sempre diu que ell és cruifista.
3: Nosaltres ho ha demostrat sempre.
1: Cruifista i raro que avui no és. I independentista, també.
3: Si fa falta,
4: sí. Això crec que no ho ha dit.
1: No.
0: Li han preguntat...
1: Hi ha algun tato que diu al contrari.
0: Li han preguntat si su 11 titular va saltar al césped con Navarro. Baja o...?
4: No, em sembla que no li han preguntat,
1: però el tema,
4: això.
1: A mi el tema Rafinha, sincera, bueno, encara no m'ho he obert.
4: No, t'anava a dir, et sembla si fem pausa?
1: Vols fer una
4: agafem
1: pausa?
4: Aire, bevem aigua...
1: Ara parlem d'Ancelotti, ja... perquè ens ha mort a Rafinha i Ancelotti. Pista. La culpa és de Brasil.
2: Un altre cop.
1: Ara la tornada.
4: Sí? Vinga, va, fem una pausa i arrenca la taverna.
0: Estoy muy caliente, Cristóbal.
6: Què t'hi jugues? Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre, obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
12: Cariño, ¿5x5?
13: 25.
12: ¿Y por 3?
13: 75.
12: Ahora eres de números.
13: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP, las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
14: Ser Tarragona, Radio Reus.
15: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del polígon Agrorreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
17: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
18: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
19: There's a man going round.
17: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també... Felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchotto tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
14: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Juan de la Boque, Pau Quim Molins, i sí, ha arribat puntual.
1: Sí?
0: Gonzalo Álvarez, un aplaudiment per Gonzalo.
2: Com esteu, amics?
0: Rubio. Aviam,
3: estàs alguna cosa, Cristóbal?
0: Alguna cosa li vols dir a Nil Solà?
4: Ha dit algú, eh?
0: Sí, sí, que bueno, ¿dónde está? Que ¿dónde está?
4: Això em pregunto jo ahir.
0: ¿Dónde está?
4: ¿Dónde estabas? Que dijiste que ibas al baño y no volviste.
0: ¡Hola! ¡Bomba de humo!
4: ¿Dónde estabas?
0: Vale, aviam. Ens han vingut a veure uns amics que tenen una sorpresa.
3: El Jordi i la Mònica.
0: El Jordi i la Mònica, Jordi. Aviam, encara no, eh? Encara no. Pots acostar-te al micro, Jordi. Però tu ets un fajiliver, sí?
5: Soc fajiliver.
0: Els dos sou fajilivers? Sou del tio Faja.
5: Quanta sí. Glòria. Team Uah. Tio Faja.
0: Vale, i suposo que vens aquí amb una sorpresa que m'han dit que són trapos sucios.
6: Adiós.
3: Això de trapos sucios ho has dit tu.
2: Podria ser cerveza, Cristóbal, perfectamente.
3: Vale, no són trapos sucios,
0: vale, és molt fort. Tu, Helena, tu saps el que és?
3: Sí.
0: Ho saps.
3: Vale, hem estat parlant abans i m'ha explicat.
0: Vale, després, al final del programa... sorpresa, sorpresa, tio Faja.
2: ¿Con quién tengo que rendir cuentas?
0: Vale.
3: No. Al contrari, si et caurà superbé, el Jordi.
2: Ya me llevaron a Jorgeja, en una encerrona que me hicieron hace un par de años.
0: Oye, ¿está el tío Faja en Jorgeja? Y digo,
2: Jorgeja,
0: coño,
2: correcto.
0: ¿En serio?
2: Y ahora tenemos al nieto de Jorgeja, a ver la que me va a liar. Pero vale, bueno, venga, vale. por ello.
0: Jordi, parlem després.
4: ¿Vale?
0: Aviam què passa aquí.
3: Javi, que t'agradarà.
0: Sí, hem dit que ha tornat la Lliga. Abans volies parlar d'Ancelotti, volies executar públicament aquí a Carlo Ancelotti, un madridista que ens ha lesionat a Rafinha i que demà no podrà jugar. Però bueno, però amb Hansi Flick, escolta, poses a Chesney de davant de centre i fa un hat-trick.
2: Gonzalo, esa cara con la que me miras, que es...
0: Espera, no vaig a l'espanyol, eh? No vaig
2: o admiración.
4: Ninguna de las dos, es mucho peor que todo eso junto.
0: Hostia. Vale, ¿qué, Ancelotti, qué volies dir?
2: Bueno, yo quisiera que empezáramos a hablar de él como un carnicero.
0: El carnicero de las favelas.
2: Bueno, como un carnicero, ese está haciendo su función.
7: Hostia, lo estaba mal tirado esto.
2: Está,
7: señor de las favelas, correcto.
2: Está ejecutando lo que se llama madridismo en estado puro, hacer el último servicio al padrino. Y cada vez que coge a este muchacho, pues...
0: Lo exprime.
2: Lo descuartiza.
0: Lo rompe.
2: Lo descuartiza, que es lo que hacen los matarifes. Entonces vamos a empezar ya a ver qué pasa con este tío. Incluso habría que prohibir que se nos llevara carne a su matadero.
3: Li han preguntat a Hansi Flick per aquesta planificació de Rafinha amb la selecció i ha dit que ell entén que Rafinha sempre dona el 100% i que vol anar a jugar amb la selecció, però sí que ha dit hem de pensar si és necessari que faci 30.000 quilòmetres, no ell, sinó l'equip de Brasil, i se'n vagin a jugar a Austràlia. Però ha reconegut que és molt difícil ara amb la Nations que puguin jugar aquí a Europa perquè totes les seleccions europees estan doncs, en partits oficials.
2: Hansi Flick està d'acord conmigo, entonces.
0: No, el tema és que
2: gracias.
0: La pregunta, bueno. l'afirmació és pertinent.
7: No cal anar tan lluny.
0: És pertinent.
7: No cal anar tan lluny. El d'Espanya ja ho fa amb la min.
0: Anem ara de seguida.
7: Sí. Oye, pero ¿qué le ha pasado? Porque en el fondo dijeron cuando volvió, no tiene nada.
0: No tiene nada.
7: Un poquito de
3: descanso. Una dema a la cuixa dreta.
7: Y ahora resulta que está de baja
2: Según mis agencias, amaneció en una bañera con hielo.
0: Yo digo que pasa.
2: Sin un riñón.
0: Yo te digo el que pasa. Barça-Getafe, Galatasaray-Barça.
7: Correcto.
3: Això s'ho perd.
0: Betis, allà, a Sevilla, o això que fa la gent gran, que fa molt riure, a Betis, juguem a Betis. PSG.
2: Todo eso lo que se pierde, ¿no?
0: No. Es perdos.
7: Lo que viene.
0: T'ho ha explicat el Nil.
3: Espera.
0: T'ho acaba de dir el Nil.
3: Vale. El Getafe i el Galatasaray,
0: Getafe
3: de moment.
0: I Galatasaray. Però després tens Betis, PSG... Y al Maligna. Real Madrid.
2: Tengo muchas ganas.
0: Barça, Real Madrid.
2: Cristóbal,
0: 25 de octubre.
2: Tengo muchas ganas.
7: Yo, sinceramente, no tengo ningún problema. No me pongo nervioso por
0: esto.
7: No, porque es que está Gabriel Jesús. O sea, no hay problema. Gordon, Adeyemi. O sea, a día de hoy no debemos de preocuparnos lo más mínimo. De acuerdo que Rafinha está que se sale. Eso está clarísimo. Pero cualquier jugador de la actual plantilla, del primer equipo, vaya, es que lo puedo suplir perfectamente.
2: Si
7: no te meterá tres goles cada partido por detrás. decir algo. Ojalá me equivoque.
1: Es sustituible.
7: Todo lo que tenemos, vamos sobrados. O sea, no creo que haya ningún inconveniente. Yo no tengo ningún problema.
0: Tal y como entrenan.
7: De miedo, de odio, que nos quedamos sin Rafinha. ¿Qué va a
0: dir? Ya saldrá otro. L'Arnau Tenas va a dir, amb la llengua fora sortint dels entrenos del Barça. O sigui, s'entrena a saco.
7: Claro, claro.
0: El Chesney de davanter s'entra i te fa dos gols. Però anem al cap de setmana.
2: Soy muy de Gabriel Jesús, Cristóbal.
0: Sí, anem al cap de setmana. No de la nit. Màlaga espanyol.
7: Hostia, hasta noche.
0: Al retorn de...
7: ¿De quién?
0: Para Javi Puado.
7: Hombre.
2: Cristóbal, para Puado no me tira de la lengua, Cristóbal. Cristóbal, déjame tranquilo.
0: Para Javi Puado.
2: No, ya lo sabes, Cristóbal. Suéltame el brazo. Cristóbal, por favor.
3: Feia 9 mesos, no, que estaves esperant a fer aquest acudit.
4: No, però... A veure, un respecte, Cristóbal, a un jugador que porta 9 mesos lesionat, que ha tingut la lesió més greu, que es pot tindre com un futbolista i que avui torna i crec que és un motiu d'alegria. No un motiu de cachondeo.
0: No,
4: tu no estàs content.
1: Tu
4: ets un manipulador. No, perquè jo el conec. No, jo el conec. I no tens ni cor ni res. I el dia que Rafa no jugava al Barça, faré jo el mateix.
0: Gonzalo, a més, Puado, amic del Pepe, del Pepe de la Plata.
4: Suerte, madre mía.
2: Gonzalo, hace años que vienes aquí a lanzar tu verborrea, dices que ahora no te viene bien que hagamos mofita. Yo pregunto... ¿Te viene bien algún día que hagamos mofita del español?
4: Nunca. Nunca delante mío vais a hacer mofa del español. No, al menos yo no lo voy a permitir. Que vuestros jefes lo permitan, genial.
2: No digas hoy no toca, como siempre no me sale de las pelotas. No toca siempre.
4: No, lo que no toca es que a día 9 de octubre de 2026, gente como tú esté aún en la radio.
2: Toca siempre.
4: Eso es lo que no toca. Que gente como tú la sigan contratando.
2: Toca siempre. Eso es lo que no toca. Hacer mofita del español. Es una obligación moral hacer mofita del español.
0: Gonzalo, ¿qué le pasa a Manolo?
4: Está pues mira, yo estoy nervioso para el partido.
2: De momento que tiene un brazo menos.
0: Espera.
4: Estoy bastante nervioso para el partido de avui. Perdona una cosa, després demanareu entrevistes al club, i demanareu coses i us diran que no.
0: No, jo no.
2: Yo, que también tendrían un problema. Tomarme a mí en serio es estar muy desubicado.
0: Para rematar, el tema Manolo. ¿Cómo está Manolo? ¿Qué le pasa a Manolo?
4: Està
0: nerviós, Manolo.
4: Està en el moment més dèbil.
0: Ve el final del túnel.
4: Està en el moment més dèbil des que va arribar l'Espanyol i jo crec que avui té una final. Avui és una final, avui si l'Espanyol no guanya i segurament si perd, jo crec que podria ser el últim partit.
0: Vale,
4: és la meva sensació.
0: No ho sé, però aquesta és la sensació sobre el partit. A tu, Gonzalo Álvarez, t'agradaria que perdés l'Espanyol perquè Manolo n'és fora?
4: Yo quiero que gane siempre el Espanyol, però sí que és veritat que considero que si hoy no lo hace, el canvi és necessari.
0: Javi, a tu t'agradaria...
3: El micro no el toquis, perdona, és que aquest micro...
4: Les últims 18 partits de Manolo només ha guanyat 2. Això és una realitat. Les dades són les dades. I jo crec que això, al futbol d'èlit i a primera divisió, és intolerable.
2: Però, Gonzalo, però Manolo no està perquè juegue bien su equipo ni perquè compita ni nada. Manolo lo...
4: Que vengas tú a defender a Manolo, que l'has llamado aquí autobusero. L'has llamado de todo. Has nombrado la empresa donde trabajaba. Y todo... Tápate un poco. Perdona, un moment.
2: Per què m'havia incitat?
0: Una salutació a tots els conductors d'autobusos que escolteu el que t'hi jugues. Més concretament, no sé quin número era el teu autobús, però l'altre dia estàvem al Cic i jo fent aquí un bitxí, aquí al Glob, el nostre bar de confiança, i vas passar amb l'autobús, vas parar al costat, que ets el germà del Toro, de la COPE. Una salutació per tu especialment i per tots els conductors d'autobús.
2: Puedo acabar?
0: Que és una feina molt digna.
1: Vale? Sí, sí.
0: Manolo, l'entrenador espanyol, era conductor d'autobús.
4: Sí, i tu has permitido que se riera d'ell.
0: Perdona. El Tio Faja ha defensat que l'Espanyol ha robat un xòfer...
4: La gente que nos escucha, y yo mismo te conocemos muy bien, no vas a manipular este tema, te lo digo ya.
3: Manolo,
7: no,
3: era conductor d'autobusos fa molts anys, eh? Vull dir, fa molt que ja ho va deixar.
7: Vale, hasta que no, venga,
3: no va deixar l'autobús per anar a l'Espanyol.
7: No hará nada el Espanyol. Hasta que no lo tumben, que probablemente lo tumbarán esta noche, no harán nada. No levantan cabeza.
0: Sí, que ja és Màlaga. Venga, va, sisplau.
7: En Màlaga le meterá mano.
0: Sí, ja veràs. En Màlaga le mete mano, le mete mano, sí.
7: Ja lo veràs.
2: Se me gangrena el dedo, Cristóbal.
0: Vale, tío Faja, per tancar aquest tema. No, ja me... Perquè tenim una rebel·lió entre el madridisme i no hem parlat aquest tema encara.
6: No ens facis parlar l'espanyol.
2: Te voy a explicar. Hace mucho tiempo que a Cervantes lo mantienen por sus shows que hace cuando va al Camp Nou, que es hacer ver que vomita, cuando por estas cositas que hace, porque bueno, porque es un seguidor del Español, es uno más, y entonces lo tienen por eso, no por el fútbol ni nada.
8: Bien.
2: Lo que pasa es que esta gente tiene un problema, que es que no le dicen la verdad ni al cardiólogo, los periquitos.
0: Vale, dit això, a quarts de set, que per cert, Cazorla,
8: atenció.
0: Si fas un recull de tots els horaris que hem dit durant tot el programa, tens un super mega toc.
2: Era mentira tot.
0: Perquè és un rere l'altre.
3: Què t'hi jugues, Barça, vale, a partir de dos quarts de...
0: De set és el partit, dos quarts de sis és la prèvia del que t'hi jugues, Barça, amb el Sique Rodríguez,
7: una vegada,
0: amb la narració de Bermúdez, amb l'Anna Palet, amb el Tio Faja...
2: I luego a dos quarts...
3: Amb el Nil Solà, el Gonzalo...
0: Amb el Nil Solà i amb tota la...
4: Tio Faja, bé, demà, també?
2: Sí.
0: No, vindrà sempre.
4: No, sempre no ha vingut. Sempre no ha vingut.
0: Més,
4: quan li interessa anar al camp amb la seva família, sí, o té un plan millor, no ve. No diguis que sempre. El que sempre ve sóc jo.
0: Això sí,
4: el que compleix
0: sí,
4: sempre sóc jo. Sí, aquest senyor no.
2: Ver, quiero que te quede.
0: Però
2: claro,
0: els dies que vingui, s'haurà el Tio Faja al costat de Gonzalo i jo a l'altra banda.
4: Demà és possible que vingui amb un segurat, demà, per posar-lo enmig entre ell i jo.
0: Vale, aviam, dit això, tenim el partit del Barça. Fantàstic, genial, tenim moltes ganes, el Barça Hansi Flick, l'equip de la moda, tal, tal. I a les 9 tenim el Madrid-Vila-Real
7: amb un
0: moviment del madridisme que té ganes de protestar, de xiular, de treure mocadors, d'escridassar, de cridar Florentino dimissió.
8: Se n'han de tomar.
0: Mbappé. Entrant a discoteques.
2: Això lo de
0: anant en bici.
2: Tiene paperas.
0: Ara...
2: Mbappé tiene paperas.
0: Deixant anar els periodistes propers seus, que no estoy a gusto y que si no estoy a gusto me voy.
7: Y lo defiendes tú.
3: De fet,
7: los canallas Cristóbal, aquellos del Madrid lo defienden allí.
3: Van ser a Radio Monte Carlo, a RMC Sport, els que van publicar aquesta informació de que potser Mbappé valoraria una possible sortida del Madrid. Això deia aquesta matinada Daniel Riolo, el periodista de referència de RMC, sobre Kylian Mbappé.
9: No hay que descartar que en el verano de 2027 se vaya del Real Madrid.
10: Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Si él no tiene el equipo que quiere, creo que es posible. Que es posible, porque él no es...
2: Está hundido.
10: No pienso que es feliz. Todo su comportamiento,
2: no feliz.
10: Para mí, es muy problemático.
0: Clar, Mbappé ha arribat aquí al Madrid, ha vist el descontrol que hi ha. No,
7: està loco por venirse al Barça. Però loco por venirse al Barça.
0: No, arriba allà. Tchouaméni, Valverde a cops de puny.
2: No, feliç.
0: Vinicius allà, a segona, el rival està a segunda ta.
7: Por eso Rodri no se fue, ¿eh?
0: Ahora arriba Mourinho.
2: Yo te digo una cosa. A mí se me pone delante un sujeto, me da igual de lo que trabaje, de arquitecto, de abogado, de periodista, y me dice que Mbappé no es feliz y lo muelo a golpes. O sea, vamos a ver.
7: Hombre, si más feliz no se puede
2: vamos
7: ser.
2: Vamos a ver.
7: Más feliz no se puede
2: si
7: ser.
2: Si se está meando en la lápida de Santiago Bernabéu.
7: Madre
2: que
7: mía.
2: Vamos a ver. Vamos
7: lo bien
2: a ver.
7: Que lo está pasando.
2: Vamos a ver. El problema que nos la dara. Gente esta que estuvo a un tris de tener de presidente a Juanito Navarro... Esta misma estirpe están alucinando, primero, porque le pagan a su madre 10 millones de euros al año, que de eso se habla poco, Cristóbal.
7: Esa es otra.
2: Eso se ha hablado poco, que estos sujetos le dan
0: a la Mari.
2: 10 millones d'euros a la madre d'un futbolista.
3: Però a la seva mare, perquè li fa tasques de representació. No, perquè sigui la mare d'Mbappé.
4: Hay que explicarlo todo bien. No es que el Madrid le pague a la señora esta para que esté en su casa y cobrar un dinero.
2: Elena,
4: no,
2: me chafas mi manipulación.
4: El representante del jugador es y cobra
2: vergüenza.
4: Una comisión diferida en tiempo. Punto.
2: Oye, yo no he venido aquí a hablar de mi libro.
11: y si no manipulo, y si no manipulo, mi personaje se me cae. Ahora vamos a ver si nos entendemos. Y si, vamos, no, es que vamos a ver. Ahora ya te odio, Elena de Diego. O sea, ahora cuando llegue a mi casa te tengo que hacer vudú.
0: Digo al Mario León, Gonzalo y el tío Faja se aman. Yo comentaré al directo de YouTube. Puedo comentar el que vulgueu, ¿eh?
11: Bueno,
0: digamos. O sea, mira lo que digo el David. Diu, Cristóbal, Vinicius abducido por los extraterrestres y suplantado por un tití.
6: Sí, no, no.
0: Anem per ordre. Mbappé, per tu, és el màxim exponent de l'antimadridisme. És el major antimadridista del planeta.
2: Cristóbal.
0: Mbappé.
2: Cristóbal. No? El futbol a ese señor le suda las pelotas como la frente de un churrero. Es una empresa, es una sociedad anónima en sí misma y ha dimitido ya, si está forrado, ¿no? Lo siguiente, ha dimitido. Ya al final, ahora mismo, es una estrella de Hollywood. Y después, escúchame, que les está bien empleado. Lo que pasa es que no lo van a saber digerir. No lo van a saber digerir. Y después yo quiero hablar de Boca Rape, por favor. Que tiene papel. Que tiene papel. Que es un jugador profesional.
0: Tema Mbappé.
2: Cristóbal, que tiene. Cristóbal, por favor.
0: Tema Mbappé.
2: Cristóbal, por favor.
0: Gonzalo.
2: Que tiene una papada que parece.
0: No. Tema rabalió del madridisme, xiulada convocada en aquest partit contra el Villarreal, partit important, partit molt important, imagineu que amb tot
7: si
0: aquest
7: incendi... Si palmen Déu-n'hi-do, eh? Sí, palmen Déu-n'hi-do.
2: Podríamos ir a xiflar.
3: Que és cert que no ha començat massa bé la Lliga.
6: Podríem anar a xiular tots.
2: Oye, hago un pedo. ¿Puedo hacer un llamamiento?
0: Mbappé, Gonzalo, ¿qué?
4: ¿Qué vols que et digui?
0: Que vol pirar, que vol marxar. Jo no estic d'acord. Jo me piro d'aquí.
3: Avui Mourinho ha dit que no estava fent la volta a Suïssa, que era en un resort, una bici...
4: I t'explicaré els motius que jo crec perquè no vol marxar. Primer, perquè el seu somni era arribar al Real Madrid i crec que fins que no guanyi títols o no consideri que és una persona que ha complert amb el seu objectiu de guanyar amb el Madrid, no marxarà. Segon, perquè està molt a gust a Madrid i a Espanya. I tercer, també per motius personals, perquè ha iniciat una relació amb una persona que tothom sabem, que és de Madrid, que viu a Madrid i amb la qual comparteix una vida a Madrid. Sí. Per tant, m'estranya molt que se'n vagi a la Premier, com s'està parlant en altres jocs,
2: animalito.
4: On no hi ha el tipus de vida que a ell li agrada.
6: La noia també pot anar a la terra, viure.
0: Hi ha la cançó aquella del Dani Martín, l'Espósito...
2: Cristóbal, como dice Juan, que es el que más sabe de esto y de comer fuera de casa...
0: Eso sí, sobre todo
7: ayer estuvo muy bien.
2: Va loco por ir al Barça. Si el Papa lo llama esta tarde, mañana coge el vuelo.
7: Sí, señor.
4: Loquísimo, no tiene otra cosa que hacer.
0: Pero mireu fins a quin punt, o sigui, tothom riu del Madrid. Tu deies, el Fajazote.
2: Jo mucho.
0: Tothom riu. Ryanair, per exemple, quan va acabar la Lliga... Quan va acabar la Lliga va dir: buenas noticias para los aficionados del Real Madrid, no hay Liga durante 3 semanas. Sí, i abans d'ahir, diu... Mala noticia para los aficionados del Real Madrid. Vuelve la Liga. O sea que Ryanair. O sea que el perfil oficial de Ryanair. Una gran compañía.
2: No, pero en las redes sociales había boicot madridista. Sí.
0: Todos los madridistas
2: de Ryanair. Y sin darse cuenta que todavía viajan en borrico, ¿sabes? Eso es maravilloso.
0: Yo digo,
2: ¿cuándo Paco Martínez Soria ha viajado en avión?
0: Ahora de seguida anem a la sorpresa. Anem a la sorpresa del Jordi, però és el Madrid un meme? Tothom riu del Madrid.
2: Des del 1902, Cristóbal.
6: Però ho hem fet sempre, i nosaltres més, encara.
2: És una barbaritat.
6: Ens riem d'ells, però sempre.
0: Sempre, no?
2: Bueno, al final és lo que...
6: Quants anys portem aquí en els programes?
2: Al final és justo lo que no saben llevar, Cristóbal, el cachondeito, la mofa. Mira que creo que Cracovia allí o Polonia duró un día, un programa. Hicieron Polonia en Madrid y duró un capítulo. Se vieron a sí mismos. Y dijeron, ¿cómo? Esto es una falta
7: esto
2: de respeto.
7: Esto no puede ser, hombre. Y se lo cargaron, sí, claro, por supuesto.
3: Vinga, va, Cristóbal, jo crec que hem de parlar amb el Jordi. Sorpresa. Jordi Aragonès, vine, Jordi, vine.
0: Sorpresa.
3: Ha vingut avui a veure el programa, com us explicàvem, el Jordi i la Mònica. M'ha explicat el Jordi, que ara és coordinador de la base del Nàstic, no, Jordi?
4: De Futbol 7, sí.
3: Un home de futbol... Fan del tio Faja, no? T'agrada?
4: M'agrada molt.
3: Perquè jo li he dit, és que avui em sap greu perquè veniu i estava jo sola a l'estudi. Dic, no hi ha el Sique, no hi ha el Flaqui, no hi ha el Vermo, aquí estem una mica en família, i m'ha dit, jo soc fan del tio Faja.
2: Quanto criterio.
3: I el Jordi té un altre vincle amb aquest programa, perquè jugava a futbol i coneix a Manolo Romero.
0: ¿Serio?
3: Manolo Romero, on et va portar?
12: Al Real Madrid.
0: ¿En serio? Ya está, ya lo tens.
3: El Jordi va jugar, a quin equip va jugar, m'has dit? El cadet, oi?
12: El cadet B del Real Madrid.
2: Me están entrando microhijos.
3: Javi, pots preguntar el que vulguis. Tens davant un exjugador del Real Madrid.
0: Et xiulaven diferent,
3: que és fan teu, és fan teu.
0: En el moment que et vas posar la samarreta blanca vas notar que els penals iban...
12: Només a aterrar al vestuari em van començar a dir polaco.
0: Polaco?
13: Bueno, mira, claro. La tradición.
2: ¿Y cómo ha llegado hasta aquí?
3: Ser tu fan, quieres
2: decir.
3: No, no,
2: en todo general. ¿Cómo la vida te ha traído hasta ti mismo? O sea, pero...
12: Bueno, al final es un orgullo que grandes clubs, ¿no?, poder llegar a estos niveles. Soy de la generación de Lora, Javi García, Adán, y Granero, que era el capitán del equipo. Y bueno, al final... Feliz, contento. Ojalá voy a jugar en el Barça.
0: Ojalá.
12: Sí. Mi madre es culé, mi padre colchonero y yo pues jugando en el Madrid, imagínate.
0: Sí, el vínculo. La mama,
12: perdona.
0: La mama es del Barça.
12: Sí.
0: Y cuando le ibas a decir, mama, me voy al Madrid. ¿Qué?
12: Pues si hace falta, me sale el escudo. No.
3: Cristóbal, tú también has dicho eso, que si al teu fill algún día...
0: Sí,
2: no. Y diciendo a la Madrid, acabaste
0: el...
2: Que por cierto, ese corte sería oro puro. Tengo que hacer una pregunta. Cuando os fichan en Lecheristán, ¿os obligan a decir eso de mi sueño es jugar en el Real Madrid desde pequeñito?
12: Nos dan un listado con cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer.
2: ¿Así? Te hablo de hace 20 años. Digo, la frase textual os la obligan a decir dándos descargas eléctricas en los testículos. Sale de vosotros, es una estafa. Lo tenéis que decir por convenio. O sea, explícame un poco eso.
12: Por contrato.
2: No, es que es maravilloso. O sea, yo he visto gente que no sabían hablar el idioma.
0: Perdona, es que voy a
2: documentar. Soy a la Madrid y soy de Madrid desde chiquitito.
0: ¿Qué no pots dir com a jugador al Madrid? ¿Qué no pots dir? Que fa 20 anys.
2: La palabra Messi.
12: Jo vaig anar amb 15 anys i el que més em va impactar va ser que qualsevol foto que volguéssim fer allà pels camps, que ens demanaven fotos, que teníem que demanar permís al delegat. Al delegat de l'equip, qualsevol foto, teníem que demanar permís.
0: Hi havia alguna norma que impliqués el Barça?
2: Ja és esa risita de delata, esa risita de delata, hombre, claro.
14: Quin any va ser? Fa 20 anys?
12: L'any 2001.
14: 2001.
2: Si de hablar de Messi...
14: Ja era en Florentino.
12: Ja era en Florentino, sí, estava...
14: 2000-2001.
12: Figo, crec que estava Figo, Zidane... Era...
0: Sí, los Galácticos, en pleno Galácticos.
14: Quan ens van robar Figo.
0: Plenos Galácticos.
12: Sí.
2: Venga, suéltanos algo, suéltanos algo, chicha, algo, dinos, algo, es que no nos algo. Has dicho nada. Dinos, ¿qué no, está
12: Antonio,
2: prohibido?
12: No,
2: ¿qué
12: nada,
2: está
12: nada, prohibido nada, nada.
14: L'Antonio, ¿qué va a ver en tu? Una capacitat de llançar-se a terra.
12: A terra, de simular penaltis. Sí.
3: No, insisto que va ser Manolo Romero, que el va portar. Sí,
2: bueno, y luego yo quiero conocer tu faceta sodomita. Porque claro, si me dices que eres del Madrid y que eres fan mío, con no, lo que os la pido...
4: No, hay que escuchar, mira, te explico. Hay que escuchar a la gente que viene a la radio y encima si son fans tuyos, con más motivo, ¿vale? Entonces, hazle un poco de caso al chaval que está hablando
2: vale.
4: Y escúchale bien, ¿vale? Y segundo, yo tengo una pregunta rápida.
0: A ver.
4: ¿Qué es lo que ves tú en este señor para ser fan de él?
2: Gracias por el señor.
4: No, te lo digo con todo el cariño del mundo. ¿Qué ves en él para ser su fan? Porque no lo entiendo. Es compañero mío de hace años y no le veo nada.
12: Jo crec que la vida ja és prou complicada avui en dia i gent com ve que t'alegri el divendres mitja horeta
0: mitja horeta que t'agradaria que fossin que t'agradaria que fossin 45 minuts, no? Has dit 45.
4: Para algunos la alegra y para otros la todo lo contrario.
0: Sí.
4: O sea, también hay que decirlo.
0: Sí, estic convençut que molts de vosaltres segurament canvieu d'emissora.
4: Sí, quan escolten el tio Faja, segur.
14: Jo crec que ningú.
4: A tu dic ja.
0: Altres veniu, ens veniu a buscar, però bé, un aplaudiment pel Jordi.
3: Pel Jordi.
0: Que
3: ens
0: venen
3: a veure des de Tarragona amb la Mònica.
0: De Tarragona.
2: Bueno, y luego decirle a su compañera... Tenemos claro que está para terapia fuertecita, ¿no?
0: Sí, ¿no? Es un romántico, ¿eh? Mira dónde te ha traído. Mira, quedan dos minuts. Mira, vaig a deixar aquest detonador. Vale, a la Madrid i nada más.
2: Esto es maravilloso, sí.
0: Vaig a deixar aquest detonador. Mira, és una portada del Marca.
7: Boníssima.
2: Vale?
0: Helena, i nosaltres ens allunyem una mica del micro.
2: Mouri.
0: José Mourinho, avui portada del Marca.
3: Amb unes declaracions recullen sí. una entrevista que comentàvem abans amb el Joan Poquill i Ivan San Antonio, una entrevista sí. de Mourinho al Corriere dello Sport.
0: Nadie lo sabía, pero vivimos los años importantes.
6: Quina
0: jeta. De Negreira.
6: Quina jeta, quan la Lliga acaba bueno, amb ell, que és la 11-12, va estar robant
4: Té
6: tota Gonzalo, la primera volta.
4: Té Gonzalo, la lleva a casa, gràcies.
6: Que fins i tot Guardiola, no a l'última jornada, va dir que en aquesta Lliga han passat moltes coses. Sabe, no les hem dit, sabe, però han passat moltíssimes
2: Cristóbal, coses. Sabe lo que los desnuda
7: no
2: totalmente.
7: No sabe por dónde escapar.
2: Sabe lo que los desnuda totalmente, no que los mismos futbolistas que está acusando de ganar por con artimañas, te están ganando un mundial cuando se cambia la camiseta. Si es que al final eso no se sostiene. Esa es su pena. Que el de los mismos fulanos que estás diciendo que hacen trampas para ganar en el Barça, no sé. Se cambian la camiseta y te ganan un mundial.
0: Mourinho diu això per, sufriendo diu mucho, això per tenir feina i per seguir-li el discurs al...
7: Este está loco porque lo tumben, hombre.
0: ¿No?
7: Es lo que estábamos hablando antes. Como lleva cobrando todo este tiempo.
0: Todo yo, siempre.
7: Tiene 5 años, creo,
2: cinco años de contrato.
7: Pues imagínate lo que le va a caer al pájaro este. Y a él la se la bufa.
2: Bueno, lo compraron por 25 y le darán 50 para irse.
7: Él, como vaya la cosa mal, no se va a poner nervioso. Va a pillar toda la guita y adiós muy buena.
6: Mourinho debe haber cobrado más diners de finiquitos que entrenando. Guanyan más pasta.
7: ¿Dónde se ha visto el chollo?
2: Cristóbal, ¿puedo firmar al Pax de Mortadela?
7: Sí,
0: ja ho saps.
7: I lo vuelven a fitxar.
0: I per rematar, us veig molt indignats amb el tema Carvajal.
4: Pues si no queda tiempo, Cristóbal.
0: Quan hi havia problemes amb Joao Félix,
7: no, ara és un problema nacional.
0: Amb Messi,
7: ahora
0: amb Alves...
7: Cuando pasó lo de Messi y tal...
2: Ara que s'acaba el programa, nos lanza el chuletón más preciado, Cristóbal. Que ya no me acordaba yo del facha ese.
0: Calladitos, ¿eh? Ara, quin just al futbol,
7: ara, esto se está
3: haciendo. No el pots obrir a la 1:50.
7: Eres un sinvergüenza,
3: Cristóbal. Moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem ara amb Hora 14 amb el Joan Bofí. Ja sabeu, a 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet i el Quiti Jugues Barça. Cristóbal, vinga, examen.
0: Demà a 6:15 us esperem aquí a la prèvia. Va, a fondo.
2: Gràcies per escoltar-nos. No me robéis en los centros comerciales. ¡Sin vergüenza!
0: Y chivuleo bastante más.
7: ¡Ay, Dios mío!
15: ¿Qué te jugas?
16: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de vetar los minutos de silencio por Mari Carmen o alentar bulos sobre el voto por correo, el Partido Popular quiere ahora hablar de vivienda y está dispuesto a hacerlo en un cara a cara con Pedro Sánchez en televisión en esta campaña electoral. El PP, que se ha reído literal de los acampados de sol en sus redes y que ahora se resigna lo obvio, a meter en este debate el asunto de la vivienda en una campaña para unas elecciones que se han convocado a raíz precisamente del principal problema que sacude a los españoles. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. No solo quiere hablar del tema, es que quiere colocarlo en el frontispicio de la campaña. Dice Tellado que para todos los debates van a exigir un espacio más extenso dedicado a la vivienda porque Sánchez ya no engaña a nadie.
19: Sánchez ha agravado ese problema, los españoles lo saben, los españoles le responsabilizan a él y por eso también está como está en las encuestas que cada día se publican y que todos conocemos. No engaña a nadie y no se imaginan las ganas que tenemos de debatir con él.
18: Lo de Sánchez es inédito, quiere decirnos que sabía cómo resolver el problema de la vivienda y no lo ha hecho durante 8 años, se pregunta un Tellado que acusa a gobierno y ultraizquierda, dice, de caldear el país de forma irresponsable con las protestas surgidas a raíz del desahucio de Mari Carmen.
17: Pues ahora sí, el PP quiere hablar de vivienda, Feijóo quiere un cara a cara con Sánchez y está dispuesto a aceptar hasta 4 debates de portavoces en los medios. El PSOE tampoco dice no, así que veremos. De momento la precampaña se inicia con una foto demoscópica en la que el bloque PP y Vox supera con creces a la mayoría absoluta, sobre todo porque Vox se dispara hasta los 66 escaños. El PSOE no sufre un gran descalabro, aguanta según el sondeo de 40DB para la serie El País, se quedaría en 112 escaños respecto a los 121 que tiene en la actualidad, pero la caída sin freno es la de Sumar y Podemos, a los que les vendría mejor concurrir juntos a las elecciones que por separado. Óscar Puente, en la SER, esta mañana con Aymar, decía que el PSOE va a ser sí o sí la fuerza más votada.
15: Yo voy a decir una cosa y aquí queda dicha y veremos a ver en qué me equivoco. El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos, ¿no? Creo que la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer.
17: Ahí queda dicho y grabado. Y en referencia a los problemas del espacio a la izquierda del PSOE para conformar listas y liderazgos, Puente dice mucho sin señalar a nadie. ¿Quién debe liderar ese espacio?
15: Yo, si me permiten un pequeño consejo ya de alguien que lleva 37 años afiliado a un partido, y hay que elegir siempre a los mejores, siempre. Si tienes a los mejores y no eliges al mejor o a los mejores, el público castiga. Entonces, ahí lo dejo.
17: A los mejores. El Frente Amplio sigue debatiendo sobre su futuro y Esquerra con Rufián en caso de que finalmente decida no acudir como candidato de Esquerra a las generales. Mientras tanto, en el ámbito judicial, Pedraz no va a imputar de momento al PSOE en el caso Leire y el Supremo va a debatir durante todo el fin de semana qué hace con la ley de nietos, justo el día en el que se ha dado a conocer el censo definitivo para las elecciones, en el que, ojo, están los nacionalizados a fecha 1 de agosto. Ya veremos si el alto tribunal les permite o no votar finalmente. En definitiva, viernes de mucha carga política, pero con un nombre propio. Esta vez no ha habido experimentos. El Nobel de la Paz ha sido para Navi Pillay, jurista, pionera en derecho internacional y una voz crítica desde el Tribunal de La Haya que respaldó la tesis de un genocidio de Israel en Gaza. Pensé que era una broma. Cuando se lo han contado, Pillay no daba crédito. Ella estaba tan feliz que ha dicho que si le aplaudían todavía más, compartiría el galardón con Donald Trump. Pero evidentemente, esta no es una alegría compartida, porque en Israel han respondido con muchísima dureza a este galardón. Corresponsal Nuria Garrido.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Israel dice que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI y que Joseph Goebbels estará aplaudiendo desde el infierno. Son las palabras literales recogidas en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Israel en el que cargan contra la veterana jurista sudafricana a la que acusan de demonizar a Israel y de responsabilizarles de un genocidio que dicen es mentira.
17: Esta vez sí, y no como el año pasado con Corina Machado. Hoy sí ha habido felicitación en redes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ganadora del Premio Nobel de la Paz.
16: Hora 14, con Javier Casal.
17: Y con más cosas que ya nos acerca Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas. El Banco de España prevé que la inflación se enquiste hasta el 2027, tanto este año como el que viene. La subida de los precios va a rondar el 4%. Y muchos ya están de puente a juzgar por cómo están de complicadas las salidas de Madrid. Atasco también para dejar Valencia atrás, sobre todo dirección a la capital, y Sevilla se suma a la escapada. Hay tráfico muy denso en todas las vías de huida de la ciudad.
17: Pues mira, luego le preguntaremos con detalle a Carbó, pero así en avance, así será el puente en lo meteorológico, con sol, con frío y con pocas lluvias. Jordi.
22: Tarde con tiempo radiante, sol, muy buena visibilidad, y después de una mañana fría, la tarde se presenta al sol con ambiente agradable, máximas alrededor de los 20 grados. Todavía con un poco de calor en provincias como Huelva, Sevilla y Cádiz, máximas cercanas a los 30 grados. También algo de calor en Canarias, donde lloverá al norte de las islas más montañosas, incluso con alguna tormenta en las islas más orientales, sobre todo en Fuerteventura. El fin de semana igualmente va a hacer mucho sol, algunas nubes poco destacables y temperaturas más altas, sobre todo las máximas.
17: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
16: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
23: Ja són 4 els extreballadors de Meta de la Torre Glòries que s'han suïcidat. La Inés ja ho havia intentat i ara s'ha tret la vida aquest cap de setmana.
24: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
23: CERC Catalunya ha parlat amb un dels seus advocats que representa la família de la Inés, que ja es planteja demandar per homicidi la companyia de Mark Zuckerberg. 200 persones que entrenaven la IA d'Apple a Barcelona perdran la feina amb la mínima indemnització que marca la llei. La multinacional nord-americana Transperfect presenta un ERO sense acord amb els treballadors. Metros aturats i minuts de silenci a les 12 del migdia per recordar la Mari Carmen i l'Olga.
1: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
23: El record convocat pel sindicat de llogateres continuarà aquesta tarda en una manifestació a la plaça Universitat, a pocs metres a la plaça Catalunya. Avui també la recordaven els acampats.
5: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara més que mai la lluita ha de continuar.
8: La llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros.
9: Evidentment anirem aquesta tarda a la manifestació.
23: 8 tones de haixís valorades en 20 milions d'euros al mercat negre. És el resultat d'un dels operatius més importants fet mai pels Mossos, que ha acabat a l'Alt Empordà. El cap de l'operatiu ens ha demanat mantenir secret en secret la seva identitat.
10: És una quantitat gens habitual. Si sumem aquest 8.025 als 2.400 que van intervenir els agents de seguretat ciutadana a la vila de Llans, la xifra és 10 tones de haixís. És una quantitat doncs, molt, molt rellevant, la veritat.
23: És el que ens ha explicat com ha anat aquest operatiu. De seguida l'escoltem. Tot això en aquest divendres en què comença un cap de setmana llarg. Haureu notat que han baixat les temperatures, fa fred fins i tot al matí, però deixarem enrere també les pluges. De seguida la previsió del temps en directe amb en Jordi Carbó, però ara ja hi comença a haver trànsit per sortir de Barcelona. Anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
25: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Hem començat ja l'operació sortida d'aquest festiu del 12 d'octubre i en aquests moments hi ha punts de mobilitat, però de moment no hi ha gaires problemes importants. Tenim, això sí, retencions a la P7, a Barberà, en amb dos sentits de la marxa, també a algun punt de lentitud, en aquest cas, per exemple, a la C58, l'autopista del Vallès, de Montcada cap a Trinitat, tot i que també apareixen retencions de sortida de Ripollet cap a Terrassa, i en el cas de les rondes destacar la ronda de Litoral, que presenta sobretot aturades en sentit Llobregat. Això és tot.
23: I tot un dia del partit del Barça contra el Getafe, el primer després de les 3 setmanes d'aturada, acaba de parlar Hansi Flick.
26: What I saw today in the training, I saw a lot of things and very good things.
23: Que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts contra el Galatasaray i que el davanter titular del partit de demà serà Gabriel Jesús. Al Camp Nou, avui allà s'hi ha fet el comiat de Pedrito, peça clau de l'equip de Guardiola i que avui es retira. Se li ha fet un homenatge a l'Auditori 1899.
27: Yo soy una persona bastante competitiva, trabajador y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado.
23: A la tècnica hi tenim en Víctor Valero. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
23: Què tal? Bona tarda. Els familiars de l'exmoderadora de Meta, que s'ha suïcidat aquest cap de setmana, es plantegen denunciar a aquesta companyia per homicidi. Parlem d'una jove que va estar fins l'any passat treballant a la Torre Glòries de Barcelona, mirant milers de vídeos d'assassinats o de violacions cada dia. Havia de decidir si aquests vídeos es podien penjar o no després a plataformes com Instagram o Facebook. Les seqüeles psicològiques que li deixava tot això ja van portar a que llavors s'intentés suïcidar. Andrea Villoria, què tal? Molt bona tarda.
28: Hola, bona tarda, Joan.
23: Has parlat amb la família i també amb l'advocat d'aquesta jove francesa. Expliquem primer què ha passat.
28: Doncs es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys, era francesa, però entre 2022 i 2025 va viure i treballar a Barcelona com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries. Va plegar fa un any i mig després d'arrossegar diverses baixes de salut mental i quan la mútua de l'empresa va gestionar la seva sortida.
29: En lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, se la treuen de sobre.
28: Qui parla és Jordi Vilella, és un dels advocats de la família que ara demandarà Meta pel suïcidi de la seva filla. I és que la Inés havia tornat a França, a Grenoble, a casa seva. Aquest cap de setmana passat era de viatge a Lió i allà es va suïcidar saltant d'un cinquè pis. Ja ho havia intentat abans, el 2023, a Barcelona, quan encara treballava com a moderadora de continguts. En aquell moment ho va atribuir directament a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés estava al rànquing de les millors moderadores, era molt efectiva i justament per això li donaven els continguts més violents.
29: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília, també va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
28: La feina li va provocar estrès posttraumàtic al punt, diuen els advocats i la família, que els malsons la van perseguir mesos fins al seu suïcidi.
23: Quina és l'estratègia legal que segueixen, Andrea, perquè estem parlant d'una companyia enorme, Meta, de Mark Zuckerberg, a més amb seu als Estats Units?
28: Doncs d'entrada la família demandarà a Meta per reclamar una indemnització per la mort de la Inés, però a més ja estan estudiant fins i tot una querella penal, és a dir, acusar l'empresa d'homicidi involuntari, entenent que és Meta el responsable de la seva mort i, sobretot, que no van fer res per evitar-ho. El despatx que porta el cas de la Inés porta altres demandes contra la mateixa empresa per reclamacions laborals, per l'ero que hi va haver a Barcelona i per danys morals de centenars de treballadors.
23: El pitjor de tot és que ja hi ha hagut 3 suïcidis més de treballadors d'aquesta mateixa companyia aquí a Barcelona i en total ja hi ha una demanda col·lectiva amb més de 700 moderadors també contra la companyia per les seqüeles psicològiques que els ha quedat d'aquesta feina.
28: Exacte, advocats i família denuncien que en el cas de la Inés ha fallat tot, el sistema de riscos laborals d'un gegant com Meta, el fet que ja s'haguessin suïcidat 3 companys més, per tant 4 en total amb ella, i que havia passat també als Estats Units. Està clar, Joan, que aquesta és una feina importantíssima avui en dia, però que s'ha d'adaptar, diuen els experts, i blindar la salut mental dels empleats que acaben amb el síndrome del soldat que torna de la guerra.
29: Si aquesta feina ha de seguir existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim en Alux serien YouTube, l'empresa que opera des d'Irlanda, doncs tenen com a cap del departament de psicòlegs a una extraviadora del Pentàgon dels Estats Units i entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar.
28: En paral·lel, hi ha algunes tecnològiques que ja estan començant a explorar si la intel·ligència artificial pot substituir i automatitzar alguns d'aquests cribatges de continguts violents.
23: Andrea Villoria, gràcies.
28: A vosaltres, fins ara.
23: I una altra tecnològica americana ha anunciat un acomiadament massiu de 200 persones a Barcelona. Són treballadors que entrenaven la intel·ligència artificial d'Apple i a qui ara s'acomiadarà amb la indemnització mínima, Oriol Soler.
0: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Es diu Transperfect, es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors de Barcelona es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma molt similar a ChatGPT. En total s'acomiaden 266 persones a Espanya, de les quals 208 a Catalunya, sobre un total de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent sense que s'hagi arribat a cap acord.
2: Des del primer moment ha sido una negociación muy liada, básicamente porque ya tienen conflictos judiciales previos, con sentencias, incluso de alguna resolución de la inspección de trabajo que está recurrida. Todo esto nos ha complicado la negociación.
0: Así lo explicaba Sergio Calahorro, de Comissions Obreres. La multinacional ha fet un comunicat on diu que, malgrat fer els màxims esforços per trobar una solució dialogada, no s'ha pogut arribar a cap pacte.
23: Ara és un quart de 3 minuts de silenci convocats aquest migdia arreu de Catalunya per l'Olga i la Mari Carmen. Aquest és el so, per exemple, del que s'ha fet a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament.
1: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
23: S'ha fet també davant d'oficines, altres espais de treball. De fet, els combois del metro s'han aturat durant un minut a Barcelona. Ho havia convocat el sindicat de llogateres, que aquesta tarda a les 7 ha també convocat manifestació per recordar les dues morts que s'han convertit en símbol de la lluita per l'habitatge. Ja fa més d'un mes que l'Olga es va suïcidar a l'Hospitalet.
0: Sí, a la SER hem parlat amb el que va ser el seu advocat, en Jordi Naya, que ens deia a l'especial que van fer aquesta nit passada d'Hora 25 des de Barcelona que la justícia va fallar en el cas de l'Olga, ja que, segons ell, hi havia precedents clars de salut mental i un context familiar molt delicat amb dues filles.
3: Olga tenia una hija menor d'edat i nosotros considerábamos en ese caso que, en base a esto, nosotros podíamos argumentar la paralización del desahucio al menos ese día. La respuesta judicial fue tirar para adelante y abrirme a mí un expediente por mala fe procesal.
0: Els sindicats en defensa de l'habitatge han convocat aquesta manifestació unitària en homenatge seu sota el lema El negoci de l'habitatge mata. Fan una crida a la mobilització Sindicat de Llogateres, Sindicat d'Habitatge Socialista, la COSAC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La convocatòria a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona.
4: També hem anat fins a la plaça de Catalunya, on hi continuen mig miler de tendes, on també s'està recordant a l'Olga i a la Mari Carmen.
5: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara, més que mai, la lluita ha de continuar. És la manera de rendir homenatge a aquestes dues persones.
8: La llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros porque ha sido la chispa que encendió la mecha.
9: Evidentment anirem aquesta tarda a la manifestació, com hem fet en qualsevol mobilització. Sortirem.
4: I de Barcelona fins a Lleida, on també hi ha hagut una altra protesta. En aquest cas són els tractors que s'han fet sentir pels carrers de Lleida, tracturada convocada pels joves agricultors i ramaders de Catalunya, en concret contra l'augment dels preus dels carburants. En aquesta protesta hi ha anat la Marisol Benavarre.
6: Anar més enllà dels 20 cèntims per litre de gasoil, que ja reduirà d'ara fins a finals d'any, més ajuts per fer front a un encariment del 80% dels fertilitzants i poder pagar els deutes a mesura que les collites ho permetin. Això passa per una exenció fiscal, especialment per als joves pagesos. Joan Carles Massot és el president de JARC.
7: Amb un jove, quan s'incorpore, quan reben ajuts per incorporar-se, no podem permetre que se'ls faci pagar impostos, no? Perquè si no, llavors dificultem molt. I sobretot també el relleu generacional per garantir-lo és el traspàs de terres, no? És l'accés a la terra. Exenció fiscal pels propietaris que venguin terra o arrendin terra a un jove o a un professional.
6: I què hi diuen els pagesos joves?
11: Te fas un fart de treballar durant tot l'any, arribes a final d'any, no et queda ni un duro, tens ells en darrere, després els carburants van a l'alça, els fertilitzants, els adobs... És inaguantable, això.
12: Avui dona euro 60, euro 65... I no es pot ni treballar la terra, ni es pot fer funcionar els trastes amb aquests preus. És inviable cultivar res pràcticament aquests preus de gasoil.
13: Si un any guanyem poc, puguem amortitzar poc, i un any que guanyem molt, doncs puguem amortitzar molt de la maquinària.
6: JARC ha reunit un centenar de tractors a Lleida vinguts de diferents punts de la demarcació i ha lliurat un manifest amb aquestes demandes als responsables d'Hisenda i de la subdelegació del govern a Lleida. La d'avui és la primera tractorada. Dimecres vinent n'està prevista una altra a Barcelona, convocada aquesta per la Unió de Pagesos i a la qual s'hi suma Assaja.
4: I atenció a aquesta dada, Catalunya gasta...

0: costen les ajudes que fan d'escut a la pobresa. I per fer-nos una idea, només hi ha 5 conselleries de la Generalitat que tinguin un pressupost més alt que aquest URI.
1: Ara mateix hi ha 49 prestacions diferents a Catalunya i des del govern es donen un any per definir com integrar-les totes i facilitar-ne l'accés als ciutadans, perquè malgrat els 2.000 milions d'euros que es gasten anualment en ajudes, el govern calcula, per exemple, que el 65% de les llars que podrien accedir a l'ingrés mínim vital no el reben i que el complement a la infància només arriba al 10% dels seus potencials destinataris.
2: És difícil accedir a les prestacions? Sí. Per què? Normalment també per una qüestió burocràtica. El fet de que l'administració, tot i tenir la documentació i tot i tenir els sistemes informàtics, no sempre es parla entre elles.
1: És Raúl Moreno, conseller de Drets Socials, que també ha explicat que almenys 3.000 persones han demanat ja la renda garantida i l'ingrés mínim vital de manera unificada, una novetat que es va introduir fa poc més d'una setmana.
0: Dos minuts i us expliquem un dels operatius antidroga més importants que s'ha fet mai per part dels Mossos d'Esquadra i també el detall de la previsió per aquest cap de setmana llarg.
3: Ser Tarragona, Radio Reus.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
6: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
5: TAC cardíac únic a la província, PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
6: Clínica Alomar, Reus.
7: Què era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això...
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
8: Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
10: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
9: Entrades a auditori.cat.
11: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot Sensiva. Aprofita els dies Sensiva de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
12: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:22. És una de les operacions antidroga més importants que han fet fins ara els Mossos. Han localitzat 8 tones de haixís en una nau industrial de l'Alt Empordà i estem parlant d'una droga valorada en 20 milions d'euros. Anem a Ràdio Girona. Carles Couso, bona tarda.
13: Bona tarda, Joan, gràcies a tu.
0: Hi ha 7 detinguts en total. Tu has pogut parlar amb un dels responsables de l'operatiu, que és un alt comandament de la policia catalana que prefereix que no l'identifiquem perquè l'operació continua oberta.
13: Sí, perquè els Mossos, com deies, han detingut a 7 persones. N'hi ha que ja estan entre reixes, però la dimensió del que s'ha intervingut, 8.000 quilos de haixís ara, però 2.000 al juny, això sumaria un total de més de 20 milions d'euros al mercat negre, fa que parlem d'una troballa sense precedents, pràcticament, i de la que esperen els Mossos encara poder continuar estirant el fil.
14: Tenen que ser una quantitat extraordinària, és una quantitat gens habitual, i la xifra és 10 tones de haixís, és una quantitat doncs, molt, molt rellevant, de veritat.
13: Ara han intervingut 8.000 quilos de haixís en un tràiler en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà.
14: És que és un tràiler que duia mercaderia legal, dins de la qual anava amagat aquest haixís.
13: Ara han trobat aquesta droga dins d'un tràiler barrejada amb productes que sí que són legals. De fet, el haixís estava a dins de tauletes de xocolata de marques molt reconegudes. Això ha estat ara, però la investigació va començar fa ja uns mesos.
0: Concretament al juny, i força lluny de l'Alt Empordà, a Viladecans, al Baix Llobregat, després d'una persecució policial, no?
13: Exacte. A l'estiu els Mossos decideixen aturar una furgoneta sospitosa a Viladecans. Els conductors intenten evitar-ho i s'escapen. Finalment, però, enxampen a un dels ocupants del vehicle i poden registrar la furgoneta.
14: Inicia la persecució, que finalment acaben doncs, amb aquesta furgoneta que pateix un accident, que intercepten a una de les persones que allà queda, a l'altre fuig, i troben a la càrrega de del vehicle, troben 1.400 quilograms de haixís.
13: Déu-n'hi-do el que troben, 2.000 quilos de haixís, una quantitat molt important que els obliga a començar una investigació perquè ja sospiten que podíem estar parlant d'una cosa de dimensions molt més grans.
14: Tenim intenció

0: Bueno, la investigación es el Brinati, es el propietario o don Prové a esta cantidad tan grande. Entonces, las pesquisas que hacen, las decisiones de investigación, nos portan a una nau ubicada a un polígono de Cabanas, aquí a Cruz de las Figueras.
1: Al principio s'instal·len allà investigadors dels Mossos, però hi detecten molt poc moviment. Els sorprèn. Però a principis d'aquest mes, la cosa canvia.
0: És una nau industrial, no veiem activitat industrial pròpia, i aquí sí que veiem és que, de tant en tant, hi ha certs moviments.
1: I els Mossos acaben intervenint aquestes 8 tones de haixís, 8.000 quilos, detenen a 7 persones i intervenen també un arma de foc.
2: Gràcies, Carles Couso. Teniu tots els detalls d'aquesta informació a la nostra pàgina web a sercatalunya.cat. Però ara és moment de connectar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, perquè volem saber quin temps ha de fer aquest cap de setmana llarg. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Almenys aquí a Barcelona s'ha notat el fred avui, aquest matí. Això és una mica el que tindrem tots els dies, amb sol i temperatures més baixes a primera hora?
3: Què va.
2: No?
3: Aquesta sensació de fred del matí, doncs sí que les nits i els matins del cap de setmana es mantindrà, però ja en temperatures més altes, però, per exemple, les màximes pujaran. No pas avui. De fet, ara mateix, mirant en aquests moments el satèl·lit Meteosat, es veu Catalunya pràcticament ni un sol núvol, alguns al Pirineu provocats pel vent, poca cosa, i tot i així la temperatura no està pujant. Estem assolint pràcticament les màximes, al voltant dels 20 graus, en poca estona, quan el sol comença a baixar en l'horitzó, sensació de fresca, però això no es repetirà durant el cap de setmana, tampoc dilluns, pels que feu festa, i és que les tardes del cap de setmana tornaran a ser una mica càlides, amb màximes que s'aproparan ja a gran part de Catalunya als 25 graus, i el vent que encara bufa fort, el mestral i la tramuntana, de mica en mica anirà perdent intensitat.
2: Tu m'havies dit aquest matí que ja deixem aquest episodi de pluges enrere. Ha passat una setmana dramàtica amb aquestes pluges mai vistes, amb rècords, sobretot al litoral i prelitoral. 3 morts, encara 2 persones desaparegudes, i sempre hem anat dient que era difícil, no?, preveure què passaria finalment. Com a meteoròleg, no sé si serà un dels episodis que recordaràs durant molt de temps, Jordi.
3: I tant, quedarà als anals meteorològics, també a la nostra memòria i a la memòria col·lectiva. Sens dubte, una mica agradolça la sensació, perquè, evidentment, amb víctimes mortals, doncs, és lamentable, evidentment, però satisfacció en una part, perquè hem vist els límits en el pronòstic, en la modelització, hem vist que els models han vist molt bé els potencials de cada situació, d'aquí que hem rebut tantes alertes, no?, que molesten a molta gent, però en definitiva eren situacions que estan preparades per rebre aquestes alertes, i la veritat és que els models, el límit el tenim en la ubicació exacta. Per exemple, la situació del Vallès Occidental, sabíem que a la comarca es podien acumular 200 litres en poques hores, 300 en 2-3 dies, i al final és el que ha passat, però el detall de poder dir passar a Granollers o a les Franqueses i no a Cardedeu encara és un obstacle que tan sols els avenços tecnològics que estan arribant en la meteorologia ens faran que millorem també en aquest aspecte.
2: De fet, ahir mateix el concert d'Oques Grasses patia, finalment a l'Estadi Olímpic el concert es va poder fer. Perdona, Jordi, que volíem escoltar un fragment del concert. No va ploure, em deies, al lloc exacte a l'hora del concert, però sí molt a prop, no?, a la mateixa ciutat de Barcelona.
3: Clar, fa uns anys podíem dir, ei, que plourà i fort a la ciutat de Barcelona, i ens quedaríem tranquils. Va passar això, va ploure fort a l'hora del concert a alguns barris de la ciutat de Barcelona, però aquí ja està el límit que dèiem, no? Sabíem que plouria a la ciutat de Barcelona, encara no podem precisar amb exactitud, per exemple, els barris.
2: Jordi Carbó, com sempre, gràcies per la feina, que vagi bé.
3: Bon cap de setmana.
2: Anem pels esports. A la ciutat esportiva ha parlat ja Hansi Flick abans del partit de Getafe contra demà. Nil Solà, l'última hora és que finalment Rafinha no hi serà.
4: Hola, què tal, Joan? Molt bona tarda. Com expliques, la notícia és que Rafinha no jugarà demà contra el Getafe, ni tampoc ho farà dimarts contra el Galatasaray en Champions. El davanter brasiler del Barça, l'home més en forma d'aquest inici de temporada, es perdrà els dos pròxims partits per aquestes molèsties a la part posterior de la seva cuixa dreta. Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que no té lesió, però que per al seu historial el volen mantenir entre cotons. Una roda de premsa a la qual Flick ha confirmat que Joan Garcia serà el porter titular demà, que Frenkie de Jong se l'espera pel partit contra el Betis, que no li acaba de convèncer el calendari aquesta aturada, però que és el que hi ha i s'ha d'adaptar a això. Ha elogiat la gestió de Luis de la Fuente amb els seus futbolistes en aquesta aturada de seleccions i també ha explicat, ja ha confirmat, que demà el davanter titular del Barça serà Gabriel Jesús.
5: Okay, this is the idea. So it's like,
6: bé, això, aquesta és la idea.
5: Ha millorat molt aquí i s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
2: Doncs aquesta és l'última hora del partit. Gràcies, Nil Solà. I ara anem a repassar la crònica cultural.

0: Helena.
1: Bona tarda.
0: Què tal esteu per Girona?
1: Doncs molt bé, estem bé. Per aquí fa sol i de moment tot tranquil, la veritat.
2: Sembla, sí.
1: Sí.
0: Bueno, ara hem sentit una altra veu per aquí darrere. Bona tarda, Siddhartha.
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Digueu-me la veritat, ara, en aquests primers segons de la DJ Wii, se us ha escapat un peu... O sigui, és una cançó que, vulguis que no, fa de ballar. Tinguis
1: estat...
0: 3 o 48 anys.
1: Sí, o sigui, mira, perquè no estem junts ara mateix, però realment l'hem estat ballant des de que ha començat a sonar fins ara que ens has saludat. Vull dir, sí, no ho podem evitar.
2: Que... Et porta.
0: Sí, et porta. Però té coreografia aquesta cançó o és un moment de catarsi i que cadascú la balli com vulgui? A mi, per exemple, em surt aixecar el braç com si estigués al sonar.
2: Ja, és que té una part de, precisament d'això, de festival de música electrònica, Però sí, té una coreografia que quan la fem en directe tot el públic la balla i és molt emocionant.
1: Té la part de coreografia i té la part de que tothom deixar anar i fer una mica el que li dongui la gana.
2: És que la música és això.
0: Que aquesta diríem que és la vostra primera cançó electrònica?
1: Home, potser definir-la tant com cançó electrònica
0: bueno,
1: ens passaria
0: una
1: mica.
0: Bueno, té un pum-pum, aquí.
1: Clar, volíem donar-hi un toc, no?, per dir això, una mica. La música familiar no té per què ser tota també molt plana o molt senzilla. Li podem donar tocs del que vulguem. O sigui, l'important és passar-s'ho bé, no?, fent música i passar-s'ho bé també escoltant-la. I ho vam fer com molt pensat, no?, de dir, vinga, va, anem a posar-hi aquests tocs una mica més electrònics, una mica més aquí arriscar una miqueta.
0: Home, amb aquesta cançó hi ha nens demanant-se un suc de pinya.
1: Per donar-ho tot.
0: Amb l'utròpic. Que us anava a dir, cada vegada us queden menys registres musicals per tocar, perquè heu fet rumbes, heu fet balades, rap, swing... Aquesta, per mi, és pseudoelectrònica. Amb què ens sorprendreu en el pròxim disc? No sé, fareu un tango o què? Per on anireu?
2: Seria interessant fer un tango,
1: És que nosaltres som molt atrevits,
2: Una sardana, jo crec que podríem fer una sardana.
1: Som molt atrevits i sí que és veritat que ens agrada tocar diferents estils. També hem de dir que no som experts en res, que això també no sé si és bo o dolent, no? Perquè quan ets expert en un estil de música, doncs sembla que allò ha d'anar molt i molt bé. I nosaltres sí que ens agrada doncs, tocar diferents estils també perquè creiem que està bé que els infants des de ben petits doncs, escoltin diferents estils, diferents tipus de música per anar doncs, educant l'oïda.
0: Bé, és que hi ha estils, no hi ha estils bons i dolents, hi ha cançons... Mm-hmm. Que molen i cançons que no t'agraden tant.
2: Sí, exacte. I també si parlem d'estils, moltes vegades hi ha estils que estan vinculats a un tipus de lletra que no ens agrada, no? Un reggaeton sempre el vinculem a una cosa negativa, però en canvi el ritme de reggaeton en si, la música que et mou, hi ha molts temes actuals de grups que fan lletres molt boniques que de fons és un reggaeton. Vull dir que moltes vegades és el missatge que hi ha més que l'estil que sona.
0: M'estàs com deixant anar que potser...
1: Ens atrevim amb el reggaeton.
0: Amb el reggaeton.
1: T'imagines? No bueno, doncs no estaria mal,
0: És una, també és una manera de dignificar-lo i donar-li un altre color.
1: Exacte. Podríem. Ens anem anotant totes les suggerències.
2: Sardana, tango,
0: reggaeton...
2: Estem creant un disc nou aquí,
0: Hi haurà nou disc aviat, perquè l'últim, el darrer, és de 2024, el Potes en l'aire, i vosaltres em sembla que sempre esteu cuinant.
1: Nosaltres sempre estem fent coses, moltes i vàries, diguéssim, però sí que és veritat que déu-n'hi-do, que dius 2024 i penso...
2: Ostres, sembla que fos ahir.
1: Sí, és que sembla que fos ahir, perquè realment fer un disc doncs porta moltíssima feina, no? Fer-lo com el fem nosaltres, si més no, que encara ho fem així, potser diríem ja a l'antiga usanza, no?
0: Sense ahir.
1: Sense IA, que és anant a un estudi de gravació, que és contractant a molts músics molt diferents segons la cançó que volem fer, a part de la nostra banda habitual, no? Vull dir que fem els discos amb molta dedicació i que ens porta molt de temps fer-los, no? Per això potser no podem seguir aquest ritme frenètic, jo diria, de la indústria, no? Que esperen que treguis temes nous cada X, no? Com menys temps passi millor entre un tema i l'altre. Nosaltres, sincerament, no podem seguir aquest ritme. Hem d'anar al nostre ritme, perquè paral·lelament...
2: Ni el volem.
1: Ni el volem, és veritat, perquè volem fer les coses ben fetes i per fer-les ben fetes s'han de fer, doncs, dedicant-hi temps i a poc a poc. I perquè paral·lelament també fem molts projectes diferents,
0: oi,
1: no?
0: Sí.
1: Fem projectes audiovisuals, la sèrie de TV3, fem projectes editorials, llibres...
0: El Festipot.
1: I el Festipot, exacte, llavors... Sí que sembla que sigui molt gran, però al final, a darrere el pot petit, doncs...
2: És
1: molt petit, eh? L'equip, diguéssim, que realment és petit. Però petit, molt ben avingut, i ens ho passem molt bé amb tot el que anem fent.
0: Avui dediquem el Llapis de Memòria Col·lectiva a un dels grups de música que, sense cap mena de dubte, té més repercussió en aquest país, i ho fem de la mà del Siddhartha Vargas i l'Helena Veguer, és a dir, els creadors del Pot Petit.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Setem el llapis de memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit amb l'una de Jairo Pereira, més conegut pel seu nom artístic, Muchachito. Aquesta cançó va ser publicada l'any 2005, és a dir, ja fa més de 20 anys. Que grans ens fem tots, mare de Déu.
1: Fortíssim, com passa el temps, no?
0: I la persona que l'ha escollit és l'Helena. Per què, Helena?
2: Doncs l'he escollit perquè és una cançó que em vincula molt amb en Siddhartha, precisament, perquè ens vam conèixer fa molts i molts anys. Ens vam conèixer en un curs de monitors de lleure, però el que jo crec que ens va unir precisament va ser com aquest amor per la música i pels directes, no? Amb en Siddhartha havíem fet bogeries.
0: Què vol dir això, bogeries?
2: Clar, no sé si es pot explicar això, sí. Per la ràdio, sí, no? A veure, havíem fet bogeries que en aquella època tampoc era tan fàcil, perquè dèiem, a veure, ens agrada molt... És que en Siddhartha, a més, és una mica visionari amb això. Llavors, ell tenia la capacitat de saber quins grups ho petarien, diguéssim. Val? Llavors, a mi em descobria grups que em deia, buah, buah, escolta't això, perquè això és molt guapo, tal. I anàvem a, o sigui, anàvem a concerts, que érem 3 o 5 persones, o 10 o 15, bueno, als inicis d'aquell grup, i al cap de res, doncs, aquell grup acabava petant-ho, no? I en el cas de Muchachito va ser una mica així. Em va descobrir aquest grup i havíem fet bogeries, com dir, on toca avui, Muchachito? A Vila-real. A veure, mira l'ordinador quan està això, a Vila-real.
3: 5 hores i mitja, no?
2: 5 hores de Girona. Què?
3: I anem?
2: I anem, vinga, no? I aquella cosa de quan tens 20 anys i la vida també és una mica més fàcil o te la fas més fàcil... I dèiem, doncs va, ens anem a veure Muchachito a Vila-real, no? I clar, això són com aventures i coses que et queden marcades de per vida. I no sé, és una cançó i un grup, molts altres, però Muchachito especialment que em fa pensar molt en...
1: M'has emocionat, sí, a mi ara.
0: Això t'anava a dir, Siddhartha, per al·lusions.
1: Sí, sí, no, té tota la raó, vull dir, Muchachito, serà que no l'hem vist vegades.
2: Mare meva. No, de fet, vam anar a gravar amb ell, una vegada, te'n recordes o no?
1: Sí, un tema, sí.
2: Perquè érem d'aquests pesats fans que anàvem a tots els concerts i, clar, llavors els acabes coneguent i una vegada ens van convidar fins i tot a fer uns coros en un disc seu.
1: I estem allà. Disc de Muchachito.
0: Ostres, jo pensava que, home, aquí teniu un featuring preciós pel Pot Petit, també, ara.
1: Buah.
2: Sí, els hem perdut una mica la pista, ja, la veritat. Però...
1: No, segueixen a tope.
2: Segueixen a tope?
1: Sí.
2: Ai, que guai.
1: Ha anat canviant la formació, perquè nosaltres érem de l'època de Muchachito i la Bomba Infierno, i ha anat mutant, però segueix. Ell segueix tocant a tope.
0: Sí, pel que ens dieu, vosaltres, des del primer moment que us coneixeu, vau tenir química, vau ser primer amics que companys, socis, empresaris, coempresaris.
1: Sí, sí, el curiós és que anàvem a la mateixa escola, però no ens coneixíem, o sigui, no érem amics perquè som de cursos diferents, però el temps ens va posar en un espai, temps i lloc, que fins ara ja fa, no sé, el Pot en fa 17, ens coneixem des de fa molt abans, poder molt. Ja fa més temps que conec l'Helena que no. I això és emocionant.
2: Això és molt fort.
0: I ja li has donat la volta al pernil en aquest cas. Sí, jo sé, Helena, que tu ets de Roses, no?
2: Sí.
0: Tu també, Siddhartha, sou els dos de Roses.
1: No, jo vaig néixer a Castelló, he voltat molt per tot l'Empordà a diferents llocs a l'hora de viure, però sempre anava a la mateixa escola, que era Castelló d'Empúries, i just era l'escola que també...
2: Clar, jo vaig néixer a Roses, però amb 5 anys me'n vaig anar a Castelló d'Empúries i
0: és allà on...
2: anàvem a l'escola allà, els dos, sí.
0: I els dos també sou mestres de primària.
1: També. Sí.
0: Clar,
1: de música d'Helena, vull dir que hi ha moltes connexions paral·leles, són com vides bastant paral·leles que s'acaben ajuntant, no? Vull
2: dir
1: que...
0: I com va ser aquesta primera vegada de dir, anem a fer una cosa junts aquí?
2: Doncs, a veure, nosaltres ja formàvem part d'una altra companyia i va haver-hi un moment doncs, que vam tenir ganes de fer bueno, el que a nosaltres ens venia de gust, de fer-ho de la nostra manera, i una mica d'aquí va sortir el Pot Petit, no? D'aquestes ganes com de fer la nostra pròpia música, la nostra pròpia... proposta escènica i sobretot d'això, d'aquesta amistat, d'entendre'ns molt entre nosaltres dos, de això, no?, de compartir molt prioritats a la vida, també. I crec que hi hagi aquesta base, també, és la clau de que el Pot Petit hagi pogut fer 17 anys, no?, perquè realment el sector cultural és molt xungo. Bueno, és molt difícil. És molt difícil viure de la cultura i més... Jo crec que encara més difícil si fas música per públic familiar. Vull dir que hi ha d'haver aquí com uns fonaments, no? Molt ben posats. I crec que amb en Siddhartha els hem sabut posar molt bé. i que haguem aguantat 17 anys amb tot el que hem anat passant, doncs té el seu mèrit, eh?
1: Flipes.
2: Sí,
0: és fort mèrit. Que el digueu vosaltres, perquè no sé si hi ha més grups amb més reproduccions a plataformes que vosaltres. I parlo de grups de tota mena, eh? En
1: sí,
0: català.
1: Sí. És curiós, vull dir, moltes vegades es menysprea precisament la música per nens i nenes, però el que fem té molta repercussió, i no nosaltres, sinó hi ha grups com la Damaris i Gelabert que guanya
2: que té milions i milions, sí, sí.
1: O sigui, ni xarangos, ni oques, ni
2: Rosalía.
1: Ni Rosalía,
2: no,
1: vull dir, guanya tothom, però en canvi no és portada de diaris i hauria de ser-ho. Així que posem en valor aquesta música i aquesta feina que fem tot el col·lectiu.
0: Que, com dèieu, comenceu vosaltres dos, formàveu part d'un altre, bueno, un altre col·lectiu, feu una OPA, a vostra manera. Comenceu vosaltres, crec que en una comunió, si no m'equivoco.
1: Fortíssim, sí.
2: Sí, fortíssim.
1: O sigui, les nostres primeres actuacions van ser en una comunió, a sobre d'unes cadires, ho expliquem a l'espectacle.
2: Era un bateig, eh? Però...
1: Ah, era un bateig,
0: Un bateig, perdó.
2: Sí.
1: I a l'espectacle ho explicàvem, que vam actuar sobre unes cadires amb una guitarra i ja està, i va ser així, tal qual. I després vam fer una llar d'infants d'una neboda al casal del nostre poble i a partir d'allà vam dir, ai, ens agrada molt fer això, i fins al dia d'avui.
2: Sí, sí.
0: Bé, i crec que hi ha un punt d'inflexió que és quan deixeu de fer versions de cançons populars i feu les vostres cançons.
2: Totalment. Aquí sí que vam notar que això tenia un valor afegit realment, perquè sí que vam començar doncs, fent la típica animació infantil de tota la vida, que en el nostre país hem tingut molta tradició d'això i en tenim molta sort, i nosaltres sempre ho diguem, que venim d'aquí i que vam començar fent aquestes cançons tradicionals i de cop vam dir, ostres, va, anem a provar de fer algun tema nostre. I vam començar a fer temes nostres, vam gravar el primer disc, i amb aquest primer disc, clar, vam veure-ho molt clar, que la gent que et venia a veure s'emportava el disc a casa, no? Els que compraven el disc, llavors... Hi havia com algo que et volien tornar a veure, volien tornar a escoltar aquelles cançons, i a partir d'aquí sí que vam començar a notar com que teníem un públic més fidel,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que responia, no?
2: I que
0: públic.
2: Responia, sí, sí. I llavors ja com l'altre salt supergran va ser amb els vídeos de YouTube, no? Que de cop deixes de jugar.

0: de Tarragona i dèiem, Tarragona? Sí, no sé, és que hem vist uns vídeos a YouTube i és, ala, val, clar, això està arribant i està arribant, bueno, lluny, no? Perquè quan ho fas tampoc no saps ben bé, bueno, què passarà i a qui arribarà aquell material.
1: Tot això quan els mòbils no tenien internet i havíem d'imprimir la ruta per arribar als llocs. Me'n recordo perfectament.
2: Sí, quan us podíeu perdre, no?
0: Els primers bolos, sí. Anàvem amb papers. Jo me'n recordo perfectament també que imprimíem la ruta a casa del Google Maps i llavors anàvem buscant allà on havíem d'anar a actuar.
1: I que bonic és preguntar als llocs quan arribes al poble. Perdona, la plaça Major?
2: Al final sempre s'arriba. En tot cas, en aquest primer disc hi havia cançons que s'han convertit en superclàssics del Pot Petit, com per exemple el Cuc Poruc.

0: cridar-te a Helena 17 anys més tard, entenc que aquesta en els shows encara sona, perquè és que si no, la mainada s'organitzarà, i alguns pares també, entre els que m'incloc, i podeu tenir algun ensurt, eh?
1: És fort, perquè va haver una època que el Cuc la fèiem a tots els concerts, i quan vam treure un disc nou vam dir, potser és el moment de treure-la. I vam fer-ho una vegada,
2: una.
1: I no vam poder, la vam haver de tornar a posar perquè de clar, finalitzar el concert tothom ens deia, però no heu fet el Cuc, però no heu fet el Cuc, el meu fill està plorant perquè no heu fet... I vam dir,
2: sí, d'acord, d'acord,
1: la posarem, sí, sí, encara que sigui curta i un trosset, però ja de ser-hi.
2: Sí, sí, la seguim fent, la seguim fent, no tota sencera, perquè
1: el
2: és molt llarga.
1: El nostre primer amic de dins el pot,
2: el
1: eh?
2: El nostre primer amic, va ser el primer amic que vam descobrir.
1: El primer que vam fer va ser el Cuc.
0: Clar, aquí, amb aquest descobriu que la fórmula d'agafar un animal, no, i humanitzar-lo, carregar-lo d'humanitat, funciona increïblement bé.
2: Totalment, totalment. Sí, sí. No sé com se'ns va acudir la fórmula, però que bé aquell dia, aquella inspiració d'aquell dia. Sí, perquè després, clar, ha vingut tota una saga, diguéssim, d'animals que els hi passen coses.
0: Home,
2: amb les emocions.
0: Home, ja, el vergonyós, el gat enfadat.
2: El gat enfadat, sí, clar, això ens ha servit, bueno, per estirar una mica aquest fil, no? I ens ha anat molt bé, i també ens agrada saber que també ha anat molt bé a nivell de famílies o d'escoles, no? De dir, ostres, mira, doncs aquesta cançó ens serveix per treballar les pors, aquesta cançó ens serveix, doncs això, no? Per la vergonya, i això és xulo, que s'hagi convertit, a part d'en una cançó, en una eina també educativa.
0: Mm. Quina metodologia utilitzeu per crear les cançons?
2: Molt variada.
0: O sigui, hi ha algunes que primer surt una melodia, una altra que potser hi ha una intenció de dir, vull fer un rap, per exemple. O sigui, va variant.
1: És que ho has explicat molt bé, és que a cada cançó ha sorgit d'una manera diferent. Moltes vegades sí que volem parlar d'una emoció i a partir d'aquí, doncs, crees la cançó, però és que altres vegades arriba l'Helena i diu, tinc una melodia que m'agrada molt, i la canta i penses, uah, està guapíssima, i a partir d'aquí construeixes una cançó diferent. O a vegades dius, no, vull una cançó perquè vull fer ballar en directe, i la construeixes a partir d'aquesta intenció.
2: I a vegades ens obsessionem amb coses, sí, com jo, per exemple, que dic, no, perquè vull que aquesta cançó la gent faci molinets, en l'època que la gent encara podia... És a dir, que els concerts eren pocs, no? I era com, és que hem de fer una polca perquè això, perquè vull que faci molinets, i és una cosa que no he aconseguit mai encara, eh?
0: No, bueno, ho tens pendent. Vols
1: la cançó dels pirates havia de ser molinets.
2: La cançó dels pirates volia que fessin molinets.
0: No, no pot ser. Hem de fer el màstil, la bandera, vull dir, sí, ja tenim una coreo molt variada.
2: És més èpica,
0: amb la cançó dels pirates. Per tant, el que sí que ens dieu és que l'autoria és 50-50, no? Vull dir, arriba una amb una idea i a partir d'allà l'aneu treballant. Entenc que hi ha cançons que surten més ràpids, altres que les heu de deixar reposar.
1: Sí, sí, hi ha cançons que encara no han sortit, estan en un calaix des de fa 10 anys i no hi ha manera de construir-la.
2: Sí, sí, sí, i hem de dir també que sí, que sempre les cançons surten d'aquí, d'aquesta llavor d'en Siddhartha i meves, i que també hi ha en Josep Rovira, que és un lletrista magnífic, que ens ajuda molt amb les lletres, que ell també és mestre, i fa unes lletres molt xules, ens hi entenem molt bé. En Pau Oliver, que és el nostre bateria, que des de fa uns anys també forma part del procés de creació de les cançons. I llavors tenim en Dani López, que és superimportant perquè és el nostre arranjador. I quan li portem un tema, no?, li portem el tema allò amb guitarreta, amb veu, amb poca cosa, i ell ens fa créixer els temes d'una manera que...

0: que bueno, que a nosaltres ens encanta.
1: Us el posa cookie, eh? El tema, el
0: Dani. Cuquíssim.
2: El vesteix molt bé.
1: Que, això sí, qui va ser el visionari de dir ens direm el pot petit, perquè no sé si fa 17 anys teníeu tan clar l'imaginari, l'univers que s'ha creat al voltant d'aquest pot petit, on entren la Jana i el Pau, que són els vostres personatges. Hi ha de tot allà.
0: Sí, no, visionaris, no sé. O sigui, jo crec que el que tenim és bastanta sort, també, però he de dir que aquí el responsable del nom és en Siddhartha.
1: Doncs Siddhartha, com no. És que... O sigui, tu ja preveies tot aquest recorregut.
0: Visionari.
2: No, què va. No, simplement quan estàvem pensant el nom pel projecte i així... és que me'n recordo més que anàvem amb dos cotxes, un darrere de l'altre, i jo anava rumiant, perquè veníem d'assajar, no me'n recordo d'on. I vaig, para! I vam parar i va ser com... El pot petit és perfecte, perquè volem fer cançons pels més petits de la casa. Volem fer coses dolces, agradables, i què millor que la melmelada. Per tant, el pot petit... i a la bona confitura ens va com en ell el dit. I a partir d'aquí, després van començar a sorgir que sigui un món imaginari, no?
0: Sí, o sigui, va ser molt fort, perquè, clar, jo crec que ens hagués condicionat molt dir-nos d'una altra manera,
1: sí.
0: No? Vull dir, no hagués estat el mateix, la
1: Home,
0: cosa.
1: El pot tancat, aviam què poses en el pot tancat.
0: No, fatal. En canvi, el pot petit, clar, ens va donar molt joc realment per això, per crear aquest pot... Que en els espectacles en directe, per exemple, doncs és això, no? És un pot on a dintre hi ha tot un món imaginari, hi ha titelles i ens serveix d'escenografia, no? Que això ho vam tenir molt clar des de bon principi, de dir, vale, necessitem el pot petit que estigui en escena, no? I per això, doncs, de seguida vam fer, quan vam poder, aquest inflable del que ja sortien coses des dels inicis.
1: Que vosaltres, quan, si posem la vista enrere, quan éreu adolescents, joves, us podíeu imaginar que algun dia seríeu un dels grups de música familiar de referència de Catalunya? Estava dins de les vostres aspiracions?
2: Dintre de les meves, no. O sigui, jo cada dia que passa en aquests 17 anys faig la mirada enrere i penso, com hem arribat fins aquí? O sigui, l'Helena deia, no, sort, jo crec que no, que hi ha molt d'esforç, que hi ha molt de treball també darrere, però també hi ha molt d'amor, i gràcies a voler fer les coses, una cosa que t'agrada, amb gent al teu costat que té la mateixa direccionalitat, es crea, vull dir, es va treballant i es va fent. Però en el meu adolescent li preguntes si tindria un grup, ja diria que no s'ho creuria, i que arribaria on t'ha arribat, no, impossible.
1: Tu, Helena?
0: Jo, a veure, jo sí que tenia molt clar que em volia dedicar al món del teatre, o sigui, des d'adolescent que ja anava a l'aula de teatre de Figueres, i sí que tenia molt clar que volia estudiar art dramàtic, que m'agradaven molt els musicals, no? O sigui, això ho tenia molt clar. El que passa és que la meva adolescent no projectava cap a un grup de música familiar, sinó que projectava, pues, amb altres coses, no? Jo sempre havia dit, no, jo, pues, el Nacional i aquests llocs, evidentment, no, no. Projectes aquí. I bueno, mira, amb el pot petit hem tocat el Nacional,
1: i el grec,
0: i el Romea, i el Poliorama, o sigui, tots aquests teatres que jo d'adolescent somiava. El que passa és que no m'hagués imaginat mai que hi arribaria, doncs, amb un projecte propi, de creació pròpia, no? Que trobo que, ostres, que la meva adolescent també pot estar molt, molt orgullosa i molt contenta, no? del que has acabat sent al final.
1: Jo, Siddhartha, t'he de dir que alguna cosa et podies ensumar, que el destí t'estava dient alguna cosa quan la primera cançó del primer disc que et vas comprar a la teva vida es titulava Sonajeros de Colores.

0: Sonajeros de colores de Dus Minguet sonant al llapis de memòria col·lectiva que estem dedicant al Pot Patir de la mà dels seus creadors, l'Helena Bagué i el Siddhartha Vargas, que és qui ha escollit aquesta cançó, publicada l'any 1998. Quins records et porta aquesta cançó, Siddhartha?
1: Tots, o sigui, vaig molts anys enrere. Precisament és el que comentaves, amb el primer sou que vaig tenir quan vaig treballar en un casal va ser agafar-los, anar a Figueres amb el tren i entrar a una botiga de música, que ja no existeix, malauradament, i comprar-me aquest disc sense saber. Jo crec que la màgia que hi havia... O sigui, el que em va passar és que jo no sabia que hi havia dintre aquell disc. Em vaig guiar bastant per la portada i per com eren les lletres i quan vaig arribar a casa vaig descobrir el grup de Dus Minguet que m'ha marcat, jo crec, tota la vida. És una cançó que ha anat sonant a diferents etapes de la meva vida fins a data d'avui, que segueix sonant a Spot i quan la posem. I crec que és com un inici també de crear-te com a persona la música que realment creus que t'agrada en aquell moment i que descobreixes molts més grups a partir d'aquí. Dir, és que a mi m'agrada aquest estil, a mi, jo vull escoltar això el reste de la meva vida.
0: Sí, tu és rumbero, eh?
1: Soc rumbero, soc mestís, soc...
2: Mestissatge, no?
1: M'agrada molt el mestissatge de sempre. Grups com Dus Minguet, com Chet Baloski, com Costa Rico, com... Hi ha un munt de grups d'aquella època, la Pegatina, que segueix encara en marxa, que han marcat el meu dia a dia, la manera de tirar endavant i de buscar aquesta part positiva de les cançons que et fa ballar, que et fa tirar endavant davant de les adversitats i que segueixo aprofitant.
0: A casa teva tens antecedents musicals?
1: La meva mare escoltava música tot el dia. Tot el dia i molts estils. Jo crec que és molt positiu. El meu fill també ho he intentat fer, que escolti molta música molt diversa, perquè fa que les orelles s'afinin diferent, no en quant a afinació, sinó en quant a ganes d'escoltar coses noves i no quedar-te amb una sola cosa. I jo crec que sí, que la meva mare va tenir molt a veure amb això.
0: Que la teva mare crec que també era una gran lectora, perquè si tu et dius Siddhartha, no és per res relacionat amb el budisme. És per un llibre.
1: És per un llibre, sí, sí. Just l'estava llegint quan estava embarassada i va dir, li posaré Siddhartha al meu fill. I m'ha marcat, també. Vull dir que...
0: Clar, això t'anava a dir, has conegut altres Siddharthas?
1: Sí que a l'Empordà n'hi ha un altre, però no ens coneixem. I no n'he conegut cap més. I curiosament, o sigui, m'ha agradat molt que tenim, tothom té cognoms i els portem molt ben fets, però el fet de que no et diguin pel cognom, simplement amb el nom ja sàpiguen situar-te en... És guai, això. En el meu fill, sense anar més lluny, li he posat Dalai.
0: Clar, és que tu també estàs alimentant el tema que pensem que ets budista.
2: El mite.
1: Però, a més, soc antireligions, eh? L'haig de dir.
2: Sí, a sobre. No,
1: però si haig de ser afí en alguna, crec que el budisme és la que més s'adapta a la meva manera de pensar i de viure.
0: Sí, però
1: no ho soc.
0: Però no ets budista, no, tot no, Siddhartha, no. Has decidit que el teu fill es digui Dalai. Bueno, sí. amb la seva mare.
1: Sí, està clar, és clar.
0: Que és una manera també de... Tu, entenc que si tu li poses Dalai al teu fill és que tu com a Siddhartha no ho has passat malament, tot i tenir un nom exòtic que crida molt l'atenció.
1: No, el nom... És que el nom no fa la cosa. Vull dir, abans que parlàvem de grups, hi ha grups que es diuen els Pets. I penses, amb aquest nom, qui farà res? I mira'ls, saps? O gossos. I mira'ls on te són. Vull dir que, bueno, sí, fa molts anys d'això, estic parlant, semblo molt vell, no, ara?
2: Sí, una mica.
1: Però tots dos estan en actiu, perquè ara torna a gossos. Vull dir que, però vull dir que sí, que el nom t'acompanya, t'ajuda, no sé, et marca.
0: Doncs amb Dus Minguet trobaríem les primeres passes musicals del Siddhartha i, en canvi, si ens referim a l'Helena, hauríem de parlar de la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no sé si ja ha reconegut, es tracta de Sweeney Todd, el musical que es va representar al Teatre Poliorama l'any 1995 amb el grandíssim Constantino Romero i també la Vicky Peña com a protagonistes. Què va passar en aquest espectacle, Helena, perquè estigui
2: doncs...
0: aquí, en el teu llapis de memòria compartit i col·lectiu?
2: Va passar que em va marcar, però em va marcar moltíssim. O sigui, jo tinc el record d'allà on estava asseguda aquell dia al Poliorama i de veure allò i pensar, mare meva, o sigui, això és increïble, jo vull fer això. O sigui, era com una sensació de dir, és que això és increïble, això que estic, el que m'està provocant això... Em sembla molt fort, no? I a part aquest musical és molt potent, o sigui, Sweeney Todd és un musical heavy i molt, molt potent. I, bueno, lo típic, no? Allò que em va marcar moltíssim, vaig demanar als meus pares, sisplau, que em compressin els CDs, i hi havia dos CDs del musical, i vaig estar com molt en bucle a casa meva amb els CDs i cantant jo les cançons i fent veure que jo era Vicky Peña.
0: Vinga, escoltem una miqueta Sweeney Todd, sisplau.
2: Vinga.
3: Superbé de pocs mitjans.
4: Té una cadira i un rentamans. Sobres, bruixa i afilador, raspall, tovalloles i molt de sabó.
3: El mestre.

0: aquí increciendo.
1: Brutal, és fortíssim, la veritat.
0: Pell de gallina sentint-ho per l'auricular.
1: Clar, llavors jo veig això i jo la meva vida vull que es transformi en un musical tota l'estona i he seguit una mica amb aquesta línia. Llavors en el pot sempre hi poso d'aquesta part, aquesta part musicalera, sempre intento que hi hagi algun tema que ens porti al musical i sí que els nostres espectacles no són un musical, però van encaminats cap aquí, no? Perquè combinem la música, el teatre...
2: Exacte, no és un concert, a mi és el que m'ha quedat clar. Vull dir, allò és un show.
1: Sí, sí, sí, és, va més enllà d'un concert, no? I, bueno, sempre, doncs, no sé si per, gràcies a veure aquest musical, per això crec que és tan important, no?, el que els oferim precisament als infants, als joves, el que van a veure... pot marcar, no?, en un futur, ja no per haver-t'hi de dedicar, no?, però ostres, sí que queda alguna cosa d'allò que anem a veure, dels espectacles que vivim quan som infants i adolescents. I en el meu cas, doncs, m'ha quedat això. He convertit la meva vida, he intentat convertir-la una mica en musical i vaig cantant tot el dia.
3: Tot el dia canta l'Helena.
1: Tot el dia.
2: Ara, escoltant a Sweetney Todd, pensava... Us veieu algun dia, d'aquí molts anys, poder fer un gir a la vostra carrera i de cop traient un disc per adults?
3: Uf. Jo a data d'avui diria que no.
1: Jo també,
3: eh? A data d'avui diria que no.
1: Però no es pot dir mai que
3: tot
1: no.
3: Tot i que diré que les cançons que fem les fem pensant perquè agradin els nens i les nenes, però també 100%. Els pares i les mares. O sigui, quan, és que ho parlàvem l'altre dia, quan vaig a comprar a un supermercat que hi ha un film musical... Penso, per què no sona una cançó de música familiar dins d'aquest film musical? Si moltes de les coses que sonen... podria sonar una de les nostres cançons, o qualsevol del nostre sector, però en canvi no.
2: Bé, de fet, porteu, que si d'arte 17 anys reivindicant i dignificant la música familiar, pel que entenc que encara no hem aconseguit del tot.
1: No, encara no. Encara hi ha feina a fer, perquè a vegades fas un pas o dos passos endavant i després n'hi ha... te'n fan fer no sé quants enrere. Vull dir que sí, que sembla que costa una miqueta, no?, treure aquests prejudicis a vegades sobre el que és la música familiar i el que representa, i creiem que, ostres, és tan important que els nens i nenes puguin escoltar música ben feta i que se li hauria de donar més veu i més reconeixement, com avui, no?, que ens esteu donant veu i ens esteu preguntant per la nostra carrera i pel nostre grup. Doncs això és xulo, perquè així la gent... ho coneix, no?, i coneix també la nostra realitat, i no sé, crec que és important posar-ho en valor, perquè és això, la música dels grups per adults, doncs costa molt poc que encara que no escoltis aquell grup la sentis de tot arreu, perquè és això, vas al súper i la sents, vas a comprar en un altre lloc, vas a un bar i també sona, no?, i encara que tu no hagis posat atenció en aquell grup, estàs sentint igual aquella cançó. Exacte. I, bueno, també seria, doncs, interessant que hi haguessin espais on també sonés la nostra música, perquè està igual de ben feta que la resta.
2: Alera, jo crec que això és qüestió de temps, perquè, clar, ara porteu 17 anys, per tant, hi ha molts adults que comencen a ser grans ja, persones que s'han criat amb la vostra música i que comparteixen aquest imaginari col·lectiu del pot petit, que suposo que ja us ha passat això de que de cop aparegui un xaval amb barba i us digui, home, sí, sí, els del pot petit, moltes gràcies, com ho vaig passar?
3: Això ens va passar a l'acústica passada, que vam anar a l'acústica a veure un concert i de sobte ens vam trobar que un grupet
1: d'adolescents, sí.
3: I va dir, sou els del pot petit!
1: Som però
3: 17-18 anys, eh? Clar, ens podem fer una foto, és que sou la nostra banda sonora, hem crescut amb vosaltres.
1: Sou la meva infància.
3: Sí,
1: molt fort.
3: Molt guai.
2: Que és que una de les vostres particularitats és que teniu un públic que va amb molta rotació. Vull dir, hi ha nens que arriben i nens que, no sé si marxen, però que també proven noves músiques. Quins pros i quins contres té això?
1: Clar, jo crec que pros, doncs això, no?, que el nostre públic sempre es va regenerant, sempre tenim públic nou, públic que ens descobreix. I contres, jo crec que... per mi els nens marxen massa aviat de la nostra música, no? Intentem que... O sigui, que estem fent una mica que els nens siguin grans abans d'hora. I llavors jo crec que això no és bo per ningú, no? Perquè els nens els hem de deixar ser nens i fer les coses amb les edats que els hi toquen, no? Perquè moltes vegades, de vegades, hi ha pares i mares que em venen i em diuen: ai, és que el meu ja té 6 anys, clar, ja és molt gran, pel pot petit.
2: I
1: penso,
2: no.
1: Ui, no, 6 anys no és molt gran pel pot petit. Al contrari, nosaltres moltes vegades les nostres cançons pensem que són més per una franja, potser, doncs, més això, més cap als 5, 6, 7, 8, però el que ens trobem més és que venen molts nens molt petits, de 0, de 1, de 2 anys, no? Vull dir que a aquesta edat ja estan com molt connectats a nosaltres, i crec que, clar, si a aquesta edat ja estan tan connectats amb nosaltres, potser és normal que quan tenen 6 i 7 anys ja diguin: bueno, clar, és que jo això ho escoltava quan era petit, no? Perquè hi ha això, aquesta cosa de no, ara ja sóc gran, no? És
2: ara
1: com
2: estic
1: molt
2: amb el Bad Bunny, no? Perquè a més és un salt com el pot petit de Bad Bunny, no?
3: És extrem. Clar, fa un temps hi havia com el grup Macedònia, que jo crec que feia del link precisament entre la música que fem nosaltres, passaven després a aquesta franja de 8-12 i després ja podien connectar amb els grups que fan música per adults. Bueno, que també fan música, ja està. Però el No Seri ha quedat com aquest buit també, però precisament és això que diu l'Helena, que estem intentant com a societat fer grans els nens molt de pressa, i crec que hem de posar un freno de mà precisament en aquesta roda que va menjant els nens i nenes.
1: Sí, perquè si no, si amb 6 i 7 anys i ja estan escoltant totes les cançons que en teoria pues escoltaran quan siguin adolescents, què faran, no? Estaran cansats de tot, ja.
2: O potser tornen al pot petit després.
1: T'imagines que fan la volta, no? Doncs pues mira, estarem encantats de rebre'ls.
2: Que, Siddhart, Helena, fins al moment les cançons que han sonat del pot petit les he triat jo com a un reputadíssim expert que sóc de vosaltres. Us he de confessar que aquest estiu hi ha hagut moments que us he arribat a odiar una mica i tot, perquè a casa són molt pesats els meus fills.
1: Yeah.
3: Són molt comprensius.
2: Ara, sí. La cançó que sonarà ara no l'he triat jo, vale? L'he triat una altra persona. Farem una cosa, que soni, i ara descobrim qui és aquesta persona. Us sembla bé així?
1: Vinga.
2: Doncs que soni Vull fer l'elefant.

0: Cidart, Helena, voleu fer apostes de qui ha sigut qui ha escollit aquesta cançó o què?
1: Però clar, és impossible, vull dir, com ho...
0: Ho diré que el coneixeu, o la coneixeu.
2: Que el coneixem o la coneixem?
0: Sí, sí.
2: No sé, és que clar, hi ha diverses persones que podrien triar aquesta cançó.
1: Sí, tant com...
2: Però què vols dir, del nostre...
1: 10 milions de persones?
2: Del nostre equip?
0: Mira, sabeu què? Que...
2: Una pista.
0: No, una pista no, anem a saludar ja.
2: Ah, va, va.
0: Dani López, bona tarda. Ah!
1: Epa!
3: Què tal? Bon dia.
2: Dani,
3: bona tarda.
1: Hola, guapo.
2: Quina il·lusió.
3: Com esteu?
2: Molt bé, escolta, clar, és que evidentment en Dani havia de triar aquesta cançó,
1: és
2: no?
1: És que li va com en ell el dit, també, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: T'he de dir, Dani, que quan no estaves connectat ni ens escoltaves, t'han posat, mare meva, jo dic, estan parlant de Hans Zimmer, perquè vull dir, el compositor ens arranja els temes, és increïble, el Dani López, com ens ho diu, ens pinta, ens ho fa més bonic, t'han posat molt bé.
3: Uau.
0: Molt bé, t'han posat.
3: Uau, que bé. Moltes
2: com
3: gràcies.
2: Com sempre, Dani, és que per nosaltres ets el millor dels millors.
0: A veure, anem,
3: ai, moltes gràcies.
0: Anem a pams, Dani. Per què has escollit aquest tema, Vull fer l'elefant, que és de l'últim, del darrer disc del Pot Petit?
3: He escollit aquesta cançó perquè em recorda molt el temps que vam passar i el temps que vam compartir fent aquest disc, que és l'últim projecte així discogràfic que vam estar treballant, i just tinc memòries de, en el meu estudi, en el meu mini-estudi aquí a casa, treballant amb en Ciart, amb l'Helena, amb en Pau, amb la meva gosseta, que es va morir just fa un any, i no sé, em porta molts bons records, com ballant amb la gosseta, amb l'Helena.
0: Explica per qui s'hagi connectat fa poc, quina relació tens tu amb l'Helena, amb el Siddhartha, amb el Pot Petit?
3: Doncs la relació que tenim ja ve de fa molts i molts i molts anys, bueno, no sé si tants, sé que ells em porten 17, he sentit ara, jo no tants, no fa tants anys que treballo amb ells, però ja fa molt de temps que ens vam conèixer. Al principi vaig començar tocant amb ells, em trucaven per alguns concerts que de cop eren una mica més grans i podien com contractar més músics, i jo anava simplement a tocar, jo estava estudiant música aleshores, i jo considero que em vaig fer gran i em vaig d'alguna manera professionalitzar amb ells, no? Colze a colze, i al principi i vaig descobrir professions amb ells. Vaig començar només tocant, després vaig passar a fer alguns arranjaments d'instruments de vent, que això ja, jo per la meva banda ja ho feia, però després vaig passar també com a començar a coproduir les cançons, vaig començar a fer la direcció musical, i jo considero que he crescut moltíssim amb en Ciart, amb l'Helena, mentre el Pot anava creixent per la seva banda, no? I sí, sempre que penso en la feina que hem fet conjunts, ho veig com això, com una mena de creixement molt gran, i ja, a vegades em sap greu que dic, ostres, m'agradaria poder ara treballar amb ells les cançons que vam treballar al principi amb els coneixements que tinc ara, no? Però alhora penso, no, està bé que vau créixer junts, no? Vau aprendre tots juntets.
0: Helena, Siddhartha.
2: Jo és que soc jo és que m'emociono molt ràpid, eh? Bueno, jo crec que a part de que el Pot estigui allà on està avui és també gràcies a en Dani, no? Perquè realment la seva visió de la música, també li dic sempre, la manera que té de dirigir-nos, és a dir, no sé, hem treballat amb molta gent, tant amb el Pot com en altres projectes, però la seva manera de dirigir, jo l'admiro tant, perquè és una persona superpositiva i que sap treure el millor de cada músic i el millor del projecte, no? I, ostres, que ens diguin tantes vegades ara quan ens venen a veure, buah, com soneu, quins arranjaments, quina passada, que emocionant.
0: És que tècnicament està molt bé. Vull dir, i també trenca el prejudici aquest que parlant de la música familiar, de dir, no, això són dos amb una guitarra. No, aquí hi ha una producció, hi ha un treball tècnic important.
2: Totalment, vull dir, tant en els discos, que com et dèiem nosaltres això, gravem els discos encara com es feia abans, amb molts músics i moltes coses, però també en els directes som 9 persones a l'escenari, som 9 músics, no? I ostres, això, a part de que és molt divertit ser tanta gent en un escenari tocant música i defensant el projecte, doncs el que deia, en Dani això ho ha fet créixer i ens ha posat en un lloc que sense ell no hi haguéssim arribat.
0: Dani, ha arribat el moment, què tal és treballar amb aquests dos? Va, digue'm que tenen moltes manies, que s'estan tot el dia barallant entre ells. Saps aquest format?
3: Que va!
0: El Crusty el Pallasso, que era una cosa que veiem a la tele i després fora era un peça. Digue'm que era així, que són així.
3: No. La veritat és que la qualitat humana d'en Ciart i l'Helena és increïble. O sigui, no conec més bona gent i no, no, no. És una passada treballar amb ells i com deies, això, jo els hi dec moltíssim i els estic superagraït de tota la confiança que han tingut en mi des de l'inici quan la meva feina sabia fer la meva feina. O sigui que super, super feliç i són uns cracs.
2: Pots explicar, Dani, que fas arranjaments per la Rosalía, bueno, que els has fet, vaja, que has fet arranjaments del disc icònic de la Rosalía de l'últim.
0: Ah, doncs, sí?
2: Home, està bé dir-ho, no? Això també, o què? Jo
3: sí,
2: penso,
3: clar,
2: ostres, és molt guai.
3: Petit vaig fent altres feines.
2: Sí, sí. Moltes feines, fa moltes feines, la Sagrada Família.
3: Sí, la veritat és que faig una mica de masses feines. Per la meva qualitat de vida faig una mica de masses feines.
0: Un autònom d'or.
3: Però, bueno,
0: no?
2: Però nosaltres li hem fet signar així amb el mocador, com amb Messi, aquestes coses. Bueno, no sé si ho tenim signat, però de paraula sí, de Dani, per favor, encara que et vinguin a buscar, sisplau, tots els grans, no ens abandonis, eh? I ens ha dit que de moment no.
3: Ah, doncs, exacte, tenim un tovalló signat. Què
0: doncs,
3: diu això?
0: Dani, moltíssimes gràcies per ser avui en el Llapis de Memòria Col·lectiva dedicat al Pot Petit.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un superplaer.
2: Gràcies, Dani, ens ha fet molta il·lusió.

0: Memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit, i ho fem amb els seus creadors, amb l'Helena Bagué i el Siddhartha Vargas, que és precisament qui ha triat aquest tema, Ja dormiré bé, de La Fúmiga.
1: Sí, sí, és un temazo, però sobretot l'he triat perquè portem jo 2 o 3 anys que els escoltem molt a casa, els seguim a molts concerts, i perquè és una manera d'unió també familiar. O sigui, el meu fill és un adolescent de 16 anys.
0: El tens crescut ja, eh?
1: Apassionat de la música, sí, sí, ja vaig fer-ho fa molt de temps, això ja. I és curiós perquè li està agradant el mateix estil de música que m'agrada a mi i podem compartir concerts junts. Jo crec que és de les coses més maques que pot passar en una època com l'adolescència, que puguis tenir connexions a pare-fill tan potents com és la música en directe, i grups com La Fúmiga ens ha portat a gotir de molts moments aquest estiu, de plorar junts moltes vegades perquè estan de despedida i fa plorar el bolo que tenen, el festiu que és, el dinàmic que és, i ha sigut molt emocionant i l'havia de posar aquesta cançó.
0: Que aquí tenim un tema, perquè clar, si el teu fill té 16 anys, vosaltres porteu 17 de trajectòria, ell
1: sí, sí,
0: ha
1: si
0: viscut
1: els números...
0: tota la crescuda gegant del Pot Petit. Com es viu sent fill d'un dels membres del Pot Petit?
1: Mola perquè dius ha viscut tota la crescuda, però clar, ha viscut una part que no era crescuda tampoc, perquè han sigut els primers anys, van fer moltes actuacions on érem molt poca gent a la plaça o a l'escenari, o sí, hi havia escenari perquè havíem tocat moltes vegades arran de terra també. Però sí, sí, ha sigut l'espoiler màxim dels nostres concerts, quan deia que algú sap això, i ell, sí, sí, jo, i pensava, xx, calla,
0: us deixa participar
1: als altres nens i nenes. Però ha sigut molt maco, ho han portat molt bé. Jo crec que també l'ha ajudat a veure créixer una professió i dintre de... que és la de cantant o actor, però a més tota la part que no es veu, que des d'aquí hem de posar en valor també, que penso que és tota la part tècnica que està darrere dels escenaris, que fa que el que es veu sobre l'escenari sigui possible, i li apassiona, li encanta, ve amb nosaltres sempre a fer-nos un cop de mà perquè li ve de gust fer-ho.
0: Helena, el teu petit quant té?
2: El meu, el novembre, en farà 4. Vull dir, estic en un lloc, en un punt molt diferent, jo, la veritat.
0: Bé, i s'està donant ara, no?, de tot l'univers del Pot Petit, perquè imagino que deu tenir els peluixos, els contes... Tot.
2: Sí, ho té tot, i he de dir que em passa una mica com a tu, però és una sensació més estranya perquè m'acabo odiant a mi mateixa, m'entens? O sigui, clar, el meu fill vol posar les cançons del Pot Petit en bucle, però, ostres, jo a mi la veritat és que m'agrada desconnectar també una mica. El que passa és que, bueno, intentem trobar un equilibri, que encara l'estem buscant, és difícil, però també em cau la bava com a mare de veure el meu fill com gaudeix amb les cançons que hem fet nosaltres, no?, i que li agradi tant, i que ell, doncs, juga... Això, juga a fer concerts, juga a fer concerts des de que està fent... Diu, ara estic fent la prova de so, mama. Ara em vaig a posar el vestuari. Ara estic fent el concert i després vaig a muntar la paradeta. I dic, molt bé, fill meu.
0: El tens entrenat ja, eh?
2: No et deixis cap pas, perquè tots són molt importants. Vull dir que...
1: És molt fan.
2: És molt fan, en Nel.
1: Sempre, cada dia de tot l'any es vol vestir amb samarretes del Pot.
2: Cada any, sí, les he d'amagar, perquè, clar, a mi em fa una vergonya que el meu fill cada dia vagi amb una samarreta del Pot Petit. Penso, bueno, és que la gent es pensarà que...
0: No, però
1: mira, és cosa d'Helena, és cosa d'en Nel, vale? Pares i mares
2: gràcies,
1: de l'escola...
2: Gràcies, Siddhartha.
0: No, però els fills dels futbolistes ve que porten la samarreta del seu pare, no?, amb el número i tot, només
2: clar,
0: faltaria.
2: Però cada dia no, quan van al camp, no? Ja, no sé com s'ho deuen fer, com ho gestionen, però a mi... Costa.
0: Helena, quan et canses de cantar, de sentir-te cantar tu mateix, sempre pots posar Vestida de nit, de Sílvia Pérez.

0: I, Helena, què t'està passant pel cap escoltant el Bastida de nit de Sílvia Pérez Cruz?
1: Ai, em passen moltes coses pel cap, però és que la Sílvia, no sé, té algo que m'arriba en un lloc molt, molt profund del cor, de l'ànima.
2: És molt fan de la Sílvia.
1: Soc molt fan. I és l'artista que més m'emociona en directe. O sigui, jo vaig a veure un directe de la Sílvia i, de veritat, no sé, em fa plorar, em fa emocionar. La seva veu, tot, la seva sensibilitat. Soc molt fan i bueno, aquesta cançó em porta molt també a l'època del postpart, d'estar a casa amb el meu fill, coneguent-nos. Ui, mira, és que m'emociono quan ho penso, eh? Però això, no?, que tenir-lo allà a la falda i cantar-li aquesta cançó i veure com el poder que té la música, no?, de realment modificar-te l'estat d'ànim, no?, de veure el meu fill com es calmava amb aquesta cançó. No sé, eren moments com, bueno, que clar, a més hi ha en el postpart que estàs més sensible i amb aquell còctel d'hormones que estàs super sensible i bueno, doncs aquesta música em porta allà i amb aquesta admiració que tinc cap a la Sílvia Pérez Cruz.
0: Que ara ens deies això, no?, que el Nel, no?, es diu Nel, el teu
1: Nel,
0: fill.
1: Nel, sí.
0: Que
1: sí,
0: està
1: sí.
0: Com obsessionat amb el pot petit, però no m'estranya, perquè diria que el seu pare també està implicat en el projecte.
1: Sí, sí, quan he dit Josep Rovira no he dit que era la meva parella, però ho és, i és el lletrista de la major part de les nostres cançons, i a part també escrivim els llibres junts en Siddhartha, ell i jo, o sigui que sí, que està molt implicat també amb el pot.
2: Abans de ser tot això era amic meu, per això.
1: Ah, sí. Sí, de fet el conec per en Siddhartha, vull dir que mira, ens va fer de Celestina també.
0: O sigui, no estàs en minoria, no?, quan s'han de prendre decisions sobre els contes i això, Siddhartha?
2: No. Som bastant assemblearis. Que sempre hi ha votacions, per això sempre intentem que siguin 3, 5, 7, hem de fer-ho així imparell, perquè si no, quan érem dos, teníem problemes.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Som
1: el dia i la nit.
2: El dia i la nit, el blanc i el negre.
1: En Siddhartha i jo mai ens posem d'acord.
0: I tot això, benvinguts, eh?
1: Sí. Jo crec que aquí està la clau de tot, que sempre busquem un equilibri entre la seva opinió i la meva, i deu ser l'encertada, la del mig.
0: Doncs hem arribat a... Mira, se'ns ha passat el temps volant i hem arribat al final d'aquest llapis de memòria col·lectiva. Això sí, us volia preguntar pròximes dates que tenim per venir-vos a veure, de llançament d'espectacles, de la sèrie, que no sé si hi haurà tercera temporada, si ha sortit, com ho tenim això?
1: Sí, tenim moltes novetats per aquest últim trimestre, perquè ara al novembre s'estrenarà la tercera temporada del Món del Pot Petit, a l'SX3, però a més sortirà un nou llibre també aquest mes de novembre, i comencem doncs aquesta gira especial que farem a les quatre províncies i a Balears, que comencem el 22 de novembre, que encara hi ha entrades, així que tothom que vulgui venir us convidem a viure aquesta gira que es diu Un Salt Endavant, que serà molt emocionant i de ben segur que ens ho passarem tots i totes molt i molt bé.
0: Doncs ha sigut un plaer conèixer-vos a vosaltres dos i la història del Pot Petit en aquest llapis de memòria col·lectiva, Helena i Siddhartha.
1: Un plaer, gràcies també, gràcies.
0: Tancarem amb la rumba de l'amistat, perquè m'agrada molt i perquè crec que també defineix la vostra relació. I deixem també donar les gràcies a l'equipàs del Llapis de Memòria i recordar als oients que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar ara sí un Llapis de Memòria a l'ús aquí a Ser Catalunya. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: Yo también soy una anchoa. Soy una anchoa y no me achanto. Y no me achanto. Y no me achanto. Y me miran las dietas finas, vestidas de hojas calladas. Y yo les enseño mis espinas y me echan de todas las ensaladas.
1: Maui de Utrera en directo en La Ventana. Regresamos en 3 minutos o 4. Ya no sé.
2: Ser Tarragona, Radio Reus.
3: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Garage, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
4: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
5: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
4: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
6: A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues, protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. sonetplagues.com.
7: Ave Francino! Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre obrim La Ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per La Ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
12: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
13: There's a man going round.
11: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també...
14: Yo dolorosa que
11: felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchó tot tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
10: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: Cadena Ser.
1: No és només un reality.
2: A què hem vingut aquí?
3: A guanyar!
1: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
4: Vaig al límit amb tu.
5: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
8: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
9: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
8: Recapta!
9: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
10: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
11: Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui al balcó, Iago Moreno reivindica la figura dels voltors i a les 8 els Otero li entreguen el Nobel a Vilamates.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Claudio Matas, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Comença ara a Barcelona la manifestació per l'Olga i la Mari Carmen, convocada pels sindicats d'habitatge. En una estona hi connectem amb en Guillem Delso. Però ara anem enrere. Fa 30 anys, una pel·lícula va revolucionar el cinema espanyol i una frase que ha passat a la història va provocar malsons a més d'un espectador.
2: Me llamo Ángela. Me van a matar.
0: És l'actriu Anna Torrent, aviam posa la pell de gallina, protagonista de Tesis, l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, que tres dècades després serà homenatjat a Sitges amb el Premi Méliès a la seva carrera.
1: Sí, perquè des d'ahir està en marxa l'edició número 59 del Festival de Cinema Fantàstic més important del món, el Festival de Sitges, i diumenge a l'Auditori es podrà veure una còpia restaurada de Tesis, amb la presència d'Amenábar i l'actor Eduardo Noriega. Dono fe que les entrades van durar menys de 30 minuts.
0: Tu te'n vas quedar sense.
1: Vaig intentar, no vaig poder, ni no vaig trobar per Amenábar, ni per Dani De Vito tampoc demà. Aquesta primavera, Amenábar explicava a la Universitat Autònoma de Madrid que estava preparant aquesta remasterització de la seva pel·lícula.
3: Queremos sacar este año, estamos trabajando en una nueva versión, o sea, esta misma es la máxima calidad que se puede ver ahora mismo de la película, pero la película nace con un defecto formal, y es que se rodó a 25 imágenes toda la película, porque como íbamos a rodar muchas imágenes de televisor, ya sabéis que los televisores emitían a 25 campos, se decidió, alguien tomó, bueno, sé quién fue, pero no voy a echarle la culpa, alguien decidió que se rodara toda la película a 25 imágenes, con lo cual, la película, al proyectarse a 24, y hoy la habéis visto a 24, discurre un 4 o 5% más lento. La película dura 5 minutos menos si se proyectara en su velocidad original, la que los actores y actrices lo hicieron. Entonces, estamos trabajando en un nuevo máster donde vamos a aprovechar eso y, de paso, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, vamos a abrir un poco más el sonido, la música, las atmósferas, etcétera. O sea, va a ser una, yo creo, una versión muy chula.
0: Aquesta versió tan xula que diu l'Amenábar és la còpia que es veurà a Sitges diumenge i que veurà un dels grans crítics de la revista Fotograma. Sempre ens encanta parlar amb ell. Ens està escoltant Fausto Fernández. Com estàs, Fausto?
4: Doncs com voleu que esteu? Hola, bona tarda. Parlant això del gran crític de cinema de la revista Fotograma. Doncs estic aquí, doncs a la darrera planta del Melià, que és on estic allotjat aquí i passant al festival, i dir-li al Claudio que si no t'entrada, si... intentaré buscar alguna cosa pel Dani De Vito demà.
0: Ah, ara entenc el Claudio tan insistent en fer el tema de Tesi. Fausto, què tal ha començat el festival d'aquest any?
4: Doncs ha començat molt bé. Ha començat pel primer cop amb l'inauguració, una pel·lícula dirigida per una dona, per una gran directora de casa nostra, que és la Carlota Pereda, amb una pel·lícula que ha rodat als Estats Units, Found Alive, que és un thriller d'aquest tipus, El silenci dels anells, i la pel·lícula ha caigut molt bé, la gent l'ha aplaudit, i el festival està discorrent, doncs això, amb pel·lícules algunes pitjors que d'altres, altres molt bé, i sobretot ja estan arribant tots aquests convidats que fan el festival una miqueta més gran i fa que tots els fans comencin a exaurir entrades i està aquí a la porta de l'hotel esperant que hi arribin per demanar autògrafs i ja ha vist la gent amb la caràtula de Tesis, doncs intentant que quan vingui l'Alejandro Amenábar o vingui l'Eduardo Noriega que els signin la caràtula, i després no sé si la vendran a alguna plataforma o se la quedaran a casa com a record.
0: Aquest matí jo ja he salivat amb l'Aquí Catalunya, que ha estat aquí a Sitges al festival explicant tots aquests noms. Hi ha molta cosa a veure. Tu, 24 hores després, quantes pel·lícules has vist, Fausto, ja?
4: Ui, sí, us dic, jo, amb què vaig arribar ahir vaig veure 6 pel·lícules i avui porto 4.
0: 10, doncs.
4: Sent l'aturada. Sí, i he fet l'aturada per tenir el gran plaer i el gran honor de parlar amb vosaltres de Tesis. Però vinc també de moltes pel·lícules que ja les he vist abans de vindre aquí, perquè si no, no tindria vida, no podria ni dinar ni sopar, crec que ni fins i tot no podria dormir, perquè recordem que aquí a Sitges hi ha projeccions a la 1 i a les 2 de la matinada.
0: Clar, i a més de por, eh? Tindràs oportunitat d'entrevistar a l'Alejandro Amenábar, de tenir una bona estona amb ell?
4: Crec que tenim, sí, clar, perquè nosaltres a la revista, igual que totes les revistes de l'època, ens va ser una mena com de com d'aire fresc que entrava al cinema espanyol, que també va ser els temps d'Ales de l'Iglesia, amb Acció Mutante, i després El Dia de la Bèstia, però l'Alejandro, que era algú que era, doncs, que va aparèixer en una pel·lícula rodada gairebé a això, com ell comentava, rodada amb pocs mitjans, encara que tenia José Luis Cuerda a la producció, però que va sobtar perquè això, perquè també era com tot aquests directors, no? era una pel·lícula de gènere, i era una pel·lícula no com l'Àlex de la Iglesia, que sempre apostava una miqueta per l'humor. La pel·lícula de Alejandro Amenábar feia molta por, i feia molta por sense ensenyar res.
0: Clar,
4: perquè la gràcia que té Tesis, sí. La gràcia que té Tesis, de totes aquestes coses que sembla que està veient la pobra Àngela, l'Anna Torrent, nosaltres no veiem res, i jo crec que una de les coses més que em fa a mi, que a mi em fa com reflexionar com a espectador, és que nosaltres, els espectadors, volem veure aquestes imatges. Nosaltres Clar. Volíem veure totes aquestes coses horroroses, aquestes pel·lis, snaf que estava veient el personatge de l'Àngela, i això diu molt de nosaltres com a espectadors, una cosa que ja feia l'Alfred Hitchcock, sinó també de com és el cinema de gènere, i com l'Alejandro Amenábar el van entendre molt bé, i després, bueno, va fer d'altres pel·lícules com Abre los ojos i Los otros, que és la seva gran pel·ligòtica.
0: Clar, és que és això que dius, fa més por al que no veus. Jo, de fet, la vaig veure a l'època, fa 30 anys, i és que no m'atreveixo a tornar-la a veure, és que tinc no sé, el cervell gravada, la sensació que vaig tenir. Jo no sé, tots els d'una generació ens vam acollonir com mai.
1: Jo, aquesta pel·lícula es va estrenar a la primavera del 96, i jo vaig arribar a Barcelona a viure, a estudiar, a la tardor del 96.
0: Sí.
1: Sí, jo la vaig veure a una sessió golfa, quan la pel·li ja feia 6 mesos que s'havia estrenat, i vaig anar sol, vaig sortir a les 2:30 de la matinada al Passeig de Gràcia, i em sentia una sensació de realitat i de por molt gran. Vaig anar cap a casa sol, en xoc, potser del que estava a la sala era l'únic que no l'havia vist mai.
0: Clar, és que vés parlar de maldat, és que penses quan surts sol a Passeig de Gràcia que tothom està pensant coses tremendes per fer. Què va suposar pel cinema espanyol dels anys 90, Tesis?
4: Va suposar això, tenir un director nou. Als anys finals dels 80, però sobretot als anys 90, comença a renovar-se tot el que és la nòmina de directors del cinema espanyol. Continuen treballant tots els grans directors. Saura continua fent pel·lícules. Almodóvar també està fent les seves més grans pel·lícules, també, que són del 80 fins als 90, però Alejandro Amenábar va suposar això, i el que va fer, igual que Àlex de la Iglesia, el que va fer és portar el cinema a una generació d'espectadors joves que mai haurien anat com el Claudio a una sessió golfa al Passeig de Gràcia per sortir a matinar a veure una pel·lícula espanyola on sí, teníem el nom de l'Anna Torrent, que era coneguda, però que era la nena de l'Espíritu de la Colmena, clar, i de Crea Cuervos, però
0: igual
4: ningú se'n recordava d'ella, i actors nous com l'Eduardo Noriega o el Fèlix Martínez, que va ser l'actor revelació, fins i tot amb un Goya, el millor actor revelació.
1: Clar, jo crec que això
4: debutaven i va portar a un munt d'espectadors joves a veure aquesta pel·lícula.
0: És que no oblidem que ell tenia l'Amenábar 23 anys.
4: Sí, 23 anys, sí. Com l'Orson Welles, com va fer Ciudadano Kane, sí.
0: Clar. Sí, sí. Mira, Fausto, la pel·lícula tractava d'un tema molt inquietat, tu ara ho has esmentat, el de les pel·lícules snuff, que eren pel·lis que mostraven violència real, y Tesis plantejaba la posibilidad que existís un mercat del cine snuff. Escoltem.
5: Estás desvariando.
6: No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
5: Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
7: La necesito para mi tesis.
6: Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
7: Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
6: El gilipollas ha hecho un zoom digital.
7: ¿Eso qué importa?
0: Fausto, ¿ha existit alguna vegada un mercat de l'snuff? És a dir, ara hi ha potser moltes persones que estan descobrint aquesta paraula, que sabem el que és, després ho hem sabut perquè hem estat parlant just ahir del que va passar amb aquesta noia que es va suïcidar perquè era moderadora de Meta, i precisament el que deia era snuff. Diríem, una mena de snuff.
1: Ja no se li diu així,
0: ja
1: però
0: no se li diu així.
1: És violència
0: no.
1: Real en pantalla.
0: Sí.
4: Home, lo de la violència real en pantalla, això sempre més o menys ha existit. Recordem aquell polític nord-americà que es va suïcidar amb les càmeres de la televisió davant, que estaven fent un directe, i el que està passant ara és això, és gent que ara tenen les càmeres, els mitjans, i la gent pot fer aquestes burrades en directe. Però el que té la mitologia de l'SNAF és això, és rodar l'amor real d'una persona, rodar la tortura i l'amor i l'assassinat d'una persona.
0: Yeah.
4: I que sigui real. Però això sempre... i hi ha moltes estudis, hi ha moltes tesis, hi ha també moltes investigacions que han intentat buscar si de veritat existeix un mercat de pel·lícules així. Han anat, això, han anat clar, naturalment on, a països on la vida no té gaire més barata o baratíssima, o no té preu, a Tailàndia i a Indonèsia, però tampoc mai ningú ha trobat o ha dit que ha trobat una pel·lícula SNAF. Però jo crec que la força d'això... existeixin o no existeixin, per nosaltres sí ja existeixen, perquè només la idea aquesta, el que parlaves tu, de la maldat humana, de que algú sigui capaç d'assassinar un altre i gravar-lo, però pitjor, que hi hagi gent que compri això per veure'l, això sí que ens esgarrifa i ens fa posar la pell de gallina, perquè això sí que està parlant de que, veritat, que la maldat existeix, i segurament existeix, i segurament en algun lloc hi haurà alguna cosa d'aquesta, perquè molts assassins en sèrie sí que han gravat els assassinats que feien però el veien en tres, però no, tenim també tot lo de la pedofilia, que també hi ha un mercat de gravacions circulant per la internet aquesta fosca, o sigui que la maldat existeix. Les pel·lícules SNAF al final doncs han quedat també com això, com una mena com de llegenda i de cosa com de la plasmació de la maldat, i han servit només per la pel·li de l'Alejandro, sinó per una pel·li del Joel Schumacher amb Nicolas Cage, que és Assassinat en 8 mil·límetres, que parlava també, que investigava si existien de veritat aquestes pel·lícules. I són pel·lícules que et deixen el cos molt malament, perquè és el que també va fer l'Alejandro, és que mai estàs veient res, estàs veient l'expressió i la reacció de qui estan veient aquestes coses o de qui estan a punt de convertir-se en protagonistes d'aquesta salvatjada de pel·lícules entre cometes.
0: I per això els ulls de l'Anna Torrent eren perfectes per tenir aquesta imatge. A mi m'agradava escoltar la Menàvar, que afegia 30 anys després una reflexió incòmoda sobre el que dius.
3: Però jo me lo planteava sempre com no quería ni rascar ahí, o sea, digo, esto es una leyenda urbana. Lo acojonante es que ahora, 30 años después, salen lo que sale de los archivos de Epstein y te das cuenta que la maldad humana es capaz de eso y mucho más. Entonces eso es lo que me parece realmente terrorífico a día de hoy, pensar que lo que yo planteaba como una leyenda urbana probablemente haya pasado y probablemente esté pasando.
1: Aquestes paraules de Menàvar eren a una presentació de la pel·lícula just per l'aniversari del 30 aniversari de tesis a la Universitat Complutense, a la Facultat de Comunicació, on es va rodar, on estudiava Menàvar i on es va rodar la pel·lícula.
0: I jo em pregunto, Fausto, veurem una pel·lícula sobre l'illa d'Epstein algun dia?
4: És que clar, si igual algun dels de la gent que podria produir aquesta pel·lícula o interpretar aquesta pel·lícula estan a la llista d'Epstein, no crec que acabi. I igual sí, perquè al final acaben pensant pel·lícules de qualsevol escàndol i de qualsevol cosa estranya i terrorífica. Però clar, la llista d'Epstein implica moltíssima gent que és del món de l'espectacle i de Hollywood. Clar. I si no es va fer una pel·lícula sobre la Madame de Hollywood o sobre Heidi Fleiss i tot això, perquè tothom estava allà, doncs a mi em fa una miqueta com de por de si algú s'atrevirà a fer-la. No, però no, igual sí, al final.
0: Millor no, clar,
4: per veure, clar. És que a més és un tema que el tenim ja als mitjans de comunicació, informació, a internet, que està sempre aquest tema. Fer-ne una pel·lícula que... com seria? Pots fer un true crime, pots fer un documental, sí, això sí que s'estan fent, però fer una pel·lícula amb actors que conegues, o fins i tot actors novells, jo no veig, però clar, mai pots dir de si ho faran o no ho faran, perquè si al final això han calculat que serà un èxit i que guanyaran diners, el que importa al final són els diners i són les recaptacions.
0: Clar, la pel·li i tesis, tornant a tesis, s'obre amb una escena molt inquietant. És el metro aturat perquè una persona ha saltat a les vies i la protagonista està intentant veure el cos a les vies. I això venia, de fet, d'una experiència personal que va viure el director.
3: La escena inicial que vive Ángela en el metro es una escena que viví yo camino viniendo para aquí, para la facultad. Y me sorprendió cómo había dos grupos de gente, los que se remolinaban porque querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos porque no queríamos enfrentarnos a esa imagen. Entonces, para mí, insisto, tenía mucha más fuerza y sabía que no... De hecho, si pudiera hacer la película otra vez, se verían aún menos imágenes de lo que se ve o lo que se sugiere en la pantalla.
0: Imagina't, Fausto, el que deies, encara menys imatges del que suggereix.
4: Sí.
0: O sigui, que bé
4: no,
0: jugava
4: però,
0: amb el morbo, no?, el que tenim.
4: Sí, clar.
0: És el gran tema.
4: No, i clar, i el 96 la gent no portava aquesta eina perillosa, aquesta arma perillosa que són els mòbils en càmera. Mm. Imagineu-vos aquesta escena al tren, tothom estaria no intentant mirar, no, mira, estarien amb el mòbil gravant això i aquestes imatges horroroses d'un pobre home allà a la via estarien ja al segon circulant per Facebook, per TikTok, per Instagram, pels comptes personals, a X... O sigui, seria molt més terrible encara. El que jo crec que és com a societat aquesta mena com de morbo s'ha convertit en una mena com d'espectacle. Ara gairebé no importa. El que importa és pujar aquest espectacle. Al final, no sé, al final fins i tot aquests vídeos d'accidents que la gent grava o un pobre home que s'ha caigut, jo crec que això sí que són les snaf caseres que ens estan... portant cap a un món que a mi no m'agrada. I que l'Alejandro crec que tampoc, ni al Claudio ni a tu.
0: Ni a mi.
1: Al final de la pel·lícula, Amenábar jugava molt bé aquesta carta quan donaven la notícia del que s'havia descobert, aquesta xarxa, no sé què, i deien, al Telenotícies, deien, ara projectarem una d'aquestes pel·lícules i us avisem que són imatges que poden ferir.
0: Clar.
1: Però tiraven el vídeo igualment, saps? Des de els mitjans de comunicació.
0: I, Claudio, on es pot veure Tesis? Perquè a mi m'ha sorprès això.
1: Està en plataformes, la còpia original, no crec que sigui aquesta restaurada,
4: no.
1: La de sempre. Està a Movistar Plus, a Netflix i a Disney Plus.
0: Disney, a mi m'ha sorprès.
4: Disney Tesis. Ah, no, per si us passeu pel catàleg de Disney, us trobareu unes quantes sorpreses, eh?
0: Ja.
4: No, més Tesis, sí.
0: És per tu la teva pel·lícula preferida d'Amenábar, Tesis?
4: Sí, jo crec que és la meva pel·lícula preferida d'Alejandro. M'agrada fins i tot que va tenir com moltes crítiques, perquè clar, venia de Tesis i tothom esperava que fes una cosa així similar i va fer Abre los ojos, que és una pel·lícula que està molt bé i una pel·lícula original. I Los otros també és la seva gran pel·lícula també de consagració com un autor internacional. I després, clar, naturalment, ja la seva carrera, encara que va fer Transgression, que era també una pel·lícula que jugava al gènere i no al gènere, perquè també era una investigació també sobre una cosa que també havia estat com una mena com de llegenda, de casc, que és una mena com de possessions estranyes i coses, però jo crec que és la seva pel·lícula més fresca, i jo crec que molts directors novels el que fan com Alejandro és buidar-se a la primera pel·lícula perquè tenen la necessitat de fer-la i la convicció equivocada en el cas d'Alejandro de que igual no podria fer una altra pel·lícula mai més a la vida. Clar. I ho va donar tot allà i la pel·lícula passó 30 anys després, estem parlant d'ella,
0: sí.
4: Hi haurà una còpia nova restaurada i hi haurà moltíssima gent omplint l'auditori, que és molt gran, per veure la pel·lícula en una pantalla immensa i grandiosa.
0: Que serà brutal, a veure si podem colar al Claudio. Et deixem ja una mica, Fausto, aquesta nit tens entrevista amb Bàrbara Rey, o sigui, pel·li de l'any 74,
4: sí.
0: No? O la tens ja?
4: No, la tinc a un quart de nou, perquè quan em van dir que... Em van donar, doncs tots els horaris que tenia per fer entrevista, em van començar un quart de nou, després ho tenia a dos quarts de nou. I jo vaig dir, al matí m'ha dit, no, Bàrbara no matina. Vale.
0: La primera pregunta que li faràs a Bàrbara Rey, quina serà? La tens pensada? És tan important,
4: sí,
0: la primera,
4: clar,
0: pregunta? Quina?
4: És molt important perquè jo vaig per... fotogrames i Bàrbara Rey va ser una de les estrelles de portades i de reportatges a l'edat daurada del destape a fotogrames.
0: Clar.
4: És que sortia cada dos por tres en portada o en reportatges que avui serien impensables perquè hem canviat de mentalitat i tot això, però bueno, és un testimoni d'una època concreta i em fa, gràcies preguntar-li per això, perquè clar, és que no eren...
0: Però què li diràs? Quina pregunta faràs? Ara tinc curiositat de... Què
4: sí,
0: recorda?
4: Doncs li preguntes que com recorda aquella època de ser una estrella que sortia a fotogrames i com es troba ara que ve un pobre redactor crític de fotogrames a fer-li una entrevista a un festival com Sitges que li ha donat un premi per una part de la seva trajectòria, que és com a actriu, concretament com a actriu al cinema de terror.
0: De terror.
4: I ahí començarem i després ja anirem ja fent més temes.
0: Et llegirem. Et deixem ara i ja t'acomiadem mentre està sonant la banda sonora de Tesis, que per l'Amenábar tenia molta importància la música. De fet, la va composar el mateix Amenábar. Uh-huh. Fausto, que vagi molt bé l'entrevista. Fausto Fernández, de Bàrbara Rey. Disfruta el festival.
4: Ja us comentaré. Gràcies.
0: Molt bé.
4: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Un dels grans crítics de la revista Fotogrames.
4: Adéu, bon cap de setmana.
0: Ciao.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polo-Dalfo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ara mateix estem pendents, ho deies a l'inici, d'una nova manifestació per l'habitatge a Barcelona aquesta tarda, avui arran de la mort de la Mari Carmen. Ha començat fa pocs minuts, a les 7, i allà hi ha el Guillem Delso. Delso, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Com està l'ambient per aquí?
3: Doncs mira, jo he arribat fa mitja horeta i era bastant pobre, però s'ha omplert i ara està la plaça Universitat quasi de gom a gom, amb gent de tots els sindicats. De moment això no es mou, però hauria de començar a caminar en algun moment. Hi haurà vora un miler de persones. I incideixen molt en la idea de la vaga general, com aquesta manifestació sigui un primer pas cap allà. I se'n recorden de la Mari Carmen, però també de l'Olga, la dona de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
2: Han parlat dels sindicats fa poca estona. No sé què han dit, si han impulsat la vaga general, com deies, o alguna cosa més.
3: Sí, Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres, ha fet una crida als treballadors de tota mena d'empreses a organitzar-se, no? Ha incidit molt en aquests 33 dies que queden fins a la vaga general i que han de ser importants per preparar-se i per organitzar-se. De fet, ells s'han desvinculat de l'acampada de Plaça Catalunya amb aquest pretext. També ha posat en valor la figura de la Mari Carmen, no? Com la dona que ha posat l'habitatge al centre del debat públic i que ha pogut impulsar aquests dos decrets que han acabat portant a les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Dels, has dit que s'havia de moure aquesta manifestació, sabem el recorregut?
3: És que hem preguntat a diversos membres de les organitzacions i ningú ens ho ha sabut dir ben bé. És a dir, és una incògnita, però sembla que comencen a anar

0: Gràcies, Delso.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Aquesta manifestació arriba després del minut de silenci d'aquest migdia. Un minut de silenci per recordar precisament la Mari Carmen, però també l'Olga, que recordareu, ara ho dèiem, es va suïcidar després de ser desnonada. S'ha convocat a tot Catalunya i s'ha replicat davant d'oficines i altres espais de treball. Fins i tot, tots els combois del metro s'han aturat durant un minut. I aquest cap de setmana serà dels llargs, Anna, dilluns és festa, i això vol dir que hi ha també operació sortida. A aquesta hora ja han sortit de la ciutat de Barcelona 228.000 vehicles, el 40% dels 570.000 que estan previstos. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, com tenim les carreteres a aquesta hora?
2: Bona tarda, Laura. Doncs encara parlem d'aturada. Les retencions més importants les estem tenint sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C32, l'autovia A2, la D23, això a l'extrem sud, a l'extrem nord la C58, per exemple. Aquí hi ha aturades encara ara, i de fet tant d'entrada com de sortida de Barcelona, o les rondes de Barcelona, ronda de dalt i ronda litoral, la veritat és que encara presenten aturades destacades i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a l'autopista AP7, segurament la via que ha anat més plena durant tota la jornada sembla que vol millorar el trànsit, però la zona del Vallès encara va carregada. Pensa que parlem d'aturades d'uns 7 quilòmetres entre Mollet i Granollers, això en sentit nord, en sentit Girona, i en direcció sud entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també aturades d'uns 6 quilòmetres en aquest tram sud de l'autopista AP7. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te l'autovia A2, recordem el tram en obres a Jorba, ara hi ha aturades importants de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida, o ja es comencen a carregar les vies que ens porten cap al Pirineu, per una banda l'est del Llobregat, la C16. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres a dos punts, a Berga i una mica més endavant a Cercs, evidentment en sentit nord. I també la C17 presenta retencions. Res de l'altre molt, un parell de quilòmetres de retencions en aquest tram de la C17 a Ripoll i en sentit nord. Aquestes serien ara mateix les aturades més importants en aquesta xarxa viària catalana.
0: Doncs molta paciència i a gaudir el cap de setmana llarg. Gràcies, Roger.
2: Bona tarda.
0: Més informació la tindrem, com cada dia, ja ho sabeu, a partir de les 8:25 amb la Soledad Domínguez.
3: Anna Palet, graderia del balcó, que és divendres.
4: Com estem? Bona tarda.
3: Què faràs avui a la graderia?
4: Doncs avui és un divendres, molt poc divendres, perquè com ja torna el futbol, demà ja tenim partit.
3: Cada dia acabau dient que torni a la Lliga.
4: Ja està, ja la ja tenim està. Aquí, ja ha tornat, ja podem descansar tots. No, tot el contrari.
3: Exacte.
4: Demà, per cert, tenim que t'hi jugues Barça, ens hi posem a les 5:30, el Barça juga contra el Getafe a les 6:30 i hem d'escoltar tot el que ha dit Hansi Flick a la prèvia, repassar-ho amb el Nil Solà. La principal notícia és dolenta, és que Rafinha sí que té una mica més de lesió del que semblava i es perd el partit del cap de setmana i el de Champions d'aquí uns dies. Per tant, dos partits ja de moment que es perdrà Rafinha. També repassarem els millors moments del comiat de Pedro Rodríguez. Avui a les instal·lacions del Camp Nou, jugador mític que va formar part del millor Barça de la història. La veritat que és un gust escoltar gent normal però que han fet coses extraordinàries.
3: M'encanta, gent normal que fa coses extraordinàries.
4: Efectivament.
3: Sí.
4: I a Madrid, com sempre, doncs amb els seus incendis, amb Mbappé anant en bicicleta, amb Mourinho defensant-lo, veurem si demà xiula o no a l'afició del Madrid a Mbappé.
3: Clar.
4: Li preguntarem al Javi Reyes de veure ell des d'allà com ho veu i tot això en mitja horeta ens hi posem a 9:15.
3: Aquí t'espero, 9:15. Gràcies, Palet.
4: Fins després.
3: Carbó, com estàs?
5: Bona tarda. Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària o no?
3: El que sé és que és primer dia amb jaqueta i sí que vull fer coses extraordinàries a la muntanya aquest cap de setmana, però ja veig que abrigada.
5: No.
3: Avui no, ha fet un fred aquest matí.
5: Però tu em fas el sal, eh? No està el Joan avui, per
3: No està el Joan. No,
5: mira,
3: i et diré més, encara estava reunida quan has aparegut a l'hora 14. No he fet els deures, Carbó, perdona.
5: Clar, jo m'he volgut anticipar la teva pregunta dient-te coses extraordinàries. T'agradaria anar a la platja, per exemple, aquest cap de setmana?
3: Clar, no, faig
5: clar,
3: muntanya.
5: Tu em dius que et vols abrigar.
3: Muntanya?
5: Tornem
3: a començar.
5: Bona tarda.
3: Bona tarda, Carbó.
5: Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària aquest cap de setmana?
3: Platja, per exemple?
5: Per exemple, mitjans de maig, anava a dir jo ara. Mitjans d'octubre seria un bon pla, no?
3: Sí.
5: I, de fet, mira, seria quasi un acte científic. Ara m'explico. T'imagines anar al nucli central del que ha provocat les pluges tan extensament generoses d'aquests dies?
3: Això és el mar?
5: i és que encara està, perquè mira si ho he complicat per parlar d'una cosa que encara és significativa, la temperatura de l'aigua del mar.
3: Clar.
5: Està altíssima.

0: esperàvem encara, que baixés, amb la pluja, que baixés. Baixa sobretot quan bufa vent terrer, que ha estat bufant les últimes hores, i també quan plou i els rius aporten una aigua molt més freda, que sol estar entre els 15 i els 20 graus, doncs això ajuda que la temperatura baixi. Però ja podem, en perspectiva, veure aquests efectes, perquè ja no està baixant massa, i ha baixat 2-3 graus, no molt més. I, clar, si partíem de valors tan alts, ara mateix a les platges de la Costa Brava l'aigua al voltant dels 22 graus, dels 24 a les platges de Barcelona, dels 25 a les platges de la Costa Daurada.
1: Calentíssim, encara.
0: És a dir, pel cap de setmana i qui vulgui gaudir, fantàstic, però el missatge és el següent, que
1: més quan pluja.
0: Quan torni a venir una situació favorable, doncs encara tindrem aquest combustible ben actiu. Però no serà immediatament, de fet haurem d'esperar força dies, tant el cap de setmana com dilluns, temps radiant. Sí que les nits i els matins caldrà abrigar-se una mica, i més a muntanya, però ja no tant com avui. Aniran pujant les temperatures, una mica les mínimes, les màximes de manera més significativa, i es traduirà en valors ja per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya, però és que la major part de poblacions, tant les tardes del cap de setmana com sobretot les de dilluns, ja tindrem màximes properes als 25 graus.
1: Doncs dimarts ens hi tornem a posar. Descansa, bon cap de setmana, Carbó.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 9 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: El nou àlbum de Troye Sivan. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: avui és l'aniversari de Joan Bofill. Ah. Jo diria que, clar, Troisa i Ivan, tu has posat com un regal. Felicitat, Joan Bofill.
1: Gràcies, Anna, gràcies. Mira, escolta això. Et sona? Music is the people... De què és això? Et sona o no? És Madonna. Apareix un fragment de la cançó Music de Madonna. Doncs la cosa és que aquest nou àlbum que et deia que m'ha fet un regal al Troye Sivan, un dels meus artistes preferits, aquesta cançó es diu Party i hi ha fragments d'aquesta cançó de la Madonna, Music, que és una cançó de fa 26 anys que va publicar, i ell doncs ara ha agafat algun fragment, un homenatge per fer-li a la diva del pop, ara que ha tornat. Doncs ella mateixa, la Madonna, li ha dit ok, m'agrada que reversionis i que em fiquis en la teva cançó. I ella explicava, el propi Troye Sivan, en una entrevista a la NPR, que va decidir incloure la seva veu perquè volia recrear aquell moment de festa en què la música s'atura, pots fins i tot arribar a escoltar com la respiració d'algú al mig de la pista, i de cop després tot torna a pujar i tothom torna a saltar. Aquesta part podria ser la cançó una mica que més connecta amb l'anterior àlbum de Troye Sivan. Sí. Si em preguntes, un dels que més en bucle m'havia arribat a posar, sobretot després que el presentés primer en solitari al Primavera Sound, el 2024, i després recordem que va tornar a presentar-lo amb la Charlie XCX el 2025. Un dels millors concerts de la meva vida, també, si m'ho preguntes. Va ser espectacular. Tots dos han col·laborat amb els seus respectius àlbums i van fer aquell show conjunt. Ell s'ha convertit en un símbol de la comunitat queer perquè una mica ha aconseguit que a dalt de l'escenari, amb grans masses, en grans estadis, la sensualitat homosexual també acabi sent una mica mainstream i que s'accepti, no? De fet, el Troy tenia també una cançó en aquell Something to Give Each Other, l'àlbum que va publicar fa 3 anys, amb el guitarrista de la Fuente.

ple de cançons festives. Però aquest, 3 anys després, ha tornat i l'àlbum es diu She is the Best. I la cançó, la primera, es diu també així, She is the Best.

0: I en aquesta primera cançó, Xis de Bes, ell declara l'amor a les dones que l'han acompanyat, les amigues, la seva germana, les artistes trans, les drags. De fet, al videoclip hi apareix Nicole Kidman.
1: Sí.
0: I diuen, Troy, que comença amb aquesta cançó perquè les amistats són el més estable que ara mateix té la seva vida i que ha tingut sempre. Hi ha moltes crítiques d'aquest àlbum, crítiques bones, eh? Per exemple, el The Guardian li dona 4 sobre 5 estrelles dient que tot i que Troy no sigui un artista d'acumular grans números 1, aconsegueix doncs, que la seva identitat t'atrapi. La Rolling Stone diu que és una ressaca emocional després de Rush, que és la cançó més famosa de l'anterior àlbum.
1: Sí, en aquesta sí que me l'havies posat.
0: Sí,
1: molt.
0: Aquella sí. I diu la Rolling Stone que sembla que explica què passa quan torna sola a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa. I diu que podria ser el millor àlbum de Troy Sivan. I quines cançons expliquen millor aquesta evolució? Doncs per la revista NME, la més important és aquesta que escoltem ara, que es diu Le Boy.

0: De fet,
1: aquesta m'encanta.
0: Aquesta, que veus, sí, la tornada a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa? A la revista Vogue, en Troy reconeix que aquesta, en un principi, per ell havia de ser la cançó principal. De fet, anava a dir-li a l'àlbum així, Le Boy. I aquí parla de la parella imaginària amb qui espera convertir la seva vida en un futur i a qui li dedica aquest àlbum. I després n'hi ha una altra que destaca, també que és força explícita, com moltes del Troy, que és aquesta que es diu Fuck Forever.

0: Que en realitat aquesta cançó parla de voler que l'amor sigui durader, que duri per tota la vida, i el videoclip d'aquesta cançó, que està rodat a Fire Island, és un lloc històric per la comunitat queer nord-americana, i us recomano que el veieu també. I a la cançó sempre parla també d'aquella dificultat que té sobretot la comunitat gay per trobar l'amor de veritat, més enllà d'allò físic, que sigui durader, i reflexiona una mica sobre això. Així que escolteu tot aquest àlbum, si us agrada, She's the Best, de Troye Sivan, 12 cançons d'un àlbum meravellós.
1: Estava mirant que és nascut el 95 i que és, ja m'ho havies dit,
0: sud-africà, sí.
1: Guió australià.
0: Sí, sí, sí, té molta barreja. Austràlia és molt famós, i de fet va començar sent molt famós sobretot a Austràlia. Però ja
1: és un tipus molt interessant, eh?
0: Ha sobrepassat tot el nivell de fama increïble. I aquest àlbum és molt diferent del primer. El primer és molt ballable i aquest té moltes altres cançons més d'escoltar-les,
1: sí.
0: D'escoltar-les assegut a casa. Així que està molt bé.
1: És el teu regal d'aniversari.
0: Exacte,
1: que t'he fet,
0: sí.
1: Jo, que puguis punxar.
0: Gràcies,
1: com vas a celebrar-ho?
0: Doncs marxaré a la muntanya. Bueno. Mira, sí.
1: Bofill, felicitats.
0: Gràcies, Anna.
1: Abans d'anar a publicitat, Laura, tens un consell pels oients?
2: Sí, Anna, perquè ja ho saps que jo sóc molt fan de les aplicacions que et faciliten la vida, i és que la de Caprabo n'és una, perquè tu portes la targeta al mòbil i cada dilluns vas rebent cupons personalitzats amb els teus tiquets guardats i veus tot el que estalvies. Per mi és imprescindible quan fas la compra. I si encara no la coneixeu, doncs doneu-li una ullada perquè val la pena. Ja ho diuen ells, si vols estalviar, Caprabo.
1: Gràcies, Laura. Tres anuncis i tornem.
3: Al balcó.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el mango a granel origen España a 1,99 el kilo hasta el 11 de octubre. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu tienda o en alcampo.es.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
8: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
7: Recapta!
8: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
9: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
10: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
11: Skoda. Este 12 de octubre puedes celebrarlo bailando salsa, tango, cumbia, flamenco, bachata. Hombre, o si lo prefieres, bailando chotis, reggaetón, jota, candombe, o saya, o joropo, o muñeira. No sé, lo que te pida el cuerpo. Porque tenemos una de las culturas más ricas del mundo, este 12 de octubre celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Uf, cómo te toque. Es que vas a bailarlo todo y más. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil o para bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Jo crec que hem de tornar a regravar aquesta sintonia, Oteros, Miki i Malcolm, amb els vostres...
1: amb els vostres...
2: digueu, sorollets.
0: Sorollets.
1: No, arranjaments. La paraula és...
0: Arranjaments.
1: Orquestació.
0: Orquestació. Avui ja veniu vestit d'hivern, eh?
2: Sí, sí. No.
0: Jersei. No, jo estic tot el dia posant i traient.
2: Sí, ahir em va caure aquesta, va ploure a gots i barrals i... No sé molt bé, ben bé com vestir-me cada dia.
1: No, jo sóc un animal mitològic, o sigui, és com d'hivern per... i llavors porto com unes xancles, o sigui, sembla un hipogrifo, com meitat cada cosa, saps? Perquè no sabia com sortir, llavors, mira, la meitat.
0: Com vas anar vestit ahir, que estaves a Hora 25, amb el Sastre, programa especial de l'Hospital Sant Pau. Anaves, com anaves?
1: Una camisa vermella. Una camisa vermella. També era un dia que no sabies com sortir, no? Perquè va ploure molt, eh?
2: Ho va fer molt bé.
0: Ho va fer molt bé i tenies públic.
1: Sí, hi havia públic.
2: Jo tenia una mica d'atac de banyes, la veritat. Com dient, a la cadena seres amb mi. Saps, avui?
1: Jo buscava la complicitat.
0: A mi, bueno, clar, el Miqui Otero, això, va estar a Hora 25, vas estar amb la Judit Carrera,
1: amb la Judit, sí, que feia temps que no ens vèiem, i va ser molt
0: bona. Una conversa molt agradable. A mi em va agradar moltíssim el lapsus quan en Sastre et va preguntar per on estan els diners a Barcelona.
1: Es un lugar donde no se ostenta demasiado, ¿no? Entonces lo que podría ser, si te pones un poco suspicaz, una forma de preservar el patrimonio, que es no enseñar...
3: Y el matrimonio también.
1: Y los matrimonios como acumulación de capital también. Pasa por ser una cuestión de buen gusto.
4: Pues, estás a punto de tener lapsus a tres puntos diferentes de la frase, ¿no? Preservar también.
0: Matrimonio, m'ha agradat. Es que m'ha agradat.
2: Va estar molt bé, perquè va començar, perquè el Sastre parlava dels turistes de Barcelona i el Miqui li va dir, però tu també ets turista aquí.
0: Clar.
2: No, no, però és que jo vaig veure aquí.
0: Sí, sí. Es va com ofendre, Sastre, en plan, jo una mica soc de Barcelona.
1: Jo vaig veure la reacció, però no era per atacar, era simplement que m'havia fet gràcia la idea d'algú que porta temps sense passejar per aquí i va per les Rambles i diu, hòstia, hi ha molts turistes. Clar.
0: Vas fer gran no retrat irònic de, no? I molt bonic. Jo trobo que amb molt d'amor de Barcelona.
1: Sí,
0: molt. Amb les puntes, eh? Estilo Miquel Tero.
1: Això és com quan tu et discuteixes amb ta germana de la casa i a fora de casa la defenses. Jo aquí a Barna soc crític amb la ciutat, llavors passat l'Ebre llavors la defenso.
0: Clar, clar. Va, avui volíem parlar de Premis Nobel. Ara fa unes hores hem conegut el Nobel de la Pau, per cert, que premia la Justícia Internacional amb Navi Pillay. Aquesta és fàcil de pronunciar, que sempre fem la conya de lo difícils que són.
1: Sí, recordem que l'any passat el de literatura només una persona a tot el país sabia escriure-la sense fer que tempesta amb el Word,
0: Exacte.
1: O sigui, posar totes les consonants a lloc.
2: Però aquest any no ha guanyat qui jo volia.
1: I qui jo volia, també.
0: Vosaltres vau tenir molt clar, perquè ens vam estar escrivent, que seria una dona.
2: Sí, ara abans no ho feien tant, però ara sí que més o menys segueixen aquesta regla de que van alternant homes i dones. Jo així tot encara tenia la confiança per una qüestió cabalística que... el meu amic Félix Romeo, que va morir fa 15 anys exactament ahir, estàvem amb la persona de la que parlarem avui, estàvem amb una xerrada a Castejón de Sos, vull dir, al Pirineu aragonès, i va dir, amiguito, tu ganaràs el Nobel más o menos dentro de 15 años. Clar, es feien 15 anys ara, o 16.
1: Ah, va dir más o menos.
2: Más o menos.
1: Poden ser 16. Llavors.
2: Poden ser 16 o poden ser 17. I, clar, jo pensava, bueno, aquest amic meu va morir als 43 anys, que era Félix Romeo, i jo pensava, si Félix Romeo va dir això, segurament passarà. Jo estava gairebé convençut.
1: Però això és com les prediccions bíbliques, no? Sí, en tantos anys, llavors l'any equival a un temps.
2: Exacte. Que si, a veure si és calendari gregorià.
0: De qui parlava, Félix?
2: D'Enrique Vilamatas.
0: L'hem citat, Enrique Vilamatas.
2: El nostre estimat Enrique Vilamatas.
0: El nostre estimat, sí. De fet, tu et vas escriure amb ell?
2: Jo li vaig escriure dient això, explicant-li que Félix Romeo m'havia dit que guanyaria i que estava segur que guanyaria.
0: I ell què va dir?
2: Ell va dir que ell ho va celebrant any rere any, però encara no toca. Ell és
1: que
2: discret.
1: És molt fort, perquè realment és bastant favorit des de fa uns anys.
0: Però des de fa molts anys.
1: Clar, llavors jo sempre penso... Clar, vull dir, imagina't que et truquen d'Orange o de Movistar mitja hora abans, saps? Un número desconegut. I resulta que et truquen de Toledo, just en el moment que t'han de trucar els altres. Vull dir, deus estar molt en tensió en aquell moment,
2: però,
1: no?
2: Però Miqui...
0: Tu estaves connectat, a més, Malcolm.
2: Jo estava mirant en directe perquè pensant que seria Enrique Vilamatas, però... de fet, el Miqui va enviar un WhatsApp molt, molt xulo que deia com Galdós i Borges ara està al Club dels Bons.
1: un missatge que s'envia aquest any, però que no té sentit quan guanyi l'any vinent o
2: l'altre. I oblidem
1: vull
2: aquest
1: dir que això pot anar canviant. És a dir.
0: Teniu un bon anecdotari, amb l'Enrique Vilamates.
2: No, Enrique
0: que és Vilamates... gustós d'entrevistar-lo, eh? És la persona més amable del món.
2: És amabilíssim. Ell mateix té moltes anècdotes, com, per exemple, del seu primer llibre, que publica, el publica Tusquets, quan estava Beatriz de Moura, i el dissenyador de les cobertes era Òscar Tusquets. Per això es diu Tusquets. I ell tenia un llibre que li volia dir En un lugar solitario, però Beatriz de Moura li va dir este título no me gusta nada, i el va canviar ell per Mujer en el espejo contemplando el paisaje.
0: Llarg,
2: que,
0: eh?
2: Segons ell, és un títol horrendo, va dir ell en alguna ocasió. Aleshores, Tusquets tenia molta imaginació, moltes ganes, però poca pasta. I volien que el llibre fos una mica especial. Aleshores, com que era Mujer en el espejo, van fer el llibre d'una manera que només es podia llegir el títol i l'autor amb un mirall. Si no posaves un mirall al costat, no s'entenia el que posava. I clar, Enrique Vilamates, quan va veure això, va dir...
0: Un mirall físic, de veritat.
2: De veritat, sí, sí. No es podia llegir si no posaves un mirall.
1: Com ambulància, que porten les lletres al revés i ho veus amb el retrovisor, doncs això.
2: I Enrique li va preguntar, li va dir a Beatriz, però entonces nadie me reconocerá. I ella va dir... Però és que nadie te conoce.
1: Home, la resposta és bona.
2: Sí, la resposta és bona, i és una mica, el que es diu, hi ha un concepte que és la humiliació húngara, no? Això ve de que Ángela Balvey un cop va anar a Hongria a un congrés i el presentador va dir volíem al Modena Grandes, ens va dir que no, volíem a Belén Gopegui, ens va dir que no, però finalment tenim Ángela Balvey. Aleshores, aquesta humiliació húngara...
1: Aquesta una estatat, i van fer el Xavi a Holanda, també, a Països Baixos. D'on ve aquesta mena de...
0: Però això és molt bèstia.
2: Clar, aleshores, tots els escriptors tenen una petita humiliació.
1: Sí,
2: la d'Enrique Vilamates va ser quan Beatriz de Moura li va dir, però si ningú et coneix.
0: Tant se val, ningú et coneix.
1: La meva, primera firma vaig molt ràpid. I per cop que firmo, em van donar la cosa aquesta primer FNAC, i la primera firma era una gira per FNACs, em toca Astúries, i veig un mogollón de gent i penso, hòstia, així serà la meva vida, vale? O sigui, ja, aquests banyos de mar. I arribo a la sala de l'FNAC i està el Melendi firmant discos.
0: Clar.
1: Aquesta va ser la meva humillació húngara.
0: I davant teu que hi havia un buit.
1: Es van quedar tres persones, una d'elles encara és amiga meva.
0: I anècdotes tens amb en Vilamates? L'has tractat?
2: Per mi, la més maca és encara quan el Miqui li envia un mail.
1: Bueno, no, perquè tu en tens moltes, perquè som amics. Jo li tinc molt respecte com a escriptor i em cau molt bé com a persona. Simplement que no tenim aquesta amistat com la del Malcolm, però sí que recordo quan era un adolescent, us podeu imaginar com multiplicau per mil la meva pedantor actual, o sigui, d'adolescent amb veleitats de convertir-se en escriptor, però encara no publicat. Imagineu-vos quina mena de mails enviava. I decideixo enviar-li un mail a l'Enrique Vilamates, no sé ni com vaig aconseguir l'adreça, la veritat, i li envio un correu a ell, no sé ni en recordar. Li envio un mail tal, jo crec que havia, no sé si havia llegit Montan o feia poc, no recordo ara. Però el cas és que no li enviava, feia una cosa metaliterària, i no li enviava a Enrique Vilamates, sinó un vampir disfressat d'Enrique Vilamates.
0: Sí.
1: Un mail molt llarg fent aquesta mena de joc, que, ostres, jo pensava, hòstia, reps un mail d'un tio desconegut que et parla com si...
2: El primer que pensa és psicòpata, fora.
0: O
1: t'ofens o te n'enfots o penses que vindrà a casa teva amb algun tipus d'arma. I no. I em va... O sigui, van sumar, diguem, suposo que van sumar la meva desesperació per ser escriptor o alguna cosa així, i va contestar superamablement, seguint el joc, i des d'aquell moment ens vam escriure durant unes bones setmanes. I llavors, molt poc després, uns amics meus que tenien un fanzine a Vilanova, i la Geltrú, que es deien Canal, sabeu que el Vilamates tenia aquesta cosa que després ha sortit en llibre, que no durant una època, quan a la seva joventut, no entrevistava les estrelles de cinema perquè no podia parlar amb elles en anglès, o simplement perquè no acabava anant, i llavors s'inventava les respostes de tal manera que els tios semblaven superintel·ligents de sobte, no? I llavors publicava l'entrevista i la resposta sense haver-los entrevistat. I llavors els meus amics de Vilanova, en aquest fanzine, van fer un gran despliegue a Vilamates, entrevista en exclusiva amb Enrique Vilamates, i van inventar-se una entrevista amb ell amb totes les respostes inventades en un especial de diverses pàgines, i li van enviar.
0: I què?
1: I aquesta reacció parla molt bé d'ell, perquè va rebre la revista, li va encantar, li va semblar xulíssim, i els va cedir en exclusiva l'avançament de la seva següent novel·la, que de sobte, vull dir, l'avançament editorial va acabar en un fanzine, en una revisteta de Vilanova.
0: Jo tinc la meva anècdota, que tinc un amic mexicà que és molt fan.
2: Ah, és a dir, que a Mèxic, o sigui, té èxit a tot arreu, i a França i a tal, però a Mèxic és especialment una estrella literària.
0: És una estrella. Doncs sí. Aquest amic, jo li havia regalat El mal de Montano, i em va dir, és que jo vull passar una estona amb ell. I vaig dir, és impossible, és a dir, com ho fem? Jo no tinc el mòbil, però ell té, jo tenia el telèfon de casa seva, d'alguna entrevista que havíem lligat aquí. I li vaig dir, tu prova-ho. I el meu amic mexicà, al cap d'un temps, em diu, l'he trucat, estava aquí, ell havia vingut a Barcelona, l'he trucat, m'ha convidat i hem estat com 3 hores xerrant amb uns whiskies i tal, i van estar molta estona xerrant. No s'ho podia creure.
1: Del mail, sí,
0: un lector.
2: S'ha de dir que sempre, o sigui, hi ha autors que són més generosos i autors que són menys. L'Enrique ha estat sempre molt generós. Hi ha autors, Javier Arguello, per exemple, que va venir a Barcelona amb un llibre que després es va dir Siete cuentos imposibles, publicat per Lumen, perquè al Vilamates li havia encantat un conte seu, que de fet és un conte molt metaliterari, que té alguna cosa...
0: Tot és metaliterari.
2: Vilamatiana, i vull dir, i el va recolzar tant que vull dir, els autors són o no són, però el va fer autor d'alguna manera. Ell sempre és molt generós amb la gent jove i en aquest sentit, perquè hi ha escriptors que són més reacis a recolzar autors, i el Vilamates no té aquest problema, és una persona molt generosa en aquest sentit.
0: L'heu llegit tot? O gairebé tot?
2: Jo diria que sí, fins i tot els reculls de...
0: Fins i tot Kassel no invita a la lògica, a mi em va costar, aquest Kassel. No, aquest que no es va tancar a Kassel escrivint sol, un experiment d'aquests
1: feia. Sí. Aquest no l'he llegit, per exemple, però sí que van ser com llibres importants al moment de la meva vida, perquè clar, és quasi com els nens que et diuen, bueno, els millennials que et diuen que van créixer amb Harry Potter, no? Vull dir, en aquest cas, o sigui, clar, Història breu de la literatura, Bartleby, etc., coincideixen amb els meus 19, 20, 21, 22 anys, els recordo llegint els Ferrocarrils i és important. Però el Marco ens està deixant moltes coses, com quan, clar, tenen una mena d'ordre a Finnegan's Wake, no?
2: Sí, anem a Dublín, ara no ho fem, però anàvem a Dublín cada any, el 16 de juny, el dia de Bloomsday, i fèiem una mena de Bloomsday totalment diferent de la ortodoxa, perquè normalment comença la Torre Martello, nosaltres acabàvem la Torre Martello, i bé, teníem fins i tot un premi al passat. O sigui, una persona que sempre hi havia algú que s'ajuntava al grup i li donàvem un premi com de turra. Saps? No diré quin era el...
1: Tu no has guanyat mai?
2: No, perquè havia de ser fora del grup.
0: De turra, o sigui, no de turra.
2: Sí, es deia el premi Menxo, no diré per què. I el premi Menxo era una persona que sempre estava al voltant. Llavors, sempre és una mica gamberro, perquè nosaltres teníem una mena d'inspiració...
1: Però anava a recollir el premi o passava com Beckett amb el Nobel?
2: No, de fet, el premi era un Colin Frittick. No. Això estava inspirat una mica amb aquest grup de Toledo, de Buñuel, que tenia aquest mateix espírit, una mica gamberro. De fet, en un moment determinat vam decidir que l'única missió del grup era expulsar gent. O sigui, deixar que algú entrés per expulsar-lo. I vull dir que no, vull dir, i vam cridar ja un dia que estàvem...
0: Tu mai eres l'expulsat, no?
2: No, perquè expulsàvem el que entrava.
0: Clar.
2: El que entra l'expulsava. No, i vam un dia, perquè es fan uns actes allà a Dublín, i vam cridar Gibraltar irlandès. Vull dir que hem fet coses molt rares i molt divertides, que això també s'ha de dir que té la mà també d'Eduardo Lago.
0: Jo volia saber per què has triat aquesta cançó de Tom Waits.

0: Jo, primer perquè sempre he pensat que si algun dia perdo del tot la veu sempre podré cantar com Tom Waits si tingués el do de l'afinació. I després, perquè vaig sentir una entrevista, no és que m'ho expliqui a mi, però vaig dir que Enrique Vilamata es va escriure no me'n recordo quin llibre, posant una cançó a Tom Waits en bucle. Saps? Que anava posant la cançó... I tal.
1: Però era aquesta?
0: No.
2: Això ha fet un exercici,
0: perquè...
2: el Malcom de... Deu ser aquesta.
1: Me l'està imaginant escoltant això durant mesos.
0: Ell mateix va dir que no recordava quina era, però em va fer gràcia, perquè encara que l'Enrique Vilamata, jo no he parlat mai amb ell de música, parlat de mil coses, però no de música, però també crec que vaig veure una entrevista que deia que a ell li agradava la novetat, o sigui, que estava com pendent de la novetat, no era així com la literatura té aquest anclatge, aquesta cosa vinculada als clàssics, en la música està, diguem-ne, que està sempre com pendent de la novetat, no?
2: Llegim algun inici?
0: Sí,
1: podem llegir.
0: Sí, comença tu.
2: Que és que a mi m'encantaria que d'aquest espai algú s'atreveixi i digui, jo vaig a començar a llegir Vilamates. De fet, ara estàvem preparant això i ha passat gent darrere, què fan avui, què fan els Oteros i tal, i jo deia, ja veureu, Vilamates, no he llegit res i tal. Escolta.
1: Hem d'aconseguir com generar un part de l'efecte editorial que genera
2: perquè li donin el Nobel.
1: El Nobel, no, per de sobte tornar a llegir a Vilamates. Jo m'he animat només de pensar-ho, he salivat, he pensat, mira, tornaràs a llegir algunes d'elles. Una podríem llegir a l'inici de París no acaba nunca, per exemple, fui a Key West, Florida, y me inscribí en la edición de este año del tradicional concurso de dobles del escritor Ernest Hemingway. La competición tuvo lugar en Sloopy Joe's, el bar favorito del escritor cuando vivía en Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida. No es necesario decir que presentarse a ese concurso, repleto de hombres robustos de mediana edad y con poblada barba canosa, idénticos todos a Hemingway, idénticos incluso en su vertiente más estúpida, es una experiencia única. Yo llevo no sé cuántos años bebiendo y engordando y creyendo, en contra de la opinión de mi mujer y mis amigos, que cada vez me parezco más físicamente a mi ídolo de juventud, a Hemingway. Como nadie me ha dado nunca la razón en esto y yo tengo un carácter más bien fuerte, quise darles una lección a todos y, provisto de una barba postiza que pensé que mejoraría mi parecido, me presenté este verano al concurso. Debo decir que hice un ridículo espantoso. Es que fui a Key West, concursé y quedé el último, o mejor dicho, fui descalificado. Y lo peor de todo es que no me apartaron de la competición porque hubieran descubierto la barba postiza, que no la descubrieron, sino por mi absoluta falta de parecido con Hemingway.

0: mi m'encanta com aquesta cosa Vilamata, com de mitomania cap a l'escriptor, sí. Però amb molt self-deprecating, que diuen els anglesos, amb molt autosarcasme i amb molta...
1: Sarcasme, és la paraula.
0: Autoironia, no? Vull dir, rebaixant amb unes dosis d'humor, rebaixant l'entusiasme amb unes dosis d'humor. Això és molt divertit, sí. I com aquesta imatge...
2: Clar, és que ell té, aquesta al·lèrgia a la solemnitat, que això que el fa grandíssim. És que Enrique és grandíssim. Jo vull llegir a l'inici de El mal de Montano.
1: Boníssim.
2: Molt curt, que diu... A finales del siglo XX, el joven Montano, que acababa de publicar su peligrosa novela sobre el enigmático caso de los escritores que renuncian a escribir, quedó atrapado en las redes de su propia ficción y se convirtió en un escritor que, pese a su compulsiva tendencia a la escritura, quedó totalmente bloqueado, paralizado, ágrafo, trágico. Y eso, ¿en qué conecta? Anne Bartleby i companyia, que la gent pensa que és un assaig i que serà una cosa com s'assuda. Mireu com comença, eh? Nunca tuve suerte con las mujeres. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca, porque empiezo, 8 de julio de 1999, este diario que va a ser... Al mismo tiempo, un cuaderno de notas a pie de página que conmemorarán, que comentarán un texto invisible y que espero que demuestre mi solvencia como arrastrador de Walter Smith. Hace 25 años, cuando era muy joven, publiqué una novelita sobre la imposibilidad del amor. Desde entonces, a causa de un trauma que ya explicaré, no había vuelto a escribir, pues renuncié radicalmente a hacerlo. Me volví un Bartleby y de ahí mi interés desde hace tiempo por ellos.
1: Jo crec que per tot això que esteu llegint...
0: És molt guai que escrivi sobre la impossibilitat d'estimar i estimar, sobre la impossibilitat d'escriure i escriure, i crec que hi ha una cosa en el Vilamates que és prèvia a que a ara, que pots connectar amb qui vulguis a tot el món, amb internet, tinguis les aficions o les filles, sí, o parafílies que tinguis, que és aquesta intenció com de connectar a través dels textos amb gent que s'assembla a tu, i crec que d'aquí ve aquesta hipertextualitat tan guai i tan pionera a Espanya, diguem.
1: Per tot això creieu que mereix un Nobel? I nosaltres li donarem aquí als Oteros.
2: Home, i tant.
0: Li donarem en clau futbolística, no, Malcolm? Perquè ell és molt culer.
2: És molt culer i li donarem en clau futbolística.
1: Li hem demanat ajuda a l'Albert Bermúdez.
0: Uau, vaya jefe.
1: I per nosaltres, Vilamates, Premi Nobel de Literatura.

Sona l'himne i els jugadors surten del túnel de vestuaris. Admirable el footing de Murakami, que entra al terreny de joc amb la samarreta d'Oliver Atom, com cada any que perd aquest trofeu. Margaret Atwood es posa els guants i s'ajusta la còfia sota pals perquè no molesti el sol. També es tiren aquell veterà jugador del bloc soviètic i la promesa amagada de la selecció de Gabon, que ningú ha vist jugar encara. Per fi Vilamata s'entra amb la seva gabardina i ulleres de sol vermelles al camp, el camp que és un clam quan la toca el seu jugador preferit.

lateral a Murakami, fa una elàstica per desfer-se del duo central balcànic. Encara Vilamates, encara Vilamates, Joix està vell, Melvin està vell, Perec està vell, tots els rivals tenen el mal de Montano. Fa fàcil el més difícil, amb regats senzills com una fase neta, sense adornar-se. Cada moviment és una cita que recorda una obra mestra de Borges o de Messi. Encara Vilamates, encara Vilamates, encara Vilamates és un vampir, és un assassí del punicoma. Encara Vilamates, pentinava bimbes a la col·loca i Vilamata, Vilamata, Vilamata, mata, mata. Le bon just, gol! Vila ha matat, Vila ha perforat la xarxa, gol Vilamates de mi vida. Vila

0: tomates que aixeca el Nobel al cel suec sota una pluja de confeti fet del paper de primeres edicions de Bartleby. Vilamates assenyala els fotògrafs quan l'immortalitzen al panteó de la literatura universal. Li demanen un discurs. Preferiria no fer-lo, contesta. Vilamates somriu. I si Vilamates somriu, nosaltres somriem.
1: Uau, bravo! Uau. Bravo,
2: gallina
1: Oteros, de bravo, pie.
2: És increïble.
1: Oh, és que t'ho juro que tinc la pell de gallina.
2: Quan escrius un xic per fer gràcia una cosa ràpid, però l'interpreta amb algú com el Bermúdez i tot agafa una volada que flipes.
1: Això hauria d'arribar, no?
3: Sí, sí, això li farem arribar.
1: Faràs alguna cosa,
3: farem
1: no?
3: Farem alguna cosa, sí, sí, sí.
1: És que és superbonic.
3: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que li estem donant sort per la propera.
2: D'aquí en un any, si li donen, tornem a punxar això, eh?
3: Sí,
1: home,
3: sí, sí, sí.
1: Home, no, és que
3: ell, jo he emocionat, eh? És molt discret, una mica passavento, com el Robert Walser, no sé qui, és molt discret i mai ho diu, però ell ho sap que es mereix el Premi Nobel.
1: Ell ho sap?
3: Home. Jo crec que ho sap, sí, sí.
1: Però no es va estar esperant al costat de la...
2: Però també et dic una cosa, el missatge aquest de Borges i Galdós, és veritat, vull dir, si no li donen, no passa res.
1: L'important
2: són les novel·les.
1: No passa res.
3: Seguirà igual de bo.
1: Per tant, podem acabar amb una cançó, és molt divertida. Com es diu? I Refuse, no?
3: No, o sea, diu, la cançó en la cançó diu I Refuse.
1: I Refuse. Ah, no es diu així la cançó.
3: No, és una cançó que diu I Refuse de Nobel Prize, ho diu.
1: Oteros, meravellosos. O sigui, una abraçada a Vilamates, que t'estimem molt.
2: I aquí, a la molt propera, fan la Puigvoltes, també.
1: Molt, jo ho he dit tot. Per mi és dels millors. Gràcies, Oteros. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, adéu.

0: solo si eres mayor de edad.
1: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
2: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.
3: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
4: És divendres 9 d'octubre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
5: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
4: Al voltant de 2.000 persones estan ara mateix manifestant-se al centre de Barcelona per cridar que fer negoci amb l'habitatge mata.
6: Racista qui no voti! Racista qui no voti!
4: És el so de la mobilització en record de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a la que un fons voltor va privar del seu desig de morir-se a casa seva, i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. Seguint aquesta manifestació hi ha el nostre company Guillem Delso. Bona tarda.
7: Bona tarda. La manifestació s'ha convertit en una concentració. Els milers de manifestants s'han aplegat davant l'edifici central de l'AUB. Allà hi havia una ofrena floral en record de l'Olga i la Mari Carmen. I també s'ha fet un minut de silenci en record a les dues dones. Durant la tarda, la majoria de càntics apuntaven cap a la vaga general. També així ho feien les pancartes. I ha incidit Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
8: Que nuestro discurso cale a todo el mundo. Vamos a parar el país y vamos a hacerlo para dejar de pedir medidas de mínimos, sino para exigir que se cumplan todos y cada uno de nuestros derechos.
7: Ara, tot i que la manifestació ha reduït una mica el nombre de gent, sembla que comencen a caminar relativament cap a plaça Catalunya. Tot i això, cap portaveu dels sindicats convocants ha explicat si això començaria a caminar en algun moment.
4: Aquest migdia, malgrat la convocatòria es va fer ahir mateix, treballadors de diferents centres de treball i també d'institucions han guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen. I els partits polítics, amb la data de les eleccions ja marcada al calendari, s'esforcen a explicar que estan prenent mesures per lluitar contra l'especulació. Àlex Ochoa.
9: La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns modificar les ordenances fiscals per incrementar l'IBI dels pisos turístics. Un 50% per qui en tingui un i fins al 150% els propietaris que tinguin 4 o més llicències. I a Terrassa, l'Ajuntament ha anunciat que comprarà una promoció al carrer Mallorca que es va construir sobre sòl municipal i que inclou 35 pisos amb traster i plaça d'aparcament. L'operació costarà 4 milions d'euros i els pisos s'adjudicaran seguint els criteris de la borsa oficial per pisos protegits.
4: I el cap de setmana llarg del 12 d'octubre ha començat amb llargues cues a la carretera, ben bé des de migdia. Ara la situació s'ha anat normalitzant mica en mica. Només queden alguns punts amb circulació intensa a l'AP7, a Vinyols i als Arcs, en direcció a Castelló, i també a la mateixa AP7 a Castellví, en direcció a Tarragona. El darrer recompte del Servei Català de Trànsit diu que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 228.000 vehicles, això és un 40% dels que s'han de moure fins demà a migdia. I ja que estem parlant de trànsit, atenció a les dades que us estem explicant avui a SER Catalunya. Durant el cap de setmana passat, malgrat les restriccions de mobilitat per les pluges i per les inundacions, el trànsit rodat va baixar menys d'un 10% a l'àrea metropolitana, Àlex.
9: Són dades del Servei Català de Trànsit a les que ha accedit SER Catalunya. El dia on es va notar més reducció va ser diumenge i sobretot a Girona, on el trànsit rodat va baixar un terç, un 36%, tot i que cal tenir en compte que l'Empordà estava prohibit circular fins les 9 de la nit. En qualsevol cas, altres zones com el Vallès, el Baix Llobregat o el Maresme, que van ser punts negres del temporal, el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia, malgrat les restriccions.
4: I els cinèfils tenen aquest cap de setmana una cita ineludible al Festival de Sitges, on ara mateix s'estan projectant 73 minuts de la nova versió de Càrrec, el clàssic de terror que ja està disponible a Prime Video.
10: You put in all this effort to make it look like you were my friend. So why not just do that?
4: La protagonista d'aquesta versió, que dirigeix Mike Flanagan, és Summer Howard.

0: que explicava que el més terrorífic de la sèrie són les xarxes socials i com de malament ens tractem els uns als altres.
1: The social media, it's how people treat each other. That's the main tragedy of our show. Her powers are scary, but they're also exciting after she learns how to use them and wield them.
0: I coincidia en la reflexió la directora de cinema Carlota Pereda, que ha inaugurat el certamen amb la seva darrera pel·lícula, Found Alive, i que explicava aquest matí a l'Aquí Catalunya que preparant precisament aquesta pel·lícula es va adonar que el terror de veritat està a la vida real.
2: Un terror psicològic que tiene mucha base en la realidad, en lo que es el terror real. En las cosas que pueden suceder, que a mí muchas veces es lo que más me aterroriza. En la preproducción, mientras se está escribiendo, ahí fue horrible, porque empiezas a informarte, empiezas a escuchar clases reales. Por ejemplo, a mí me dio la angustia que no dejaba a mi hija ir a comprar el pan.
0: El Festival de Sitges rebrà aquest cap de setmana alguns dels grans noms, com el director de cinema Peter Jackson, de la trilogia del Senyor dels Anells, o també Danny DeVito.
3: El dia en 5 minuts.
4: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 9 d'octubre, un dia de passat i de futur. De passat pel comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol als 39 anys, i futur perquè demà per fi torna al Barça de Flick amb els joves il·lusionant per la temporada que tenim en marxa. Però abans...

0: Queden 29 minuts perquè comenci el partit que enceta aquesta jornada 8 de la Lliga, el Màlaga Espanyol. Dani Pintor, bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Tenim sorpresa i notícia a la porteria de l'Espanyol.
1: Doncs sí, Dimitrovic, el porter habitual dels pericos, veurà el partit des de la banqueta. És una decisió totalment tècnica d'entrenador que ja va deixar caure dies anteriors que faria canvis a la porteria. Jugarà Àngel Fortuño, la gran sorpresa d'aquest 11 i aposta personal de Manolo, i a la defensa hi estaran Quilinci, Riedel, Cabrera i Omar El Hilali. El mig del camp estarà format per Pol Lozano, Edo Expósito i Javi Hernández, i la davantera serà per Brian Zaragoza i Dolan a les bandes, amb Roberto Fernández com a referència.
0: Recordem, Dani, en quina situació es troba l'Espanyol després d'aquesta llarga aturada de seleccions.
1: Doncs podríem dir que és un duel crucial pels pericos, que no es troben en una bona dinàmica. Les derrotes amb el Rayo Vallecano i l'Elx van arribar en el pitjor moment, just abans de l'aturada, posant tots els focus en la continuïtat de Manolo González. El currículum del tècnic aquesta temporada és de 2 victòries, 1 empat i 4 derrotes, el que es tradueix en 7 punts en 7 partits i un 15è lloc a la classificació, només 2 punts per sobre del descens que marca precisament l'Elx. El director esportiu Monchi va reiterar el seu suport a l'entrenador, però aquestes 2 setmanes sense lliga han posat a Manolo a la corda fluixa. Tot i així, Roberto Fernández és la carta principal d'un equip que ha marcat 9 gols aquesta temporada i 6 han estat a càrrec del mateix davanter cordobès, que a més s'enfrontarà amb el seu ex-equip. Ser una inici de temporada totalment espectacular. La gran novetat és Javi Puado, que torna a estar disponible malgrat ser suplent, després d'estar 9 mesos sense jugar per una lesió al lligament encreuat del genoll dret. El Màlaga encara no ha guanyat aquesta temporada a primera divisió, és l'últim classificat amb 3 empats i 4 derrotes. Els davanters Chupe i David Larrubia són els principals amenaces en el conjunt andalús.
0: Gràcies, Dani. Això a Màlaga. I anem cap al Palau Blaugrana. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Ha arrencat el Barça-Salguiris de la quarta jornada de l'Eurolliga.
2: Doncs sí, en marxa ja aquest Barça-Salguiris al Palau amb 2 bones notícies per Sekulić. Torna Josnivo, torna també Tosan Ebuoman, 2 retorns que donen aire a un joc interior molt castigat per les lesions i que avui, a més, haurà de frenar tota una bèstia com és Jonas Valanciunas. Continua Bassam Akundu, s'assuma Jastimina ja que pateix una lesió als adductors. Agustín Ubales, qui cau de la convocatòria, el Barça que busca la tercera victòria en 4 jornades d'Eurolliga i enceta una sèrie de 4 partits en 8 dies aquí al Palau Blaugrana. Al davant, uns Alguiris que arriben amb 1 victòria i 2 derrotes, però amb molta pólvora més enllà de Valanciunas. Així que després d'una setmana carregada de viatges toca tornar a fer-se forts a casa. De moment, Barça 6, Salguiris 5, amb 7:46 per a que acabi aquest primer quart.
0: Gràcies, Asier. Anem connectant amb tu.
2: Perfecte.
3: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: 8:34, demà torna el Barça, rep el Getafe al Camp Nou, 6:30 de la tarda, i pendent de l'última hora i de la prèvia, i tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Ja feia temps, ja ens havia oblidat el que era un divendres de prèvia, amb roda de premsa de Hansi Flick, amb entrenament a la Ciutat Esportiva, es trobava a faltar.
4: Es trobava a faltar, sort que hem anat fent també, actualitzant el F5 a la situació del Barça aquí a la graderia de balcó quan hi ha hagut aturada, però es trobava a faltar, sí, poder escoltar Hansi Flick, colorar la gespa de la Ciutat Esportiva i que demà hi hagi partit del Barça.
0: Demà aquest Barça-Getafe, 6:30, des d'una hora abans el que t'hi jugues Barça amb tota la prèvia, i amb una mala notícia avui, Nil, i és que Rafinha, escolta, per no tenir lesió, sembla que la cosa s'està posant una mica més greu del que pensàvem, o com a mínim el Barça intenta anar amb molta precaució amb el brasiler.
4: Doncs sí, i tant, perquè com a mínim es perdrà 2 partits, no jugarà contra el Getafe demà i tampoc jugarà el dimarts contra el Galatasaray, per tant això vol dir que alguna coseta hi devia haver en aquest edema a la part posterior de la cuixa. Evidentment ha estat la primera pregunta que se li ha fet a Hansi Flick avui en roda de premsa i això és el que ha contestat el tècnic alemany.
5: No, the picture shows something and it's not a big injury, but
6: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Perquè, Nil, Rafinha encara no ha entrenat amb els seus companys.
4: Sí, de fet ha sigut l'únic jugador que avui no hem pogut veure sobre la gespa, perquè tampoc hi havia evidentment Andreas Christensen ni tampoc Rooney, però Christensen sí que se l'ha vist fent treball específic al marge abans que saltessin els seus companys. La resta ha entrenat amb normalitat, amb Frenkie, amb Joan, amb Eric, tots els que han tingut algunes coses. Per cert, precisament de Frenkie de Jong ha dit Hansi Flick que espera poder-lo tenir pel partit contra el Betis, el partit contra el Betis, que és el d'aquí, el de la setmana que ve, el de dissabte que ve, per tant, que podria reaparèixer també com Rafinha. Evidentment, amb la baixa de Rafinha apareix un forat, un abisme a la posició de davanter centre. El gran candidat, i segons Flick qui jugarà, serà Gabriel Jesús.
5: Okay, this is the idea. So it's like,
6: bé, això, aquesta és la idea.
5: He
6: ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar,
5: i
6: està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
0: A més, un Gabriel Jesús que ha estat descansant, o com a mínim no ha tingut el desgast dels internacionals, i que té l'oportunitat, Nil, perfecta per demostrar si ha de ser una peça important en el Barça de Flick d'aquesta temporada.
4: Sí, de fet, és que ha entrenat aquesta setmana amb total normalitat, és un dels pocs futbolistes que no va marxar. De fet, jo crec que tots aquests que no van marxar, Gabriel Jesús, Gavi, Gerard Martín, no haurem de veure Gavi perquè és veritat que ha tingut alguna lesió recentment i s'estan anant a poc amb ell, però Gabriel Jesús, Gavi, jo crec que són futbolistes que demà amb Gerard Martín els podem veure a l'11 titular perquè han tingut aquest ritme. És veritat que evidentment els de les seleccions també tenen ritme perquè han jugat, però tenint en compte el que li ve ara al Barça, que després del que juga contra el Getafe, visita el camp del Galatasaray, visita el camp del Betis i visita el camp del PSG abans de rebre el Madrid, doncs jo crec que demà hi haurà en rotacions. Un dels que ha marxat però demà jugarà segur, i això si no sí que seria una sorpresa.
0: Això sí que canviaria titulars, si no jugués.
4: Home, i tant, hauríem de tornar a entrar a la graderia del divendres si no juga. És Lamine Yamal, que està travessant un gran moment personal a la gespa, i jo crec que també de relació amb Hansi Flick, perquè avui el tècnic alemany, que normalment costa que deixi anar elogis individuals, ha parlat d'aquesta manera.
6: Serà, és i serà. Si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà. El 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia.
4: Aquest és Flick parlant de la mentalitat de Lamine Yamal. Ha volgut parlar de Lamine i també tenia entre cella i cella dir que li ha agradat molt la gestió de De La Fuente amb els seus futbolistes. És veritat que hi ha hagut algun renou en temps anteriors en aquest sentit, li han preguntat per altres temes, i en la mateixa resposta Hansi Flick ha anat donant la volta, fins que ha acabat dient això, que està molt content de veure com De La Fuente gestiona els seus futbolistes i que ara mateix Espanya és el millor equip del món.
6: Em valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte, perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa, i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així.
0: Per tant, un Hansi Flick que regala les orelles a Lamine Yamal, també a Luis De La Fuente, com van canviant les situacions respecte a la temporada passada.
4: Jo tinc Flick per un entrenador i una persona molt i molt intel·ligent, i aquí hi ha una qüestió que és bastant clara. És a dir, si Flick vol ser en els 3-4 o vol continuar 3 anys més, 2 anys més com a entrenador del Barça, sap que a cada convocatòria de la selecció espanyola hi ha 8, 9, 7 jugadors del Barça. Per tant, li interessa tenir aquest bon clima amb Luis De La Fuente,
0: no tira
4: cap
0: a
4: pedra. Clar, s'ha de conviure d'una bona manera, i és evident que, clar, si tens els teus jugadors tranquils, elogis al míster, dius que ho fa molt bé, que és molt bo i te gestiona les càrregues, doncs això que t'estalvies, i poden passar coses com, per exemple, la de Rafinha en Brasil, que segur que no està tan content Hansi Flick amb la gestió que ha fet Ancelotti.
0: Perfecte, Daniel, doncs qualsevol novetat, línies obertes.
4: Perfecte, una abraçada.
0: Ens escoltem demà. De l'entrenador rival, de Bordalàs, li han preguntat si li afectava o si veia com un avantatge aquesta baixa de Rafinha. Això ha respost.
7: El Barça tiene una plantilla increíble, y que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que verá que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y bueno, el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
0: Aprofito per tornar cap al Palau Blaugrana, a Sier, temps mort i el Barça per darrere del marcador.
2: Doncs sí, li està costant al Barça entrar al partit. Barça 6, Alguiris 12. El Barça que sobreviu gràcies a dos triples de Justin Robinson quan queden 4:37 perquè acabi aquest primer quart, que ara tindrà dos tirs lliure Kevin Panther, a menys 6. 6 avall al Barça contra aquests Alguiris.
0: Gràcies, Asier.
2: Gràcies, fins després.

0: 41, Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Aquest matí hem viscut el comiat de Pedro Rodríguez del futbol, 39 anys, una carrera molt i molt exitosa, i com no podia ser d'una altra manera, l'han acompanyat tota mena de personalitats, Laporta, Xavi, Puyol, Busquets, en fi, no hi ha faltat ningú.
1: Sí, i a més amb amics, amb força amics també de Pedro Rodríguez, i era Xavi, i era Puyol, Thiago, Busquets, també algun altre il·lustre veterà del Barça, les 25 copes, 25 títols que ha guanyat Pedro Rodríguez, amb el Barça 5 lligues, per exemple, 3 Champions, però és que és campió del món, és campió de l'Eurocopa també, un futbolista que va viure 8 temporades màgiques aquí al Camp Nou, i que ho deixa acompanyat de la família, de la seva filla Adriana, que ha estat protagonista perquè estava tota l'estona sobre la falda del seu pare, i ho deixa
0: moníssima,
1: després...
0: Moníssima plorant i també moníssima dormida, perquè ha sigut impressionant, sí. Com amb tot el jaleo ha aconseguit, vaja, fer una migdiada que ja ens agradaria a nosaltres, Albert.
1: Quan el seu pare ha pujat a l'escenari amb el company, amb el Raül Llimós, col·laborador d'aquesta casa també, doncs per fer l'acte aquest de comiat als seus 39 anys, l'Adriana, la filla, doncs ha començat a plorar, i llavors l'única manera de consolar-la ha estat pujar, ser protagonista també, i després s'ha acabat dormint, no? I plàcidament doncs ha compartit aquests moments d'emoció que Pedro Rodríguez s'endurà, perquè ha estat un acte doncs amb molts dels seus, també amb un vídeo molt llarg de 15 minuts on hi apareixia tothom, Vicente del Bosque, Sergio Ramos, molts futbolistes de tots els equips pels quals ha passat Pedro Rodríguez, ha estat a la Roma, a la Lazio, al Chelsea, per tant un llarg recorregut. I sobretot Pedro al començament doncs ha explicat per què és el moment d'abandonar la seva carrera futbolística prolífica i ara doncs sobretot concentrar-se en els que més estima.
2: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento en mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas, y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, dedicarme a otra vida, a una nueva etapa.
1: Parlava de que necessitava, no?, estar al 100%, al 200%, va marcar més de 200 gols en més de 800 partits com a professional, i ara què? Doncs ara, sobretot, alguna cosa relacionada amb el futbol.
2: Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora, pues la verdad que encantado y bueno, obviamente siempre ligado a este deporte, que al final es nuestra pasión, es lo que más nos gusta hacer y esperemos que todo vaya muy bien, que seguramente que sí.
0: Han aparegut cares i veus de tota mena del món del futbol, des de Piqué, Puyol, Busquets, Xavi... També ha explicat, Albert, una anècdota bastant curiosa i que crec que també explica molt bé perquè el Barça va arribar a ser el millor equip del món ara fa 15 anys, amb Pep Guardiola.
1: Quan pensava i li han preguntat sobre els seus entrenadors que ha tingut al cap d'aquests anys, òbviament ha dit Pep Guardiola i ha explicat el motiu, que quan Pedro arribava a casa i es pensava que havia fet el gran partit, que havia marcat 2 gols, Guardiola el cridava a files.
2: A ver, consejos ha habido muchos, ¿no? Obviamente con Guardiola ha sido, digamos, mi mentor, ¿no? Y mi padre deportivo en este sentido. Él ha sido el que más me ha corregido. Yo siempre cuento esa anécdota con él también y, bueno, con mucha gente. Donde yo empezaba en el B y a lo mejor había partidos que marcaba 2 o 3 goles y me sentaba en su despacho y me decía, hoy has jugado fatal, y yo decía, ¿lo que dices? He marcado 2 goles, no voy a jugar mal, y me empezaba a corregir. Y bueno, son anécdotas que ahí te das cuenta del nivel de muchos entrenadores, ¿no? De cómo entienden el juego y de cómo te pueden hacer mejorar, que cuando tú piensas que a lo mejor has hecho un partido perfecto y realmente has cometido a lo mejor un montón de errores, ¿no?
0: L'exigència de Guardiola també ha tingut un paper important en aquest comiat, Xavi Hernández, que, clar, s'ha hagut de trobar amb Joan Laporta. Ha estat un dels moments així més freds dins de l'emoció del dia.
1: Sí, Laporta ha entrat directament i ha saludat Xavi, una encaixada de mans, salutació molt ràpida, després ha estat diferent, no?, l'emotivitat que ha mostrat Laporta, per exemple, amb Busquets o amb altres futbolistes d'aquell equip d'ensomnidor del Barça, i de fet, Xavi, doncs, amb qui no s'ha trobat perquè l'ha evitat totalment, ha estat amb el cunyat, amb Alejandro Echeverría, un home que mana molt al Barça i que ha evitat, doncs, aproximar-se a Xavi, per tant, no hi ha hagut aquesta encaixada de mans entre dos grans amics en el passat i que van separar-se després de tot el que va passar, doncs, amb el comiat de Xavi d'aquí del Barça, i algunes situacions doncs que de mica en mica s'han anat explicant. Un Xavi, doncs, que també ha parlat sobre la seva relació amb Pedro, ha dit sobre la possibilitat d'haver retornat al Barça, al Camp Nou, quan Xavi era l'entrenador del club blaugrana.
3: Me faltó uno, la verdad, cuando estaba Xavi entrenador, recuerdo que lo llamé y se lo dije, aquí lo puede corroborar, y le dije, Magi, llévame para allá, y juego un partido, meto un penalti y ya después me retiro.
4: Si em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant, va tornar el Dani, i en aquell moment tenim una situació difícil, i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hagués agradat molt, perquè a part doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
0: Home, és que quedar-se amb 99 gols és veritat que fa ràbia, però clar, també dona a pensar segurament a molts culers, no?, que hauria estat un last dance, una última vegada de Pedro vestint la samarreta del Barça.
1: Sí, som molt amics i li té molt apreci, perquè les paraules de Xavi eren molt sinceres. Qui també ha parlat i ha donat mostres també de suport i de molta estima cap a Pedro ha estat el president del Barça, Joan Laporta, ho ha fet en els parlaments, i després amb el company Manoj Dawani de Radio Club Tenerife, els companys de la SER a Tenerife, ha tingut unes paraules de lloança cap al jugador tinerfeny i també d'aquest lligam tan gran, no?, que ja diu Laporta entre els catalans, entre el Barça i Tenerife.
5: Muy emocionante, un honor haber sido presidente de Pedrito, de Pedro, de Don Pedro. Se lo ha ganado todo lo que ha conseguido. Estoy muy contento que sea Pedro uno de los grandes jugadores de leyenda del Barça que han hecho grande esta institución, el Fútbol Club Barcelona, y a la vez pues que el Barça haya convertido en una leyenda que es eterna para el barcelonismo y para el fútbol en general. Siempre hay una afinidad muy emocional y muy estrecha entre Barcelona, Tenerife, entre el Barça y el Tenerife,
6: ¿no?
5: Y aquí también nos sentimos chicharreros, ¿no? Penséis que no lo sentimos también, ¿no?
0: Joan Laporta, que sap portar-se bé amb tothom, però vaja, més enllà dels títols, de la trajectòria de Pedro, un comiat així amb tantes veus, amb tantes cares il·lustres, saps que has tingut una gran carrera i que has estat un gran jugador i una gran persona, Pedro Rodríguez, que posa punt final als terrenys de joc. Veurem en el futur cap a on es van caminant, ja ens has explicat i l'hem escoltat que vol continuar lligat al món del futbol. Albert, moltes gràcies i qualsevol novetat, línies obertes.
1: Molt bé, una abraçada.
7: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.